El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Ràdio Sant Boi, local i en català.
1: Has mirat el WhatsApp, m'has deixat en visto, m'estàs fent un ghosting que flipes. Podria ser jo, però tinc molt clar que ets tu, tant de bo fos una altra cosa. Què passa si em trobes? Com ho justificaràs? Faràs veure que no em coneixes. Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please?

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'un...

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Also.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Play.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
2: Ràdio Sant Boi.
3: 45 anys amb tu.
4: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: can't keep working like this. This grave shift is like a slave ship.
1: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

J'assais que vous.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: aquest snap.
1: Cuplejant.
0: Som a tot el país.
1: Cuplejant.cat.
0: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
0: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: 45 anys amb tu.
5: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Bon dia, són les 8. Comencem, com sempre, amb el titular del trànsit, equip viari. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Déu-m'hi-do, està sent un matí complicat a les carreteres, sobretot d'accés cap a la capital, cap a Barcelona, amb circulació densa en diversos punts. Destaquem aquesta circulació densa en diversos trams de la B23 des del Papiol, la 2 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, la C31 al Prat i la C58 i la C33 d'entrada cap al Nus de la Trinitat, també a la P7, a Barberà i a Granollers, sentit sud, a la C17 a Parets i a la C59 a Caldes cap a Barcelona. Hi ha congestió també a la C16 d'entrada a la capital cap a la Ronda de Dalt, i pel que fa precisament a les rondes, a la Ronda de Dalt des de Santa Coloma fins Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca i Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat.
0: Doncs actualitzarem aquesta informació cap a un quart de nou. La resta de titulars, els sindicats de mestres i professors i el govern intentaran aquest matí acostar posicions a la taula sectorial en plena tongada de protestes. Avui hi ha previstes aturades als centres educatius de les comarques de Girona i la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues peticions clau: el pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. La consellera d'Interior demana disculpes als mestres per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents i anuncia una investigació interna. El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va afegir que es modificaran els procediments. Els grups parlamentaris insisteixen, però, a demanar la destitució del major. Donald Trump aparca la guerra aranzelària i es té la mà a Xi Jinping. El president dels Estats Units, de visita oficial a la Xina, assegura que els dos països tenen més interessos en comú que diferències i augura que les relacions entre Pequín i Washington seran millors que mai. El ministre de Sanitat britànic, Wes Stirling, té previst dimitir per poder disputar el lideratge al primer ministre, Keir Starmer, dins el laborisme. Els suports per engegar el procés no li garanteixen però una majoria encara dins el partit. Avui quedarà vist per a sentència el judici a la família Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusol afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident Jordi Pujol per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los. Problemes per aconseguir arbres com els lledoners, els aurons o les tipuanes. Molts vivers estan en aquesta situació per un augment de la demanda del gremi de la jardineria per reposar els exemplars morts per la sequera i donar sortida als molts projectes municipals per crear més àrees verdes. I el cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Cannes. Un estudi barceloní ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona.
2: Esports. L'Espanyol supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i trenca una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanquiblaus sumen 42 punts i ara en tenen 3 de marge sobre el descens. Aquest vespre juga el Girona, que rep la Reial Societat a Montilivi, també amb la necessitat de guanyar per sortir de les places de descens que ocupa ara mateix. Ahir el Barça va perdre per 1-0 el camp de l'Alavés i es queda sense l'opció d'arribar als 100 punts al final de la Lliga. I Florentino Pérez insta el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid assegura que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: I el temps, cel ennuvolat amb ruixats a les comarques de Girona i sobretot a l'Alt Empordà, on s'intensificaran durant la tarda. Cel variable o serè a la resta, amb sol al sud del país i ambient suau. El vent de mestral es reforçarà a partir del migdia al terç oest del país. 3CAT Info.

0: Riding round your night takes its time. Like the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
1: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dijous 14 de maig de 2026. I nosaltres, ja ens coneixeu, som els de la República Santboiana de Ràdio Sant Boi.

Un dijous que ens ha promès així d'entrada que arriba carregat de coses molt interessants i nosaltres, és clar que ens ho creiem de totes totes. Començarem per analitzar l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savis. De seguida també ens hi posarem amb l'espai de la memòria i el patrimoni, la secció que ens ajuda a entendre els nostres orígens i el que ens pertany com a cultura i com a poble. Avui, a més, amb un matís força de festa major, ja ho veureu. En Santi Requesens també dirà la seva i, en el seu cas, el que correspon és que ens faci rumiar. Per aquest motiu el coneixem com el reflexionador de la República. A banda, i no entendríem els nostres dijous si no ho féssim d'aquesta manera, tindrem un nou lliurament del diccionari alternatiu L'Espai dels Misteris amb les nostres bruixes de butxaca i el profeta de la República, en Tian Lara. Fem dijous, doncs, a l'estil més genuí de la República Santboiana des d'ara mateix. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible amb l'Àngel Rodríguez de producció. Molt bon dia, Àngel.
1: Molt bon dia, Mateu.
0: Què tal estàs?
1: Bé, millor, anem millorant.
0: Anem millorant, eh? Aquests encostipats, aquestes, escolta'm. Escolta'm, per cert, 13 graus aquí al barri centre, eh? 13 graus, això sí, no sé, dia assolellat o almenys...
1: Jo el que et anava a dir, des del
0: sembla,
1: meu punt de vista, una
0: això.
1: Miqueta fosc, però
0: una,
1: sí, millor.
0: Sí, una mica fosc, perquè, de fet, se n'ha anat la llum d'aquí dels estudis. Deu ser un problema que ja mirarem de solucionar, evidentment, més que res perquè anem palpant per aquí dintre.
1: Sí.
0: Però encara sort que tenim aquest finestral tan bèstia i ens entra una mica de llum de fora.
1: I podem veure alguna cosa.
0: Bé, doncs, si algú a l'hora de llegir diaris, etc., se n'adona que diem alguna cosa que no correspon, que sàpiga que és perquè tampoc ens hi veiem massa. Home, tampoc volem exagerar, eh? I qui sí que s'hi veu, perquè només li fan falta aquests dits que té, que ja sembla un pop de tot el que toca, és el nostre tècnic, l'Albert Vilà, a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera. Bon dia. I sembla ser, ens ho diuen ara, sembla ser que és un tall general aquí al barri centre, al casc antic, sobretot de Sant Boi, doncs una apagada general per algun problema que, evidentment, se suposa que arreglaran el més aviat possible. Però el tema de la llum, el tema de la força elèctrica és a nivell general. Per a què ens escolteu? Home, perquè tenim aquí doncs una reserva, diguéssim, d'energia, per dir-ho d'alguna manera, que fa doncs, que durant força estona, esperem, pugui funcionar tot plegat sense la xarxa elèctrica. I ens hi posem de seguida. Àngel, què et sembla si punxem la cançó del dia?
1: Vinga, som-hi. És que avui per donar-vos el bon dia ens ajudem dels Falls Garden i recuperem una de les seves peces que, tot i que ja tenen alguns anys, ens porta un bon rotllo a través d'un talent per explicar les coses per la via de la música, força entranyable. També s'anomena Nothing, que doncs és res. Res de res.
0: Res de res de res.
1: I per l'hora, molt.
0: Vinga, molt, però molt.
1: Molt de molt.
0: Sí, sí.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Doncs continuem d'aquesta manera, amb una fase del que és la força elèctrica aquí al barri centre, que ha patit doncs una avaria i que miraran d'arreglar-ho, que són les informacions que ens arriben, i per tant tot una mica més estranya. Veureu que hi ha cosetes doncs que no podem fer aquí a la ràdio. Separadors, músiques, etc. Hi ha coses doncs que no les tenim perquè entren a través doncs dels ordinadors que precisament pateixen aquesta avaria. Sigui com sigui, el que sí que tenim, i aquest no s'espatlla de cap manera, és el temps, el nostre meteoròleg, en Daniel Roses.
2: Hola, bon dia. Cel variable a hores d'ara aquí a la nostra vila i amb una temperatura voltant als 14 graus. Temps tranquil, el que ens espera la jornada d'avui amb 4 núvols al matí, però que de mica en mica el sol serà el protagonista fins a la tarda, quan bandes de núvols mitjans passaran per la nostra vertical, però no deixaran precipitació. Sí que ho faran al quadrant nord-est, terres de Girona, on la pluja podria ser abundant tant avui com demà dijous. De cara a la tarda, el vent bufarà amb força de direcció de mestral, amb velocitats que estaran entre els 50 i 60 km per hora. Per tant, precaució amb aquest aspecte. I temperatura màxima, que de cara a migdia s'enfilarà fins als 22 graus, però avui tocaran sostre, i és que a partir d'aquesta mateixa nit ens visitarà una entrada d'aire més freda, que els propers dies farà baixar la temperatura entre 4 i 5 graus. De moment és tot. Que passeu bon dia.
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Arribem a un quart de nou. Ferran, t'escoltem.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dijous de moment amb dues incidències actives. Parlem de dues avaries a la A2, entre el Bruc i Collbató, i l'altra el Bellpuig, que tallen totes dues un carril de circulació en direcció Lleida i provoquen en cadascun dels punts un quilòmetre de lentitud. Si parlem de fortes retencions, ara mateix ubiquem l'atenció als voltants de Barcelona, perquè tenim tot el nus de la Trinitat que circula amb fortes retencions en direcció Barcelona i que de retruc afecta a les dues rondes en sentit Llobregat. El Vallès també arriba a lentitud per la C-16 amb retencions al punt de Rubí, també amb tot l'últim tram des de la Floresta pels túnels de Vallvidrera. L'entrada des del Llobregat ara mateix continua fortament congestionada per la B23 des de Molins de Rei durant més de 6 quilòmetres fins a Sant Feliu de Llobregat i també entre Sant Just d'Esvern fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. La A2 també continua amb fortes retencions de 7 quilòmetres i mig des de Pallejà en direcció Barcelona fins a Cornellà. Pel que fa a les vies costaneres, tenim retencions que ja van a la baixa a la C31 a la zona de l'aeroport del Prat, també entre la zona franca en sentit nord, però també ara mateix continuen les retencions en els dos sentits de la marxa a la C32 entre Sant Boi de Llobregat i també a Viladecans. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Gràcies. Fins demà.
4: Fins demà.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Ens avisen, per cert, que aquesta fase de la força elèctrica que havia patit una avaria, doncs torna a la normalitat aquí al barri centre, el casc antic també de Sant Boi de Llobregat. Doncs això, veïnes i veïns, ja ho sabeu, els que esteu per aquí a la vora, això ja torna a funcionar. I, evidentment, aquí als estudis de Ràdio Sant Boi, doncs ja tenim la llum general i ja comencen a funcionar les màquines que estaven aturades, diguéssim. Molt bé, doncs aprofitem ràpidament, ara que tenim llum, per repassar els titulars dels diaris. Podem començar per l'Ara, Àngel.
3: Sí, i avui el seu titular és sobre la crisi educativa, i és que Parlon es disculpa, va ser un error que els Mossos s'infiltressin, parla, diu la títol. El titular d'Interior admet el fet desafortunat de camuflar agents en una assemblea de mestres. També parla d'Educació, reprèn avui la negociació amb els sindicats amb una USTEC que posa l'èmfasi en l'escola inclusiva. I també, com a fotografia del dia, veiem a Trump que torna a una Xina més competitiva gairebé una dècada després de la seva última visita, i amb la guerra comercial i tecnològica oberta entre els dos països, el president nord-americà Donald Trump va aterrar ahir a la Xina, que en aquest any ha fet un salt econòmic espectacular. També ens parlen de l'advocat dels Pujol, assegura que hi ha un clamorós buit probatori. Es parla també de l'Iran, que manté intacta la força d'atac segons la intel·ligència dels Estats Units d'Amèrica. I per acabar ens parlen de l'Espanyol, que guanya 5 mesos després i té a tocar la permanència.
2: El Punt Avui, la fotografia de portada, no s'acaba de veure qui és, però és una persona, doncs, jove, per la vestimenta i pel que diu el titular, que està interactuant amb una tauleta, diguéssim. Diu, les xarxes que devoren els joves, les dades són el manac que alimenta un majúscul negoci global en què els adolescents són els garants del seu futur. Què més? Doncs el dia d'ahir, diu, Trapero no sex filtra, ho diu entre cometes. L'escàndol de la infiltració policial a l'assemblea de docents s'esvaeix, diu, amb una disculpa i una investigació reservada. A més, ens parla a nivell esportiu que el Barça perd contra l'Alavés i no arribarà, doncs, als 100 punts amb aquest 1-0 pelat, ras, curt i fins i tot fredot de marcador, volem dir, esclar. Anem cap al periòdico, Àngel.
3: Doncs sí, ens parla de Fiscalia i notaris desconfiant de la llei anticorrupció. Les dues institucions consideren que els canvis legals en el control sobre la transmissió de participacions socials de les empreses perjudiquen a la lluita anti-blanqueig. I com a fotografia del dia, ens venen de venedors del barri, i és que veiem a Sílvia Layal, Jaume Fernández i Sandra González, que és que són tres generacions de botiguers amb diferents experiències, defensen el comerç de proximitat, que és la seva vida. També ens parlen de Parlon i Trapero, es disculpen al Parlament. La consellera i el cap policial neguen mala fe en la filtració dels Mossos entre els professors. Parlen també de la investigació dels tests de l'Alzheimer, que obren la via a l'assaig en les altres demències. I per acabar ens parlen de l'empresari Enrique Riquelme, que estudia plantar cara a Florentino.
2: La Vanguardia obre edició de manera, diguéssim, força monàrquica. I és que veiem a prop de la capçalera una fotografia, doncs, del rei Carles d'Anglaterra, de la Gran Bretanya també, clar. Carles, que llegeix, diu, al Palau de Westminster el discurs d'obertura del Parlament elaborat pel govern. El veiem també al costat de la seva dona, també, i reina de l'Imperi Britànic, asseguts amb una ornamentària d'aquella tan clàssica, que fan servir sovint al Regne Unit. Arrenca l'any parlamentari, doncs, al Regne Unit.

0: llança la idea d'un bitllet únic de tren a Europa. A més, La Vanguardia, diguéssim que com si fos quasi bé doncs, una carpeta a part de tot plegat, amb color verd, diu el convuls final de la Lliga, i té tres titulars en aquesta direcció. La primera, Barça, els de Hansi Flick cauen a Vitoria davant un necessitat a l'Alavés, 1-0. El Real Madrid diu guerra de poder, Enrique Riquelme vol ser president, el veiem fotografiat també al costat d'aquest titular. I finalment l'Espanyol, el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic 2-0. I tot plegat doncs, ens ajuda també a començar a repassar els esportius. Podem començar, per exemple, pel diari Esport, que doncs, constata, explica en portada això, aquesta ressaca del Barça.
1: Correcte, i l'anomena ressacón de campeonato. Hi veiem una fotografia de Lewandowski ahir esbroncant a un dels seus companys. Diu a l'1-0 contra el Barça cae en Mendizorroza i pierde la possibilitat de llegar a los 100 puntos. El revés hizo pasillo el equipo azulgrana i Chesney fue titular i Flick hizo debutar a Álvaro Cortés. També ens parlant de la Lliga de l'Espanyol 2, Atlètic 0. L'Espanyol gana i s'aleja del descenso. Del Girona Real Societat avui a les 8 solo le vale una victòria al Girona. Del Madrid Oviedo a les 9:30 el Mbappé puede tener minutos ante el colista. I Baraga, abans parlant del bàsquet a l'Eurolliga, València 81, Pau 64, el València bàsquet a la Final Four.
0: Doncs a l'esportiu li donen més importància, evidentment, a la victòria de l'Espanyol que no pas a la derrota del Barça. El titular principal n'és la prova. Resurrecció! Veiem un moment del partit de l'Espanyol, eh? Resurrecció, 2-0. Pere Milla i Quique García rubriquen un triomf imprescindible i l'equip de Manolo González en podria fer prou amb un punt més. L'Espanyol talla contra l'Atlètic l'espiral negativa de 18 partits sense guanyar el 2026 i escala cap a la permanència. I us dèiem això, de que no li donen tanta importància a la derrota del Barça, però sí que diuen que el passat ha estat aigualit a Vitoria i ens ensenyen, ens recorden, vaja, el marcador aquest 1-0. El Girona sense marge, eh? Girona Real Societat avui a les 8 del vespre. El Girona ho necessita, esclar. En hoquei sobre patins, la Copa s'inicia a Gijón amb el Vilasana i el Fraga com a favorits. I en quant a bàsquet, ACB Tòmic de la Penya es vol recuperar bé i ja no jugarà més aquest curs. Ens queda el Mundo Deportivo, Àngel.
1: Correcte, i ens parlen d'una altra ressaca. Diu, el Barça recibió el pasillo tras celebrar el título y luego sucumbió a Mendizorroza ante un Alavés mucho más motivado. Ens parlen de l'1-0 de l'Alavés ahir contra el Barça, que veiem, de fet, la
0: Correcte.
1: Fotografia del passadís dels jugadors de l'Alavés al Barça. Diu, los de Flick, que no convocó a Fermín y Frenkie, apostó por los pocos habituales. Cayeron un gol de Diabate. També ens parlen de Justo, que responde al president del Real Madrid. Fue patético y lleno de falsedades. I just també d'això parla el Mundo Deportivo. Diu, la relació con el Barça està rota. Són paraules de Florentino abans del Real Madrid Oviedo d'avui a 2:15. I ens parlen també de l'època de victòria de l'Espanyol 2-0 contra l'Atlètic. Victòria por fin. Pere Milla i Quique García insuflan aire en un Espanyol que vuelve a ganar en la Liga 143 dies després. I també per acabar ens parlem del cop del 81-64, de la històrica remuntada i la del València a la Final Four.
0: Sí, senyor. Escolta, per cert, dues idees molt ràpides. El Barça, encara que sembli mentida, tampoc és que jugués tan malament, va començar doncs, amb certes ganes, però sí que després es va veure que faltava aquell punt d'energia que evidentment tenia el seu contrincant, que li feia falta els tres punts com l'aigua que bevem.
1: Sí,
0: potser va per aquí la cosa.
1: Sí, la diferència entre un equip que es juga a estar a primera divisió i l'altre que ja ha guanyat primera divisió.
0: Correcte.
1: Ja es va notar ja amb l'11 que el Barça òbviament anava a guanyar, però tampoc li feia un lleig a una derrota o un empat, i així es va demostrar el partit.
0: Sí, perquè al final segur que els 100 punts els volien els jugadors, però vaja, és el que tu dius, ningú s'hagués trencat la cara per guanyar.
1: Correcte, si no pot ser, no pot ser.
0: Déu-n'hi-do. Això per una banda, i per l'altra, això de l'Enrique Riquelme, que vol ser president, vaja, aquí el que s'està veient és que hi ha més una

0: un problema, vaja, un tema de, diguéssim, de rivalitats fins i tot econòmiques i empresarials entre el Florentino i aquest senyor, alguna cosa més que la presidència del Madrid, i tot deu passar també per ser més o menys corresponent, diguéssim, amb el que és l'autoritat madrilenya, el punt aquest de poder, el Bernabéu. Tot passa per ser president si també vols governar la indústria i el món empresarial.
1: Bueno, també hem de parlar que el Florentino ha ficat eleccions dintre d'uns mesos, i a les que s'han d'avalar prop de 200 milions, si no vaig malament.
0: Sí, 100 i pico milions, sí.
1: I ser 20 anys de soci del Madrid.
0: Això, però això ho compleix el Riquelme, que ho té tot.
1: Ho complirà, perquè si no es pot presentar.
0: Té els calés i té la majoria d'edat, diguéssim,
1: sí,
0: com a soci del Madrid, no?
1: Podríem dir-ho així.
0: Però sí que se li veu més rivalitat per un tema empresarial que no pas per una altra cosa, eh?
1: No el conec tant, he de dir.
0: Home, estàs parlant de precisament és el seu, podríem dir, el seu opositor també amb les energies, amb les empreses d'energia, diguéssim, i d'altres interessos empresarials.
1: Molt maco.
0: A les quals el Florentino Pérez precisament està a la rivalitat més absoluta a nivell també empresarial amb ell.
1: Bueno, pues porta la seva rivalitat també als despatxos del Bernabéu.
0: Sí, sí, per això et dic que de vegades el tema empresarial a Madrid passa també per ser president del Madrid si no vols perdre el rumb del poder.
1: Bueno, el cap de la fi és un dels equips més grans de la història del futbol, igual que el Barça, i tant ser president del Barça com ser president del Madrid porta el mateix.
0: Doncs la cosa deu anar per aquí. Sigui com sigui, ens tindran distrets aquesta colla.
1: I tant, eh? I tant.
0: Molt bé, doncs fem una cosa. Mira, ens aturem res. Un parell de minuts, ens posem una mica en ordre tot el que són micròfons i tot el que és el que necessitem pel nostre consell de sàvies savis dels dijous, i de seguida comencem amb la tertúlia. Et sembla?
1: Som-hi.
0: Doncs vinga, fins ara mateix.
2: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
3: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: 45 anys amb tu.
1: Vacances en pau.
2: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
3: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
4: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
3: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
4: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
5: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
1: Acull a una nena o un nen saharaui.
2: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
6: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: assajos.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Ràdio Sant Boi.
4: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
5: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una mirada.

0: Tu rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
3: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
4: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
7: 8:36 minuts. Ha tornat la llum, eh? Ho hem dit abans, ho hem tornat a explicar aquí al barri centre de Sant Boi. Tot correcte i tot al seu lloc. Ens hi veiem i això ja és prou important. I ens hi posem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dijous. Montserrat, se toca. Molt bon dia. Què tal estàs?
8: Molt bé. Sí, estic bé. Va,
7: podries expressar-te una mica més, tampoc no caldria...
8: Ha sigut un molt bé,
7: telegràficament.
8: Escueto.
7: Molt bé, doncs no, ho celebrem.
8: Espero que no comenci a fer com ahir, que eren pujades i baixades de sol i de temperatures, però bueno.
7: Això és el que té la primavera. Jaume Bosch, molt bon dia, què tal estàs?
9: Molt bon dia, doncs bé, molt bé, primaveral, eh?
7: Sí, ja ho pots dir-ho.
9: Amb fresquet al matí, amb caloret al migdia, i bueno, anar fent, no? I hi ha gent que se n'escalfa el cap amb això de la primavera.
7: No, ja ho pots dir-ho, i no aquí, eh? Fins a altres punts,
9: no,
7: eh?
9: No, aquí, de... a la Xina, hi ha molts llocs.
7: A Madrid, etcètera. Molt bé, Jaume Sabater, molt bon dia tingueu. Ai, Jaume, mira, ja s'embarregen les paraules. Sí, només faltava que, que només faltava que digués Josep Bosch,
10: Ja passa, home. Tota la sala, molt bé. Tanta gent, doncs...
7: Josep Sabater, què tal estàs?
10: Bé, perfecte. Jo crec que és la temperatura ideal ara.
7: Sí?
10: L'hauria de ser tot l'any.
7: A tu t'agrada aquest tipus de temperatura?
10: Sí, ni fred ni calor.
7: Ni fred,
10: una
7: ni calor.
10: Cosa que dius, amb aquesta temperatura pots anar a la platja al migdia, vull dir que no, i no passes aquells agobis de calor i totes aquelles coses.
7: Molt bé.
9: 0 graus, no? Ni fred ni calor. 0 graus.
8: Home, tant com 0.
10: Com a Canàries, sense antivirus aquells, però com a Canàries, a la temperatura d'estiu.
7: Molt bé, escolteu-me una cosa. Setmana que ens porta a la Festa Major de Sant Boi, doncs una mica avançada, perquè els dies de més activitat seran aquest cap de setmana, eh? 15, 16 i 17, divendres tret de sortida... ho hem estat explicant, anirem també anant explicant cosetes i anant a deixant cosetes. Aquests dies mirem de manera més o menys ordenada explicar l'agenda, que és molt i molt àmplia. Sempre diem allò de que heu de consultar tant els tríptics com aquesta agenda de festa major que s'ha repartit per la ciutat, i també doncs a través del Viure i de la Plana web. Important això, però vaja, molt carregada de moltes coses. A banda de tot plegat, si voleu, comencem per un dels titulars que ens és més proper a nosaltres i que el veiem doncs en tots els informatius. La crisi educativa. Estem veient aquests dies doncs vagues dels mestres, etc, però a més Parlon es disculpa, va ser un error, això és el que va dir el Parlament, que els Mossos s'infiltressin. La titular d'Interior doncs admet el fet desafortunat de camuflar agents en una assemblea de mestres. Home, sí que és desafortunat, sí. I Educació, que reprèn avui la negociació amb els sindicats, amb una USTEC que posa èmfasi en l'escola inclusiva. Al final, doncs, que tant el Trapero com la Parlon, doncs, que es disculpen, suposo, perquè no hi ha una altra via que aquesta, i després creuar els dits per part del Trapero.
9: Ah, sí, home, bueno, avui és un dia important amb la reunió aquesta a la conselleria, que jo crec que ja fa dies que s'havia d'haver produït. El fet de les disculpes jo crec que està bé, però el fet de que hi hagin policies infiltrats en moviments de protesta, diguem-ne, o en assemblees i tal, jo crec que ha passat tota la vida i seguirà passant, perquè és un punt d'informació. Ho podem admetre o no ho podem admetre, però de sempre que hi ha hagut policies. El que passa que aquí ho han fet tan sapastrament que hi havia dos policies que no sabien ni a quina escola estaven ni de què. No sé, jo crec que la policia, primera, pot buscar altres mitjans d'informació, sí. Si decideix anar amb una assemblea per informar-se de què passa, ho ha de fer millor, també. I després cada demà perdó perquè les coses no es fan així i perquè doncs, probablement s'ha portat tot plegat, tot el procés aquest amb els mestres, doncs s'ha portat, jo crec que de manera una mica sapastre, per dir-ho així, no?
7: Molt bé, Josep i Montserrat.
10: Recordeu allò de m'he equivocado, no lo volveré a firmar, ja està el tema, però gros que sigui ja s'ha acabat. Amb relació a aquesta introducció de gens per saber què passa, estem al segle XXI, la tecnologia està, que estem parlant de que anirem a Mart aviat, vull dir, o sigui, què fa enviant dos agents, siguin homes, siguin dones, a una reunió? Aquest és el sistema d'informació que té la policia d'aquí? A mi em preocupa, perquè hi ha altres sistemes. Jo, com bé deia el Jaume, això es fa sempre, i quan hi ha aglomeracions de molta gent la policia té que intentar saber per on aniran després les trompades i tot plegat, però hi ha sistemes, hi ha tecnologia avui en dia perquè les coses funcionin millor. No enviant dues noies, a més, molt arregladetes, esclar, cridaven l'atenció, perquè allò era una cosa de dir, amb la fotografia aquella que es veu que surten elles més il·luminades i que tots els altres estan cap esborrats, ja es veu, no, els texans, no sé si posar-me els Levis o posar-me els Armani, vull dir que, home, per favor, vull dir que no en sabem més. O sigui, si no en sabem més, hem de plegar. Però no pels infiltrats, sinó perquè no en sabem més, i si la policia no en sap més i ho fa tan malament, doncs que deixin pas a altres que potser ho faran millor.
8: Bueno, el que potser haurien de demanar és ajuda a la Policia Nacional, perquè aquests sí que es van infiltrar i es va saber que havia passat bastant de temps, perquè els hi va donar temps de tindre parella dins del grup. A veure, eren grups independentistes, Vull dir, es va infiltrar la Policia Nacional, amb la qual potser els hi haurien de demanar a veure com s'han de vestir, el que tu dius, sí, i com ho han de fer.
10: Que no demanin ajuda a la Policia Nacional perquè prendrien mal.
8: Però mira...
10: Si el referent ha de ser la Policia Nacional, allò diu, tanca, l'últim que tanqui la porta.
8: Sí.
9: Però policies vestits de copaires i tal, a tot arreu...
8: Jaume,
9: policia,
10: Jaume, i tecnologia. Hi ha supertecnologia. No cal la cosa, a la gent física allà al costat, a veure què diu... Ara, la nota aquí pres, ara m'he equivocat. No sé si era un 6 o un... Home, per la mort de Déu. Vull dir que això que és la policia de los países aquells doncs, que ens estimen tant? Vull dir que no, per favor.
9: No, s'han de buscar altres sistemes i... Primer, ja no s'ha d'arribar aquí.
8: Exacte.
9: Ja no s'ha d'arribar aquí perquè les coses es fan d'una altra manera. Ah. I aquí, doncs, jo crec que s'hi ha arribat a través d'un cúmul de...
8: Errors.
9: De circumstàncies... Potser el primer va ser l'error de signar amb uns sindicats que no són majoritaris i no intentar arribar a un consens amb tots els sindicats. I això ja es veia que acabaria així, perquè el sindicat majoritari se sent menys tingut i diu, tu has firmat amb UGT i comissions, i aquí jo tinc el 80%, doncs ja no estic
7: d'acord.
9: Tot i que el que pactis, potser, si ho hagués estat amb ells, haguessin signat, potser sí, no? Però és igual, també hi ha estratègia sindical que s'ha de valorar i que s'ha de tenir en compte, i per tant, doncs, tot arrenca una miqueta de que no s'ha de
10: canviar. I a la policia, quan se li veu el plomall, i aquí se li ha vist molt, ha de canviar.
7: Molt bé, molt bé. No, Ric, perquè això del plomall... Gràcies. No, és així mateix. Eh?
9: El plomero, que era una mica...
10: Aquesta lluita que tenim pel català, tots hi hem de posar el nostre granet de
9: sorra. Molt bé.
7: Sí, totalment.
9: Tot i que no anaven amb plomall, aquests policies, no anaven amb el casc que caia amb el plomall.
8: Us imagineu.
9: De gala,
7: oi? No, que estava el plomall.
8: Llavors sí que ja no passen ni de la porta.
7: Molt bé, el plomall que diu el Josep, que a més d'un se li veu, i per diferents raons anirem explicant coses sense anar més lluny. Entrem ja amb la carpeta internacional, perquè arrenca l'any parlamentari al Regne Unit amb Starmer més debilitat que mai, la reunió entre el Premier i un dels seus crítics més ferotges al govern només dura 16 minuts, pim-pam, mentre Carles III s'adreçava ahir al Palau de Westminster per obrir l'any parlamentari. Vèiem aquesta fotografia amb aquesta posada en escena que tenen els anglesos tota classicota. Sí que semblen reis, tant com la Camila, però reis de pel·lícula. Reis de pel·lícula.
9: Reis del segle XII, el XIII, no?
7: Sí, amb plomall inclòs. No, és que...
8: I corona, no?
7: Mira, us l'ensenyo, estic mostrant la fotografia.
8: Sí.
7: No, això és de sèrie de Netflix, però total...
9: Jo suposo que l'Enric VIII feia la cerimònia mateixa amb el mateix vestit.
7: No,
9: la corona...
7: Enric VIII no anava tan carregat. Sí, potser no anava tan carregat. Bueno, escolteu-me, el fet és que els laboristes prou problema tenen que de han perdut molta força a través dels ajuntaments, però també la guerra interior que tenen entre ells, vull dir que no cal oposició aquí de
8: el fandango partits, que tenen no? Entre ells ja es maten.
7: No sé, alguna cosa sobre això, alguna apreciació sobre tot plegat, perquè per cert, a Gales guanyen els nacionalistes, ja ho sabeu, ja fa dies d'això. I sembla ser que entre els que sí que estan totalment contents amb el Brexit i els que encara diuen que això és un error, entre que Gales està guanyant força, com no feia molts anys que no tenia força, diguéssim, nacionalista, Escòcia, que darrere també de tot plegat, i això que en Carles, després de visitar el Trump, doncs no sabem què li ha passat, però Déu-n'hi-do, s'ha vestit de cap a peu. No. Suposo que deu haver dit és la manera de tornar als meus orígens i d'oblidar-me del que he vist a l'altre cantó.
8: Bueno, l'altre es pensa que és Déu.
7: Del d'això. Sí, ara en parlarem de l'altre.
8: Aquest deu pensar, espera't que li ensenyaré les meves millors gales, no?
7: No, mira, dic ara en parlarem, però vaja, que ja us ho faig vindre bé. En Trump torna una Xina encara més competitiva, ja ho sabeu, que va acompanyat dels magnats tecnològics dels Estats Units i porta el milloret
8: de cada
7: casa, que dèiem amb el sentit de les tecnològiques, i intenta anar a vendre-li alguna cosa amb el Xi, tot i que, home, ara mateix la Xina sí que es pot permetre, Jaume, de treure pit, amb el sentit de dir, si tu vols que jo desembussi a l'estret, doncs no ho sé, tenim un tema aquí a Taiwan pendent, que com ho fem, això, no?
9: Home, a la Xina li interessa moltíssim que s'obri l'estret d'Hormuz, perquè per ells és clau per la seva economia, no? I aquí el que està malmetent el tema, el que està entorpint que això s'obri i es normalitzi, és el senyor Trump, que ja va començar, per ell es va tancar, sí. I ara, doncs, bueno, entre aquestes tonteries que fa, de dir, no, jo ara aquí l'obriré i no deixaré passar els iranis, i bé, tot això són tonteries, perquè la realitat és que l'Iran segueix controlant l'estret d'Hormuz, que l'Iran segueix tenint potencial bèl·lic, i que tota la tonteria que ha fet i tot el que la guerra que ha començat, sí. Avui per avui no serveix per res.
7: Escolta,
9: per matar amb l'Ali Khamenei, pare, no? I
10: diuen que el van matar.
9: Diuen.
7: Escolta, de fet, és el New York Times que ha desvetllat, bueno, no ha desvetllat, vull dir que ha explicat que sí que se sap que l'Iran continua tenint un potencial brutal, i que de 33, crec que eren 33 o 34, 32 bases nuclears funcionen a tutti pleni, i si ells volen, funcionen. Això el New York Times, és a dir, que ha mirat de filtrar el que potser la CIA no filtra a la seva ciutadania.
10: És evident que la cosa funciona així, perquè el Trump, amb tot el seu cervell, que no sé si en té o no deixa de tenir, m'imagino que els seus assessors militars, no aquell que surt de bar americà,
7: sí.
10: Els militars, vull dir, els que tenen medalles i estrelles, li deuen dir, compte, o sigui, allò, no, perquè demà aniré i els aixafaré tots, i l'ha de dir, tranquil, perquè si hi vas, pot ser que després no tornis, o que hagis de marxar amb la cua entre cames perquè sigui un fracàs total. Perquè, esclar, el primer bombardeig tan gros, tal i qual, aquell que dèiem, a les dues de la matinada van fer el primer atac i van matar 300 nenes que estaven en una escola. A les 3 de la matinada devien haver sortit de la discoteca, no? O sigui, la informació sempre difuminada,
7: molt esbiaixada,
10: cap aquí i cap allà. I el Trump sap que no pot atacar fort perquè podria rebre de veritat.
7: No, clar. Per cert, el Líban, que es desagna dia a dia en aquest alto al foc que Israel no respecta, el nombre de víctimes ascendeix ja a 2.800 mentre continuen els atacs, i més de 100.000 edificis han estat demolits per crear precisament una zona coixí al sud del riu Litani, no? Perquè el que pretén una mica Israel, o dona la sensació, és d'anar empenyent, com aquell que quan entra al metro va empenyent a la gent per fer-se lloc ell, no? Per anar fent-se lloc, suposo que per alguna estratègia, evidentment, de...
9: Això del Líban és una pena, perquè el Líban era la Suïssa de l'Orient Mitjà, eh? El Líban era un país,
7: sí, però...
9: era un país ric, ben estructurat,
8: perquè, molt modern.
9: Hi havia, el Líban sempre havia tingut una majoria cristiana.
7: Sí.
9: Com es diuen, els... coptes i alauites, em sembla, bueno, una majoria cristiana.
7: Sí,
9: i bueno, a partir d'aquí el fet de ser frontera amb Israel, doncs hi va començar la infiltració, doncs, ara musulmana, diem-ne, no? La infiltració musulmana radical. I aquí he tingut invasió de Síria, els de l'Iran, perquè els de Hezbollah no és més que els iranis que estan allà. Per tant, he tingut molt mala sort de que l'estructura, a més, era tan així que el mateix govern libanès està format per les tres faccions. Hi ha els cristians, els sunnites i els xiites. I llavors cadascú té el que té el president del Parlament, si és cristià, l'altre és... I sempre ha de ser així, no? Vull dir que, bé, el que passa que ara fa anys que no hi ha govern, que qui mana són les milícies, i qui té el poder, l'exèrcit no pinta res. Vull dir que és una desestructuració tan gran que és molt complicat, no? I després, això de la línia aquesta al sud del riu... Clar, aquesta línia representa que des de fa, no sé si 20 o 30 anys, ha d'estar guardada pels cascos blaus. Representa que hi ha cascos blaus desplegats.
7: Sí, no, clar,
9: però
7: no, no sé pas.
9: Blaus, que dius, però què fan aquests cascos blaus? Si Israel va i ve, Hezbollah va i ve, i els cascos blaus què fan allà, no? Vull dir que no sé, aquesta línia de seguretat hauria de ser aquesta amb els cascos blaus, però fent la seva feina, si no, i és l'única línia de seguretat que us vale, una línia internacional que priva que uns pugin i els altres baixin, i ja està, però mira, tan senzill com això, ara, si és que les Nacions Unides serveixen per alguna cosa, si no, doncs mira, hi ha uns senyors cascos blaus que veuen passar uns amunt, els altres avall, i ja,
10: i s'ho miren. La ràdio,
9: i s'ho miren.
8: Ja digue-li amb els del Srebrenica.
7: Molt bé, de fet, la Creu Roja que està actuant, que està intentant, doncs, home, fer la seva feina, asseguren que els equips de rescat operen actualment en condicions extremadament, però extremadament perilloses, perquè és que Israel no s'està de res. Li és igual això com allò, com, i insisteixo, no respecten ni aquest alto al foc.
10: Però, això
7: en fi, no ho sé.
10: Això que dius tu és
7: no, ho dic per la informació que ens arriba.
10: A mi a vegades no fa gràcia el sistema de comunicació, no? O sigui, estan en guerra. Sí. Guerra vol dir morts, bombes... No, és que resulta que no podem treballar... És que no... De què esteu parlant? Vull dir, o sigui, que no... A veure, fem la guerra aquella... Allò, els duels que es feien el segle passat, allò de l'espasa. Quatre passes fins allà i els altres mirant-s'ho... Aquesta no és la guerra. La guerra
7: són
10: les bombes que reben els crius, que reben... Això ha sigut sempre així. O sigui, de què ens estranyem? Sí, anem fent festivals per no sé què, no sé quantos, però si hi ha guerra, hi ha guerra, i si hi ha guerra, hi ha morts, hi ha destrucció. Per tant, aquell periodista que resulta... Clar, un periodista que es fot on s'estan tirant les bombes, el més normal o més fàcil seria, que no tenia que dir, és que li caigui una bomba al cap, no? I llavors, qui ha sigut el culpable? Fulano, Magano, no sé què... No, estàs allà. O sigui, les bales et volen per sobre, si aixeques gaire el cap, una et tocarà. L'ideal seria que no hi hagués guerra. El que deia el Jaume... Els cascos blaus, no sé què... Clar que no funciona. Clar que no funciona. Les Nacions Unides, que és la unió de totes les nacions, resulta que n'hi ha tres o quatre que tenen el dret a dir no, el que decidiu nosaltres no ho farem. Si comencem per aquí, pleguem. Pleguem. O sigui, les Nacions Unides tenen que ser des del més pobre i miserable fins al més ric del món i posar-se d'acord. Però clar, mentre en tinguis uns que diguin mira, és que tots els altres s'han posat d'acord, bueno, però jo veto perquè no sé què, no sé quantos, tal i qual, aquí que allà, allò no val per res, com altres coses que passen al món.
8: Sí.
7: Bé, no sé si alguna cosa més sobre això, perquè hi ha un parell de coses ben diferents que també voldria que sortissin, per una banda, i tornem un altre cop ja a la política que ens pertoca de més a prop, eh? Hi havia aquests titulars que us volia ajudar bueno, doncs a treure. La iniciativa del Ministeri d'Hisenda a debat, fiscalia i notaris desconfien de la llei anticorrupció. Les dues institucions consideren que els canvis legals en el control sobre la transmissió de participacions socials de les empreses perjudiquen la lluita antiblanqueig. És a dir, sí que és un debat que ja existia i que de fet ha existit sempre, però si bé és veritat que ara feia temps que no se'n sentia parlar, doncs ara s'obrirà aquest nou debat, aquesta nova carpeta. amb tot això, doncs, de la llei anticorrupció, suposo que també una mica forçats per tot el que s'està veient, que està passant, i que aquests judicis que s'estan quasi bé recuperant i que estaven pendents de resolució, no? No sé què en penseu d'això, però vaja, aquests canvis legals, no?, en el control sobre la transmissió de participacions que dèiem, i la lluita contra el blanqueig de capitals, però és allò que diem, els de dalt de tot, els més grans, els grans empresaris i els poders fàctics econòmics, sabeu allò que diuen, qui fa la llei fa la trampa?
9: Si feta la llei, feta la trampa.
7: Clar, és que no ho sé jo.
9: Aquí, no, a veure, aquí sempre hi haurà, és igual, ara pots normativitzar el que vulguis, sí, però sempre hi haurà aquelles escletxes per on el gran capital es va movent, i el tema de blanqueig, de transmissió d'empreses, de compra d'empreses per un euro, no sé què, 50.000 històries d'aquestes, que per molt que normativitzis, doncs sempre hi haurà l'escletxa per on passar, no? Bueno, està bé de que es posin traves i de que no sigui fàcil el fet de fer frau. És que al final, si mirem el tema dels pressupostos de l'Estat i mirem els diners que es defrauden, i mirem que si es normativitzés i tothom pagués el que li toca pagar, les coses anirien molt diferents. Perquè al final dius, escolta, aquelles bosses de frau, fulano deu 10 milions, l'altre deu no sé quant, i no es fa res.
7: Doncs,
9: en canvi, tu has de pagar 1.000 euros i poble
7: de Tornel. Ho hem de deixar aquí, que anem cap als informatius. Si voleu, després en parlarem. Al final tot això modificarà una sèrie, modificarà més d'una llei, però a més modificarà una sèrie de paràmetres. Hi ha molta lletra petita també aquí, ja. És difícil desplegar-ho tot, eh? Però vaja, si voleu en parlarem, com després parlarem de drets humans, de coses molt i molt dramàtiques que estan passant i que caldrà que ens hi aturem un moment. Anem cap als informatius i amb un 3 i no res tornem. Fins ara mateix.
11: Trescat Info.

0: Amb un les 9 del matí. Primer titular pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs hores d'ara seguim amb trànsit dens en diversos punts, sobretot d'entrada cap a Barcelona, la B23 des del Papiol a l'A2 des de Pallejà, la C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt i la C58 cap al Nus de la Trinitat. Precaució en aquests punts. També a les rondes, a la Ronda de Dalt des de Santa Coloma fins a Espluga, sentit Llobregat, i a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca i Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. Circula densa també a la P7, a Mollet i Santa Perpètua, sentit sud, i a la C59, a Caldes de Montbui, cap a Barcelona. Recordem que la carretera C55 a Clariana de Cardener es troba tallada per una manifestació i a desviaments senyalitzats, també tallada la TV-7411 a Riba-Roja d'Ebre per un incendi forestal. Ja hi ha bombers a la zona que treballen en aquest punt on ahir també hi va haver un incendi. I a la 7, a Vilaseca, cap a Tarragona, precaució perquè hi ha un carril tallat degut a un accident que provoca retencions d'uns 3 quilòmetres. És tot.
0: Els sindicats de mestres i professors i el govern intentaran aquest matí acostar posicions a la taula sectorial en plena tongada de protestes. Avui hi ha previstes aturades als centres educatius de les comarques de Girona i a la Catalunya Central. La consellera d'Interior demana disculpes als mestres per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents i anuncia una investigació interna. El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va afegir que es modificaran els procediments. Els grups parlamentaris insisteixen a demanar la destitució del major. Donald Trump aparca la guerra arancelària i estén la mà a Xi Jinping. El president nord-americà de visita oficial a la Xina assegura que els dos països tenen més interessos en comú que diferències i augura que les relacions entre Pequín i Washington seran millors que mai. El ministre de Sanitat britànic, Wes Strinding, té previst dimitir per poder disputar el lideratge al primer ministre Keir Starmer dins el laborisme. Els suports per engegar el procés no li garanteixen una majoria dins el partit. Avui quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident Jordi Pujol per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. L'Espanyol supera l'Atlètic Club per 2-0 i trenca una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanc i blaus sumen 42 punts i ara en tenen 3 de marge sobre el descens. Aquest vespre juga el Girona, que rep la Reial Societat a Montilivi també amb la necessitat de guanyar per sortir de les places de descens que ocupa ara mateix. Ahir el Barça va perdre per 1-0 el camp de l'Alavés i es queda sense l'opció d'arribar als 100 punts al final de la Lliga. I Florentino Pérez insta el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a la Sexta, el president del Madrid assegura que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: Cel ennuvolat amb ruixats a les comarques de Girona i sobretot a l'Empordà, on s'intensificaran durant la tarda. Cel variable o serè a la resta amb sol al sud del país i ambient més suau. El vent de mestral la reforçarà a partir de migdia al terç oest del país.
2: Trescat Info.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: 8 minuts pràcticament passen de les 9 del matí. Continuem amb el Jaume, la Montserrat i el Josep, el nostre consell de sàvia i savis dels dijous. Ens arriba informació local, immediata, de tot el que ha passat aquest matí en quant a que ha caigut la xarxa elèctrica. Us ho expliquem perquè tenim una mica més d'informació, diguéssim. Al voltant de 9:15, ho explicàvem aquí, s'ha produït un incendi que ha cremat un transformador a la subestació elèctrica de Sant Boi. Com a conseqüència d'aquest incident, un nombre indeterminat de llars es trobava de manera temporal sense subministrament. La policia local, els bombers i tècnics de la companyia elèctrica han estat treballant i continuen treballant a la zona per resoldre la incidència tan aviat com sigui possible. De fet, s'està recuperant ja la xarxa a tot el barri. En principi, ja us ho dic, us ho hem explicat aquí, sense anar més lluny, als estudis de Ràdio Sant Boi i als voltants, al veïnat, tot sembla ja en plena normalitat. És a dir, que ha tornat l'energia elèctrica degut a aquest incident que us hem explicat. Aquesta és la informació que tenim.
1: Sí, a casa meva ha marxat de les 8 menys 10 fins a les 8, 10 minutets.
0: 10 minuts. Bé, doncs ha estat precisament per això, per aquest incendi que ha provocat aquest problema. I s'hi està treballant encara, però vaja, més o menys podem dir això, que s'està normalitzant. Ho havíem deixat abans dels informatius. Havíem estat parlant de la fiscalia i notaris que desconfien de la llei anticorrupció. Suposo que no caldria dir res més, a no ser que algú de vosaltres volgués fer un afegitó.
2: Molt breument.
0: Sí,
2: o sigui,
0: sí.
2: Totes aquestes normatives, antifrau, no sé què, hisenda, tal, no sé si tenen alguna mena de valor a l'hora d'opinar. Cada any veiem la llista dels defraudadors d'hisenda, cada any. Fulano en 10 milions, l'altre en 10, 40, no sé què. Però és que l'any que ve et tornen a sortir la llista i aquests que devien 10 o 10 en 10 milions surten a la llista. Vull dir, llavors, i gent de què fa amb aquests? Vull dir, perquè, clar, si sempre els hi van devent 10, 50 milions i tot, que a més a més són coneguts, alguns d'ells i tal, qual, aquest... Ara, després, quan un pobre treballador, un pobre ciutadà o el que sigui, s'equivoca i resulta que al fer la suma al final falten 15 euros, tal i qual, oi, mare de Déu, 5 inspectors darrere d'ell i si no paga li embargaran la nòmina i no sé què, però els de la llista, aquells grans defraudadors, cada any continuen sortint i no passa res. Vull dir que, aleshores, doncs, que m'ho expliquin, vull dir que no...
3: No, i amb els que ens controlen molt més és amb els autònoms. Ho dic per carn... Ho he viscut en carn pròpia, que et revisen tot.
0: Molt bé, doncs tot plegat aquesta iniciativa del Ministeri d'Hisenda a debat. Veurem com va la cosa i veurem com s'acaben de concloure aquesta llei, sobretot, i també les mesures.
1: Ho dèiem abans de la pausa, que de fet, si els impostos han de servir per reequilibrar i per repartir una mica la riquesa, en el sentit de dir doncs bé, tota la despesa pública ha d'anar repartida proporcionalment perquè tots hem de contribuir doncs que es facin els carrers funcionin, les escoles funcionin, la sanitat funcioni, però que això està mal repartit, ja ho sabem, i que les empreses és un pou sense fons de frau, també ho sabem, i que els grans defraudadors no és el treballador que cobra la nòmina, també ho sabem. El que passa que és el fàcil aquest, com deia el Josep, no? Aquest, com que tu ho tens tot declarat i gent de sap fil per randa que tens, si deixes de declarar 10 euros en canvi aquestes transaccions així amb negre en tal, tot això és el que no està controlat, o si està controlat es permet, no?
3: I ho saben grans, tot
1: aquests grans defraudadors que de sempre doncs surten a la llista i doncs amb aquests o no s'actua, o també per exemple potser totes les propietats que tenen que segueixen disfrutant ja estan a nom de tercers, de testaferros, de
3: pues
1: tal,
3: no haurien de fer.
1: Segur que hi ha hagut... Que han fet,
3: no hauria de ser així,
1: No, no hi ha, però és, però és.
3: Perquè, a veure, si realment... A veure, ells deuen un milió, 2 milions, 10 milions, és igual. A veure, ho has de pagar d'alguna manera. Que perds la casa, doncs la perds. Quanta gent que, per bastant menys, l'ha perduda.
1: Sí, però segur que ja no va a nom d'ells, aquella casa. Segur
3: que
1: ja
3: va a nom del banc. És igual. A veure...
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, escolteu una cosa. Us deia que em volia aturar amb un tema, amb una crònica de drets humans, jo crec que prou important per explicar-ho, perquè ahir va haver-hi una compareixença de premsa molt interessant, ara ho acabarem d'explicar, el més resumit possible, perquè hi ha molt d'informació sobre això, però vaja, Brussel·les prohibirà les teràpies de conversió en persones LGTBI encara vigents, pastilles, descàrregues elèctriques, maltractament per canviar l'orientació sexual a la Unió Europea. El fet és que la comissària d'Igualtat, Hadja Lahibi, va explicar ahir en una compareixença de premsa a Brussel·les el testimoni d'una víctima de les anomenades teràpies de conversió sexual, encaminades a canviar, doncs això, l'orientació sexual de la persona. I parlava d'una història de vergonya, de maltractaments, d'aïllament, a banda d'altres històries que hi ha de persones, doncs, que han patit tot això, maltractament verbal, també físic, i això que us deia, descàrregues elèctriques, aïllament, assetjament també psicològic, abús sexual i violació. Tot això sota el paraigües d'una mal anomenada teràpia, imagineu-vos, no? Per tant, són coses que, encara que sembli mentida, doncs encara estan vigents, que passen. Hi havia un per cert, i això també us ho vull explicar, un expert en tot plegat, que deia que de fet hi ha tres classes de pràctiques, no? Hi ha la de caràcter religiós, en què el fet de ser gai, per exemple, és vist com el resultat d'una mala influència que es pot curar. Això ho hem sentit més d'una vegada, de segons quins àmbits ultra religiosos, oi? També n'hi ha de caràcter mèdic o pseudomèdic, en el que es duen a terme, doncs, des de tractaments psicològics fins a injecció d'estrògens o de testosterona, i també, doncs, existeix el de caràcter social, on doncs, la gent al voltant de la persona en si proven de convertir en heterosexual, com si això fos una cosa de dir de s'ha de solucionar això, és un error, és un problema i ho hem d'arreglar-ho, no? Per tant, tots aquests diguéssim drames continuen passant, formen part, doncs, d'una fuetejada important als drets humans a la Unió Europea, i és per això, doncs, que Brussel·les vol prohibir les teràpies de conversió. I de manera, a més, important i molt seriosa, vull dir que si fins ara s'assenyalava no? A tot això i d'alguna manera, doncs, es procurava de com a mínim denunciar-ho, doncs ara s'hi volen posar amb lleis que ho aturin del tot. Avui ho desenvolupa molt bé el periòdico, les seves planes dedicades a societat, en aquest cas a drets humans. Crec que és prou interessant, prou important, com per explicar-ho. No sé què en penseu, però vaja, sembla que estiguem parlant del segle XIX, no? Més que del segle XX.
2: Bueno, és que jo diria que la cosa va per aquí. O sigui, deixar d'aplicar lleis que són de vés a saber quan, i que a més la majoria d'elles potser són hasta fins i tot inhumanes i tot plegat, i aplicar noves normatives que respectin més els éssers humans. El que passa que, esclar, com ho farem això? Quins països s'hi apuntaran? Quins no s'hi apuntaran? Perquè, esclar, fa 4 dies que Àustria la teníem, la Unió Europea, allò que dèiem de l'ONU. Tots blancs. I vostè, no, perdoni, jo negre, perquè... I no pot ser tot blanc, perquè n'hi ha un que diu que... Home, doncs a veure si realment s'aplica de veritat respecte als éssers humans, i després cadascú amb el seu cos que faci el que vulgui, i potser alguns que s'estalviïn de fer o d'exterioritzar la seva manera de ser, amb el carnaval de no sé quantos, tots pintats, tots no sé què, perquè després resulta que els heterosexuals normalment fan la vida, diem, normal, perdoneu l'adjectiu, no? O sigui, ningú explica jo sóc heterosexual i no sé què, no? En canvi d'altres sembla ser que han d'explicar pel carrer amb tangues pintats, no sé què, no sé quantos... Bé, s'hauria d'equilibrar una mica tot això.
1: Bé, jo penso que amb això que les minories sempre necessiten aquesta exteriorització, i això el que és normal vol dir que una majoria té un comportament social. La minoria s'ha de fer veure més, no? I aleshores doncs volen que es visibilitzi amb aquests dies, el dia de l'orgull gay, el dia de no sé què, el dia de bueno, pot agradar més o menys, no? Però jo crec que és una fórmula, una forma de que aquesta minoria, doncs, que moltes vegades se sent poc compresa, doncs pugui...
0: De fer-se sentir?
1: Això,
0: de visualitzar, sentir, doncs, els seus drets.
1: El que passa és que té un tema molt complex, eh? Jo, em costa moltíssim opinar amb claretat, de dir, jo entenc que s'ha de respectar la llibertat individual, això està clar, que ha de ser una cosa sèria, no pot ser, mira, avui, com de vegades ens hem trobat, és caus reials, però mira, avui em sento home, avui soc home, demà em sento dona, ara soc dona, demà passat torno a ser home. I, bueno, ha de ser una cosa sèria, sí que hi ha gens, i això està demostrat, que moltes vegades tu neixes home, però tens més gens de dona, i és un tema físic, de dir, doncs és que tu ets dona, però has nascut amb un cos d'home, com s'arregla això, no? O viceversa, no? I aleshores, clar, aquí hi ha d'haver-hi la possibilitat de fer una transició però ben feta, i això no és una malaltia, no és una malaltia, la naturalesa és així, no? Jo recordo això que deies, de vegades la religió també
0: sí.
1: Ho, no?
0: Sí.
1: A l'escola s'havia d'escriure amb la dreta, i si eres esquerrà et lligava la mà esquerra a darrere perquè escrivies amb la dreta, perquè havies d'escriure amb la dreta, que era l'esquerra la mà del dimoni, no? I això passava quan nosaltres anàvem a escola, no fa tants anys, eh? Vull dir que això passava.
3: Mira, Matia d'Escarrana. És el que dèiem abans,
2: les lleis antigues, abolir-les perquè no valen per res. Vull dir que no.
0: Jo vaig estar seguint, no seguint, sinó estant una mica atent al debat aquest que es va produir ahir, he llegit alguna cosa, i sí que em dona la sensació que, home, sobretot, no tan sols miraven de deixar clar que s'ha de vetllar pels drets de les persones, sinó una mica atacar aquests punts detectables, en el cas de la religió, no només el tema catòlic, sinó d'altres religions, que pràcticament és que n'hi ha que han estat, no tan sols han anat a parar a la presó de persones que pel que sigui es veien diferents als altres, sinó que han arribat a assassinar gent. Sí. I que moltes religions, quasi com dient, escolti, aquest té el dimoni dintre, se li ha de fer alguna cosa perquè... Això per una banda. Després, allò que dèiem, el que té caràcter, diguéssim, pseudocientífic, no? De punxar-li estrògens i una sèrie de coses que segurament són més que contraproduents i que són un perill. I després l'altre tema, el social, de voler convèncer amb aquella persona que, clar, això, com diu aquell, només ho sap el que ho pateix, segurament,
3: això és com,
0: el que ho pateix.
3: Hi ha diferents religions o no sé com dir-t'ho, gent,
0: és igual, pensaments, és com, ideologies,
3: sí,
0: etcètera,
3: que no admeten la gent que és diferent. Fixeu-vos
0: a Àfrica, que hi ha ignorància, sobretot.
3: Sí,
0: ignorància.
3: Però, i mireu també a Àfrica els que són albins.
0: Sí, sí, no, clar, per exemple.
3: Com els massacren.
0: En algunes cultures,
3: en alguns
0: cultures,
3: llocs,
0: molt concrets.
3: Perquè, cuidado, eh?

0: perquè no es produeixin doncs, aquests problemes de això, de mirar de reconvertir la gent, en què has de reconvertir la gent, no? Molt bé.
1: En que siguin com tu vols que siguin.
2: No.
0: Molt bé. Escolteu una cosa, ens aturem un moment ràpidament també amb un tema que algú diria, ah, això és tema esports, és esportiu, que si Barça, si Madrid, que si no sé què, no? I que nosaltres li donem un caire que va més enllà del futbol. Ja coneixeu, ja ho sabeu, perquè al final ho sap tothom, la compareixença que va fer en Florentino, el president encara del Real Madrid, que convidava fins i tot el Barça a presentar una demanda contra ell, que es va excusar de la mala temporada. No excusar, si és que pràcticament ni va fer autocrítica ni res, no? Però a més a més, se les va tindre quan ningú li havia dit res en aquesta direcció, se les va tindre perquè ell es vol tornar a presentar com a president del Real Madrid amb l'Enrique Riquelme, que ara mateix està sospesant doncs, si es presenta també en aquesta mena de pugna contra el Florentino per ser president, algú que ja és un tipus que en el seu moment ja es va presentar en el seu moment, però tampoc li va donar temps perquè el Florentino ho fa tot així de manera, ho fa molt ràpid per tal de que a l'altre no li dongui temps de res. Us ho dic això perquè al final ja sabeu que el mateix president del Real Madrid en el seu moment ja va preparar les coses per fer-ho difícil, no només els 20 anys com a soci, que això al final qui és, suposo...
2: No 50, em
0: no,
2: sembla.
0: No, 50. No, no, 50.
2: Ai, vaig entendre, jo, això, perdona.
0: No, per l'amor de Déu, 50 seria un geriàtric, allò, no?
2: Sí, sí, i tant.
0: Som 20...
2: Ja ho és, una mica...
0: Són 20 anys i, a més, s'hi han de posar al damunt de la taula 187 milions d'euros. Això no ho pot fer-ho tothom, per això ho va fer-ho Florentino, és clar. Però resulta que va aparèixer en el seu moment, us explico així ràpid, l'Enrique Riquelme, que al final és fundador del grup Cox, que és doncs, una multinacional global d'aigua i energia, i que semblava que era l'únic nom capaç de rivalitzar amb el Florentino en els comicis de la presidència de l'entitat blanca. Ell el va anomenar com el tipus que té... parla doncs, com mexicana, quan en realitat no és així. Per cert, el pare d'aquest home va ser directiu del Madrid amb el Ramon Calderón entre el 2005 i el 2009. Ho dic perquè... Allò que us deia, aquí parlem molt de futbol, però és que al final fixeu-se que el que està combatent un cop més el Florentino Pérez, amb el que està rivalitzant d'alguna manera, és amb un poder econòmic empresarial que fora del futbol també és rival d'ell i que ha perdut alguna pugna contra aquest home amb les seves empreses. És a dir, estem parlant un cop més que al final... La llotja del Real Madrid és aquell nucli de poder espanyol, segurament un dels llocs on més poder concentrat deu haver-hi en alguns moments, també econòmic, no només futbolero. És a dir, el propi Florentino no només vol ser president del Madrid, sinó que el que vol és d'alguna manera continuar guanyant batalles amb algú que és molt més jove que ell i amb algú que ja li ha guanyat alguna, tot i que... Ja sabem que les empreses del Florentino són molt potents. Ho dic perquè, més enllà del futbol, al final hi ha el poder fàctic de sempre i potser la gent no se n'adonen, però amb ell, amb el Florentino, li és molt fàcil començar a criticar amb el Barça, amb els àrbits, amb no sé qui, no sé quantos, per tal de fer-se amb el poder que té des de fa molt de temps. Aquest és el microdebat que jo us volia enfocar, no? Però,
2: sí, però una cosa, pot criticar i pot dir el que vulgui. Perfecte, estem en un país lliure, però que ho demostri. Perquè fins ara no han demostrat absolutament res.
0: No, això per suposar, no, però ara jo us parlava del cas de Riquelme, aquesta persona que seria l'única persona
2: pues a veure.
0: Una mica preparada per... Però fixeu-vos en això, torno a repetir, que darrere de tot plegat hi ha una multinacional que està lluitant contra la del Florentino Pérez en molts sectors energètics.
3: Mm. Recordeu el Trump? O sigui, el Trump, el món del Trump... És
0: ara vas bé.
3: El món dels diners.
0: Tu m'has entès.
3: Clar. O sigui, el Trump... Se li fot que hi hagi democràcia a Venezuela, que els iranians tinguin la bomba atòmica, que l'altre... Això amb ell li és igual, li és igual.

0: Sí, i la prova, evidentment, la tens amb que el viatge aquest a Xina que ha fet ara s'ha envoltat dels grans poderosos del diner dels Estats Units, que aniran allà a negociar amb els xinesos, de dir, bueno, doncs vinga, va, tu em fas el xip, jo et donaré tant, quel xip... I ell és igual. Ell, tota aquesta colla que van amb ella a la Xina, que han anat amb ella a la Xina, aquests són els que manen. No el vicepresident de no sé què, el ministre de Sanitat, que és un idiota, aquell res, tot allò, allò és los pallassos de la tele. Amb el pallasso major Trump a davant.
1: No, ja em perdonaràs que rigui així, perquè em fa gràcia.
0: A darrere hi ha tota aquesta colla, clar, que se m'han cap allà, del món de la tecnologia, tal i qual, que són els que, amb una mica de sort, al final el faran fora. Quan ells puguin sortir-se'n amb la seva, de guanyar diners, que aquí, que allà, que tal i qual. L'estret d'Hormuz és una mena d'excusa, perquè hi ha gent que cada dematí, quan s'aixeca, es fa milionari amb l'estret d'Hormuz.
1: Bueno, ara ve que hem marxat del lloc on estàvem.
2: Hem marxat de país.
1: No, però entenc que és el mateix, al final.
0: És la imatge, és l'estil, és la doctrina de l'Steve Bannon.
1: Sí, sí.
0: Si llegeixes una mica l'Steve Bannon, va per aquí. Tu digues mentides, i l'important és el poder, els diners, que no sé quan, i si aquell et fa ombra...
1: No, no, i que en poques paraules, Jaume, i que si el poder mediàtic està a la llotja del Madrid, és allà on he d'estar.
3: La compareixença del Florentino i tot el mandat que porta el Florentino no és res més que el poder econòmic. La llotja del Bernabéu no és una llotja esportiva. La gent no va a veure futbol.
0: El Banc d'Espanya.
3: No va a veure futbol, va a fer negocis. I el Florentino ho ha portat a l'extrem, això. Potser sempre ha sigut així, no? Però aquella llotja ve a ser una microespanya, no?, de com funcionen les coses, aquesta Espanya canyí, que diem, no?, de l'amiguisme, del cunyadisme, del no sé què, i aquí la màxima expressió és aquesta llotja del Bernabéu, amb un senyor que reparteix negoci, que fa el negoci que vol i munta plataformes petroleres i després les ha de treure i cobra milionades i, bueno, i que està posat per tot arreu. I l'esport és el de menys. Clar. Per això el Madrid està així, perquè l'esport és el de menys.
1: Perquè tot eren cromos de gent no compromesa, diguéssim.
3: El senyor aquest ha fet un equip a base de talonari, dient, voleu un equip guanyador, qui és Mbappé, què val, 300 milions, els que sigui, allà estan, pam. Llavors mires l'equip i dius, molt bé, i hi ha algú de Madrid? No hi ha ningú. Doncs clar, com ha de guanyar un equip que no sent res, que tot és un de Turquia, l'altre de no sé on, l'altre de no sé on. Això no és un equip, això és una pluja d'estrelles, però que no fan cap sismanent, no?
1: Molt bé, escolteu-me, aquest és un debat, ja us ho adverteixo, que queda obert, que continuarem, o sigui, no amb vosaltres, que també amb les vostres companyes i companys d'altres de tertúlies, perquè, insisteixo, va més enllà del futbol, va més enllà del futbol, i la lectura que hauríem de fer és va més enllà de tot plegat. Sigui com sigui, ens hem quedat sense matís futboler. Què voleu que us digui? El Barça amb ressaca, tant li fa els 100 punts, pel que sembla, sí. L'Espanyol que comença a treure el cap, i el Girona que avui se les veurà amb la Reial Societat, a veure què. Per tant, final de Lliga, encara, tot i que està més que decidida, els de dalt, esclar, els de baix, encara amb molt de vertigen.
3: Del desè fins al final estan tots a 3 punts.
0: A 2 punts.
1: Sí. És així. Bé,
0: no 3, no 2.
1: Ho deixarem aquí. Escolteu-me, desitjar-vos una festa major fantàstica. Per cert, aquest cap de setmana, tret de sortida, però per cert, dimecres, festa, però vosaltres... Home, compromesos com sou, que no sou jugadors del Madrid, que sou jugadors de la República Santboiana, en el bon sentit, quan dic no sou jugadors del Madrid, vindreu aquí i ens explicareu com ha anat la festa major, però ens explicareu d'altres coses. Serà molt interessant, perquè tindrem una cosa, una exclusiva, Jaume.
3: Sí, parlarem d'una jornada que s'està preparant pel dia 2 de juny sobre benestar emocional i espiritualitat.
1: Espiritual o espiritual? Sí, senyor. Això serà aquí dijous vinent. Escolteu-me, bona festa major. Que vagi molt bé.
2: Igualment.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
2: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
3: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
4: Ciutat Cooperativa.
5: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
3: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
6: Ei! Viva el rotllo! Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Sant Boi. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Tu rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
1: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
1: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
2: Tu rutlles?

0: l'Espai de la Memòria i el Patrimoni, amb la col·laboració de l'Arxiu Històric Municipal i la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians.
1: Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí. Memòria i Patrimoni, avui signat per la Isabel Herrero, mestra i activista del món cultural i creatiu, que pertany, doncs, a, evidentment, a la Rutlla, al Centre d'Estudis Santboians. Molt bon dia, Isabel, què tal estàs?
2: Hola, bon dia.
1: Molt bé.
2: Imaginant.
1: Contents de recuperar-te, amb el sentit de tornar-te a veure aquí amb nosaltres i escoltar-te. Escolta'm, ho dèiem, ho estem dient tots aquests dies, a tocar la Festa Major,
2: sí.
1: Aquest cap de setmana tret de sortida, potser avançada, podríem dir, Festa Major avançada per allò de que Sant Baldiri cau en dimecres i, per tant, s'aprofita aquest cap de setmana, doncs, per les activitats i per la xerinola, digue-li d'aquesta manera. 15, 16 i 17 i 20, també, de maig. Ens agrada anar-ho recordant. Escolta'm, i evidentment la temàtica que ens portes avui, doncs, home, té molt de Festa Major. El títol que hem triat, que has triat, vaja, és Per la Festa Major, Bèsties i Gegants. I a banda, crec que també vols fer una mena de tribut, s'ha de dir d'aquesta manera, ens vols parlar d'algú tan estimat per nosaltres. L'altre dia vàrem xerrar amb ell per aquí, precisament, estem parlant d'en Pere Lorente, flamant fill predilecte de Sant Boi, també amb la Núria Salam, en un altre àmbit, un sí. És àmbit científic, l'altre és àmbit cultural de temes d'associacionisme, etcètera, etcètera. Molt de dir amb el Pere Lorente. Si parlem de bèsties i parlem de gegants, Isabel.
2: Sí, mira, la idea era tenim a tocar la Festa Major i aleshores era, la Festa Major és una de les festes importants de la ciutat.
1: Correcte.
2: De la majoria de les ciutats. És una festa important perquè dura més d'un dia, es considera tradicionalment el punt de trobada de tota la ciutadania, d'edats diferents, d'àmbits diferents. Té lloc en els espais públics, que és un dels clàssics que anem treballant aquí, tot allò que nosaltres anem trobant a l'espai públic, que és el que podem,
1: sí, senyora,
2: que és el que podem gaudir de manera, de manera tradicional, de manera habitual, per dir-ho d'alguna manera. I aleshores, aquesta importància que té aquesta Festa Major, que després, a partir de que s'acaba de celebrar, van caient en cascada les altres festes de barri, que diríem que són les festes majors, però més localitzades per cadascun dels barris de Sant Boi.
1: Les Capvuitades.
2: Comencem per la Capvuitada, que és del barri centre.
1: Sí, senyora.
2: Això, de fet, ja té, és des del 1992, vull dir, abans no havia passat. I aleshores, amb aquesta idea, anem a veure quins protagonistes que poden tenir relació amb el contingut del que nosaltres anem parlant, doncs podríem parlar-ne d'elles, i serien doncs els gegants i el bestiari.
1: I el bestiari, important, sempre aquest... Bueno, aquesta zoologia, digue-li d'aquesta manera, que formen part de la cultura, de la memòria, també molta llegenda i molta cosa per darrere de tot plegat, no?
2: Mira, són tradicions. Hi ha localitats o poblacions del país que sí que han mantingut al llarg del temps alguns elements d'aquests, però també ves... totalment lícit una tradició començar-la. Totes les tradicions comencen en algun moment.
1: En algun moment,
2: I aleshores hi han tradicions que s'han decidit d'agafar i de tirar-les endavant i en el relat. Com que en el relat ja podem parlar de tradicions perquè tenen un llarg recorregut. Per això, en aquest sentit, sí que la figura del Pere Lorente, les dues persones a les que la setmana vinent els donaran el reconeixement i el nomenament de fills predilectes de la ciutat, totes dues persones són llargament reconegudes a dintre de Sant Boi.
1: I dels seus àmbits,
2: però en concret el Pere Lorente, vaig pensar, és una manera de fer-li un homenatge, un reconeixement.
1: I tant, ben vist.
2: Agafant-lo i amb el que anirem treballant ara, doncs, anar posant la seva figura perquè... per aquest motiu li donen aquest reconeixement.
1: Ho trobo just i necessari, que diuen.
2: Sí,
1: i tant.
2: Perquè és una persona, diguem-ne, que està al voltant, és el ciment, l'aglutinador, molt sovint de moltes de les actuacions que parlarem,
1: fantàstic,
2: que parlarem ara.
1: Fantàstic. Molt bé, endavant.
2: Aleshores, una de les primeres coses que jo us anava a proposar era fer un salt en el temps i plantar-nos en el 2014.
1: Doncs va.
2: El 2014, al balcó de l'Ajuntament, quan fan el pregó d'aquella festa major, trobem que allà hi ha 7 persones, entre les persones que representen les autoritats, el representant, etc. Tenim 7 persones que són les que llegiran el pregó. Aquestes 7 persones són representants de colles de cultura tradicional i popular santboianes i que amb aquesta lectura del pregó, d'alguna manera se'ls fa visibles com a part important, com a part troncal d'aquestes festes majors, d'aquestes festes de barri que vindran després. Aleshores, en el pregó, donat que són colles de cultura tradicional i popular, adopten una forma que és com si fossin les antigues jotes o les antigues... tenen un format com tradicional i fan un repàs a través de versos de tot el recorregut d'aquestes colles. Què és el que es comenta allà? Doncs que sent el 2014, a començaments dels anys 80, és a dir, tot just començats els primers ajuntaments democràtics, recordem que el primer ajuntament democràtic data del 1979, doncs aquests grups comencen a agafar i anar-se creant. Com estaven comentant abans, es comencen a crear no perquè hi hagués una tradició estroncada, sinó que justament per començar a fer aquests elements, diguem-ne, que van donant alegria en l'espai públic, doncs aleshores es van creant colles. Les primeres que comencen a sorgir són les que tenen relació amb el foc i amb els correfocs, que són potser aquells que han arrelat tradicionalment.
1: Sí, tant.
2: Aleshores, en aquest recorregut que fan, també fan un reconeixement a les primeres persones que van començar a crear aquestes colles, que algunes d'elles en aquests moments ja dissortadament no hi són, com per exemple en Juli Vinuesa i en Esteve Dinarès.
1: Correcte.
2: I aleshores, quan estan parlant de tots aquest recorregut, quines colles trobem que el 2014 estaven actuals i encara en aquests moments també estan actives? Les dues colles de Diables, la de Sant Boi i la de Casablanca, i les dues colles de Grallers i Geganters, de la de Sant Boi i la de Casablanca, també. Després trobem el grup de Trabucaires i trobem també la colla de músics que acompanyen de Diàbolo Music, de Diabòlics Music, que acompanyen el grup de foc dels Diables de Sant Boi.
1: De Sant Boi.
2: Aquests són els grups que es mantenen. Però quan fan aquest repàs, també parlen d'altres, com estàvem dient, que en aquell moment es van intentar tirar endavant i que van durar uns anys, però no han aconseguit arrelar de manera sòlida, diguem-ne, per les raons que siguin. Estem parlant del grup
1: que semblava que no acabava de regir, però vaja.
2: Van tirar, van funcionar, amb un temps van ser actius, però per les raons que siguin, recordem que els grups, que les colles aquestes estan sustentades en voluntariat.
1: Sempre.
2: I aleshores,
1: i això és més delicat, clar.
2: Quan parlem de grups humans, hi ha molta casuística. I aleshores això va tenint el seu devenir. Llavors estem parlant del grup de castellers i estem parlant de dos grups de bastoners que van haver-hi.
1: Sí, senyora.
2: Què més podríem dir? Lligat amb això, ja que hem parlat de la colla de geganters, dic que el Pere Lorente va ser durant força anys cap de colla del grup de geganters. Sí. També participa amb el grup de Diables, però li posem aquesta figura, que és una figura rellevant dintre d'una colla. També farem esment a la seva figura. Què és el que ha estat fent el Pere Lorente en aquest temps, i a qui va començar recollint aquesta idea d'aquest fil genealògic, per dir-ho d'alguna manera, d'aquestes colles? Ell, en aquests moments, una de les activitats que està fent, que potser no és tan visible, és la d'anar documentant i arxivant per recollir la memòria justament d'aquestes colles.
1: Genial.
2: Perquè és un dels elements que sovint... Clar. Hi ha l'activisme, tirar endavant això costa molt, perquè no és només allò que es veu, sinó tot allò
1: que
2: no es
1: darrere,
2: veu,
1: eh?
2: Que hi ha l'organització, que hi ha els assajos, etc.
1: El manteniment de tot plegat, també.
2: I aleshores, el fet de documentar tot això és un element que de vegades és un fet que de vegades queda en el pot, i ell, de manera sistemàtica, ara ho està fent. Per tant, en aquest sentit, està molt bé perquè es recull.
1: Sí, sí.
2: I aleshores ja, si us sembla, ens anem amb unes de les figures.
1: Molt bé.
2: Centrem-nos en els gegants, que serien, diguem-ne, les figures reines
1: de totes les festes
2: sí,
1: major.
2: D'una part de la festa major. Uh-huh. I anem a veure com són. Aquests gegants, primer de tot, què tenim? Com estàvem parlant el dia darrer que vam estar treballant el tema de Sant Jordi,
1: sí,
2: amb els dracs, són carcasses, però aquestes carcasses que tenen un cavallet de fusta amb la qual es pot posar la persona que els hi dona vida, que els fa caminar o que els fa ballar, tenen una forma, una estructura, representen persones, aquests gegants que tenim, dos homes i dues dones. Són molt realistes, és a dir, semblarien retrats de persones que podríem trobar en el nostre voltant. Aleshores, anem a veure com són aquests quatre personatges que tenim. Un altre element que no us acabo de dir, però ja el mateix nom ho indica, tenen unes dimensions, una alçada, que nosaltres allà al costat, doncs a l'escala humana, al costat d'aquesta escala, evidentment, per això li diem gegants, sempre els hem de mirar en l'aire.
1: És aquí, el tamany. Aquí, important.
2: Tenim la primera parella que es va crear, que es va presentar l'any 1990, que va ser apadrinada pels gegants de Santa Coloma, el Roc i la Coloma, que són la Ramona i el Baldiri.
1: Sí, senyora.
2: La Ramona i el Baldiri tenen tots dos, si nosaltres ens els mirem i els analitzem així, els hi fem un cop d'ull, veiem que porten els seus vestits, són de persones benestants del segle XIX, mirem amb què podem veure. Té la seva fesomia, el seu pentinat, la seva indumentària, porten un barret, porten una capelina a ella i una capa a ell.
1: Uns anells, crec recordar.
2: Sí, aleshores, ell porta justament dos elements, dos objectes, que podem dir que els situen com una persona benestant, que seria un anell, un segell, i un bastó que sembla un bastó de comandament.
1: És veritat.
2: Com els que poden tenir els batlles, no? Quan estem parlant de la figura simbòlica.
1: Molt bé.
2: Ell per una banda. I per una altra banda, ella porta un cabasset amb unes puntetes, un mocador de puntes a les mans. Val a dir que aquest mocador de puntes no és un objecte així col·locat de tramoia, per dir-ho d'alguna manera, sinó que té relació amb les puntaires de Sant Boi. Està fet per les puntaires. Per tant, aquestes figures, que són costoses de fer, si les anem analitzant, van tenint simbolismes que ens remeten a aquella ciutat, a aquella població la que representen.
1: Clar, amb aquella tradició i allò que, aquella cultura per això.
2: Ja que són personatges que tenen la voluntat de perdurar al llarg del temps, doncs ens representen, fan d'ambaixadors d'alguns dels valors de Sant Boians, en
1: aquest
2: cas.
1: Correcte.
2: Ella en el cabasset porta unes pomes, que ja havíem comentat quan vam fer allò dels cartells de la Puríssima, que antigament Sant Boi era una ciutat, era un poble, rural, i evidentment tenia els conreus, l'element més característic era una poma.
1: Sí,
2: per aquesta raó les porta. I llavors, una vegada hem vist aquests dos personatges amb els seus elements, anem a veure quan es presenten en l'any 1990, a partir d'aquell moment, diguem-ne d'alguna manera, què és el que van fent. Bueno, de moment ja els tenim descrits amb ells.
1: Molt bé.
2: Ara anem a veure l'altra parella. L'altra parella són la Blanca i el Manuel, i són els gegants. Aquests dos gegants que hem dit abans són els gegants de Sant Boi, i aquests altres dos gegants són els gegants de Casablanca. La Blanca i el Manuel representen dos valors que el barri de Casablanca vol posar en valor, com és la vitalitat i com és les persones treballadores. Per la seva abillamenta, per la seva indumentària, deduïm aquests dos elements, i a més, si ens fixem en el Manuel, porta com un sarró creuat i a la mà porta una octaveta.
1: Molt bé.
2: Que d'alguna manera és els valors de la persona que treballa i de la persona que té consciència de ser persona treballadora, i per tant aquests valors reivindicatius del barri. El nom de la Blanca fa referència en el barri de Casablanca.
1: Casablanca.
2: I el nom del Manuel fa referència... a veure, es va fer una votació popular per tenir aquests noms i sembla indicar que fa referència a Manuel Atarazaga, que va ser un líder veïnal veïnal del barri, perquè va ser... Clar, aquests barris que van créixer a la perifèria, a les dècades dels anys 60-70, molts estaven en unes condicions molt precàries en quant a estructures urbanístiques.
1: És
2: així. Hi havia els habitatges, però faltava. I aquesta persona va ser una persona reconeguda amb un carisma especial.
1: Vaja, un activista de barri.
2: Sí, que va morir justament l'any passat, em sembla. I tenim aquests dos noms. Els altres dos noms, no ho he dit perquè ho donava per entès, però és bo de recordar-ho, que els dos noms fan referència a dos emblemes de la ciutat. El nom del patró i el nom de l'ermita de l'ermita del Montbaig, del Sant Ramon.
1: Sí, senyora.
2: Ja els tenim col·locats.
1: Molt bé.
2: Anem a veure quins elements comuns tenen tots dos.
1: A veure.
2: Tots dos, els elements que tenen comuns és que la voluntat amb la que han nascut, és a dir, no han aparegut de cop i volta o algun dia va pensar què podem fer, sinó que tenen la voluntat de representar, de lligar, de poder donar els valors de cohesió social a les comunitats en les quals creixen. Clar. I a les quals representen. Clar. Als anys 90, quan va aparèixer la parella de la Valdiri i el Ramon, la Ramona i el Valdiri, ho han dit al revés, van créixer justament perquè es volia crear simbolismes nous, justament perquè estàvem en una ciutat que havia crescut moltíssim. I aleshores calia crear referents que poguessin ser comuns a tota la població que hi havia en aquell moment. I aquesta voluntat tenia. És a dir, era crear símbols amb els quals la població es pogués sentir identificada, es pogués sentir orgullosa i referents comuns per tothom.
1: Clar.
2: Aquest mateix concepte va servir pel barri de Casablanca. El barri de Casablanca estava en un procés amb els plans de millora integral, que estaven repensant-se el barri i veure com podia anar. I, de fet, per circumstàncies, perquè van tenir grups de joves actius, recordem que un d'aquests grups de joves van ser els que van crear el PETA, que va ser un dels dracs que vam per la sessió passada, aleshores van anar treballant amb temes de cultura popular. Per tant, era un element característic del barri, la cultura popular. Estava en l'ADN,
1: sí,
2: de la
1: clar.
2: Gent que, més sí,
1: sí.
2: activa.
1: Sí, sí.
2: I aleshores ja tenim la funció de per què creixen. Tenen la voluntat de ser símbols d'aquests dos llocs respectius. Val a dir que ens els hem trobat, tant una parella com l'altra, ens les trobem a les festes grosses de la població, que han estat representats amb cartells de la festa major o de les festes de barri, una parella i l'altra, que també ens els hem trobat a les festes de majors d'altres poblacions, per tant, traspassen aquest missatge amb altres llocs, i també amb algunes circumstàncies especials, com per exemple la parella dels gegants de Sant Boi va participar a la trobada internacional de gegants de Mata de Pera, que es va fer el 92 i que van aparèixer gegants de sota les pedres d'arreu del món, i van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Paralímpics del 92.
1: Imagina't.
2: Per tant,
1: és important.
2: Els gegants de Casablanca, i aquí tornem a recuperar la figura del Pere, van organitzar la trobada de gegants del Baix Llobregat el 2010, per tant, posen Sant Boi al centre a nivell comarcal, i més endavant, amb l'experiència adquirida, el 2020, que els hi aixafa la Covid, com va aixafar tantes altres coses, va aixafar aquesta data, era la ciutat gegantera, la Sant Boi com a ciutat gegantera de Catalunya.
1: Ho recordem perfectament.
2: Que això es va traslladar després el 2022.
1: Sí, sí.
2: Aquest és un dels elements. Un altre element seria pensar que aquests gegants han agafat i han tingut el nom i l'aspecte que la gent ha triat per ells. Donat que es volia crear aquests simbolismes, doncs aquests personatges se'ls va donar a l'aspecte fent una consulta amb la població escolar i a la població del barri en cadascun dels casos. Tots dos tenen una festa pròpia, la festa major i la festa de major del barri, diguem-ne, la festa de barri.
1: Correcte, on són més protagonistes, si es cau.
2: per acabar d'arrodonir les seves figures, tenen un ball propi cadascun. Aquest ball propi els hi serveix per agafar i per presentar-se quan fan les trobades de gegants a la festa major o a la festa, de barri de Casablanca, per obrir la cercavila que fan amb la resta de gegants i per tancar amb el seu ball. Aquest ball propi el va fer la música, en els dos casos ho va fer el compositor Esteve Duran, que és un compositor de sardanes, que ja havia fet la sardana de Can Castells, i que van estar coreografiats per unes persones que hem anat parlant, com són l'Esteve Dinarès, el Fèlix López i l'Albert Graus, repartits de manera diferent en cadascun dels balls. Sí. Després, tots les quatre figures descansen, per dir-ho d'alguna manera, en els casals de barri, uns en els Can Macelleres i els altres a la Gralla, i tenen una colla pròpia que van néixer juntament amb ells, que són qui tenen la custòdia i en fan ús.
1: Molt bé.
2: Aleshores, una mica ja per anar tancant. Sí. Tenim que les figures de protocol que han aparegut aquests darrers anys, doncs aquest any incrementen amb una nova figura. Aquest any apareix la mulassa.
1: La mulassa, eh?
2: Recordem que les figures de protocol són unes figures que tenen una aparició apareixen poques vegades, no prodiguen la seva existència, perquè són figures que van molt lligades al protocol, justament, a la institució, en aquest cas de l'Ajuntament. El 23 va aparèixer l'àliga, el 24 el lleó, el 25 el bou, i aquest any ens apareix la mulassa.
1: S'hi afegeix com un element
2: d'aquest
1: bestiari sambollà. Sí.
2: Qui els ha construït, tant els gegants com a totes aquestes figures? Una persona de la que ja vam parlar l'altre dia, que era el constructor cardoní Toni Mujal, que treballa conjuntament amb la Montse Morreres i que veiem que van signant de manera indistinta els personatges. I aquestes figures, també com a qualsevol figura que es vulgui reconèixer, que se li vulgui donar importància, doncs tenen un ball propi. Aquest ball propi ha estat fet per una persona, allò que dèiem de mobilitzar el talent al nostre voltant, per en Ricard Ros, que és qui ha posat la música.
1: Exacte.
2: I per la coreografia, a la primera figura, l'Esteve Dinarès i l'Albert Graus, dissortadament l'Esteve Dinarès ens va deixar entremig, i les altres coreografies ja les ha anat fent de manera única l'Albert Graus. Aleshores, amb tot això també us diria, aquest any ha aparegut la colla de gegants de geganters i grallers de Sant Boi, ha fet un domàs per que la gent des dels balcons doncs celebri la festa major.
1: Jo envellir una mica els balcons,
2: sí, eh? Jo us diria, com que aquests grups, una de les coses que reconec, que sempre diuen, és tenim raó de ser en quant que hi hagi la participació de tot el col·lectiu, de tota la col·lectivitat, jo us convidaria doncs a participar tant en la presentació a la plaça de l'Ajuntament, que si no recordo malament és el dia 20.
1: Mira, ho expliquem ràpidament. Això serà el mateix dimecres, dia 20, que és Sant Baldiri, evidentment, el ball de l'Àliga, el lleó i el bou de Sant Boi, i presentació de la mulassa de Sant Boi. Això és a la plaça de l'Ajuntament a 8:15 del vespre, 19:30, organitzat evidentment per l'Ajuntament de Sant Boi i la Federació d'Entitats Els Garrofers, i la mula que combina qualitats del cavall i del ruc, cosa que la fa intel·ligent, atlètica i de pas ferm. Aquesta doble naturalesa la converteix en la representant de la integració de diferents tradicions i la importància de la unitat dins de la diversitat de la comunitat. També hi participaran l'associació Amics en Cultura amb la Mulassa de Sabadell i el Tros Centre de Producció de la Cultura Tradicional i Popular amb la Mulassa de l'Hospitalet de Llobregat, la Mulassa Almalvígia, que es diu, I no, que ha anat una mica bé, perquè hem pogut doncs explicar també el dia que serà tot plegat, que és el dia de Sant Baldiri. Escolta'm, jo crec que l'episodi del bestiari també ens queda una mica pendent, i potser més endavant en podem parlar, perquè és enorme i és molt ampli.
2: Totes aquestes figures, com que arrosseguen, és el que dic, no són elements només objectes d'animació, sinó que tenen tot un històric a darrere.
1: D'identitat, també.
2: Aleshores, és bo d'anar-les seqüenciant, sí.
1: Doncs escolta'm, Isabel Herrero, moltes gràcies, com sempre, per il·lustrar-nos i, en aquest cas, per explicar-nos, doncs, sobretot les bèsties i els gegants principals de la Festa Major de Sant Boi. Moltes gràcies, bona Festa Major i, properament, més coses aquí a la memòria i al patrimoni.
2: Sí, senyor.
1: Gràcies.
2: Bona Festa Major.
1: Bona Festa Major.
2: I felicitats al Pere.
3: De juny. Segons el govern espanyol, la frenada de la inflació permet començar a desactivar les rebaixes fiscals que s'apliquen per la guerra a l'Orient Mitjà. L'increment general de preus ha estat del 3% a l'abril a Catalunya, una dècima menys que al març. Sindicats i Departament d'Ensenyament ja estan reunits per mirar d'acostar posicions enmig d'una nova tongada de vagues. Avui mateix hi ha aturades a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. L'USTEC arriba a la trobada amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord. El pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació salarial. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta que la infiltració de Mossos en assemblees de professors és una pràctica que s'ha fet històricament amb altres governs. Parlon ho ha explicat a TV3, on també ha assegurat que entén el malestar del sector. Avui quedarà vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, jutjat per la suposada ocultació de la fortuna familiar. El fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, s'enfronta a la petició de pena més alta, 29 anys de presó. La sessió ha arrencat amb els informes finals de 7 dels empresaris processats. Xi Jinping avisa Donald Trump que la Xina i els Estats Units podrien entrar en conflicte si Washington gestiona malament la qüestió de Taiwan. Els líders s'han reunit a Pequín, Trump a aparcar la guerra aranzelària i estès la mà al seu homòleg, augurant que les relacions entre Pequín i Washington seran més bones que mai. Un mort i una quarantena de ferits en un atac massiu rus aquesta matinada contra Ucraïna, segons un balanç oficial. La capital Kyiv ha quedat molt afectada i els equips de rescat busquen més víctimes entre la runa. L'agressió russa d'ahir va motivar una protesta insòlita d'Hongria a Moscou. I problemes per aconseguir arbres, com els lledoners o els aurons. Molts vivers estan en aquesta situació per un augment de la demanda del gremi de la jardineria per reposar els exemplars morts per la sequera i donar sortida als molts projectes municipals per crear més àrees verdes. Tot a punt per a una nova edició de la tradicional Fira de Sant Isidre, Solsona, que creix amb més expositors que mai. Per segon any consecutiu tindrà l'absència destacada d'un dels grans atractius, que és la mostra de bestiar, per la crisi de la dermatosi nodular. En canvi, s'incrementa l'aposta cultural.
4: Esports. L'Espanyol supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i trenca una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanquiblaus sumen ara 42 punts i en tenen 3 de marge sobre el descens. Aquest vespre juga el Girona, que rep la Reial Societat a Montilivi, també amb la necessitat de guanyar per sortir de les places de descens que ocupa ara mateix. Ahir el Barça va perdre per 1-0 al camp de l'Alavés i es queda sense l'opció d'arribar als 100 punts al final de la Lliga. I Florentino Pérez insta el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid assegura que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
3: I al temps, les precipitacions de manera feble i dispersa s'aniran reactivant a les comarques de Girona. La resta del país es mantindrà l'ambient més suau. Aquesta tarda la pluja s'intensifica, especialment a l'Alt Empordà, mentre el vent s'enfortirà a Ponent i també al sud del país. 3CAT Info.

0: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
1: Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
4: Ràdio Sant Boi.
5: Vacances en pau.
6: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
7: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
8: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
7: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
8: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
9: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
10: Acull a una nena o un nen saharaui.
6: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
3: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Ràdio Sant Boi.
4: 45 anys amb tu.
5: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
6: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
5: Perquè el que passa ens importa.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: L'espai del reflexionador amb Santi Recasens.

0: 8 minuts pràcticament passen de les 10 del matí. És el moment de seure i reflexionar. De fet, ho fem durant tot el programa, això de reflexionar. Però els dijous, a aquesta hora, doncs, tenim el nostre reflexionador particular, en Santi Recasens. Molt bon dia, company, què tal estàs?
1: Doncs molt bé, molt content d'estar aquí, com sempre.
0: I nosaltres també, cofois, ja ho saps, eh? Setmana que ens porta fins al tret de sortida, aquest cap de setmana de la Festa Major de Sant Boiana, i per tant, doncs aquí ja t'imagines que és tot molt més festiu. Però passen coses, i sempre diem que l'espai del reflexionador, sense fugir de l'actualitat, toquem temàtiques que també fan reflexionar, i ens agrada que tu mateix gratis una mica el rerefons de tot plegat.
1: I avui no parlarem del Florentino.
0: No.
1: Devem ser l'únic mitjà que avui no parlarà del Florentino Pérez.
0: Ja n'hem parlat. I crec que en parlarem, però en d'altres àmbits, quan toqui.
1: Sí, sí, sí. Ara centrem-nos en...
0: Escolta'm una cosa, per qui no et conegui, cosa difícil, perquè crec que no només tota la comarca, mig país, ja sap qui és en Santi Recasens. És aquest pagès llicenciat en direcció d'empreses per la Universitat de Saint Peter's de Nova York i virtuós d'explicar el que pot semblar profundament complicat amb una senzillesa espaterrant. Doncs ens hi posem de seguida. Avui, això que dèiem, aprofitant una mica l'actualitat que tenim aquests dies al damunt de les taules de debat sobre la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, volem reflexionar una mica, o que ens facis almenys reflexionar, Santi, sobre el que significa la visita institucional del cap de l'Església Catòlica a un altre país, a on sigui. I de retruc, en Santi ens parlarà també de les tensions entre el cap d'estat del Vaticà, perquè al final el Papa és el cap d'estat del Vaticà, i el dels Estats Units, que al final es tracta de dos americans ben diferents. I no per la sotana, per alguna cosa més. Santi, endavant, explica'ns el què de tot plegat d'aquestes visites del Papa al voltant del planeta.
1: A veure, farem aquí una mica un poti-poti, mirarem d'estructurar-ho.
0: Sí, senyor.
1: A veure, mira, la visita del Papa en un altre país, sigui com a cap d'estat, o sigui com a líder religiós, té dos tipus de benefici, el benefici econòmic i el benefici... que el benefici econòmic, evidentment, que es pot comptabilitzar i es pot computar, només faltaria.
0: Sí, sí.
1: Però després hi ha un altre tipus de benefici que és més espiritual, més moral, més d'empoderar, que això no es pot comptabilitzar amb números, però que poder estar no més important que l'altre.
0: Vinga.
1: I, a veure, d'això del Papa Lleó XIV i el Donald Trump, ho deixarem pel final.
0: Això perquè, ho deixarem al final, perquè és que la cirereta.
1: És molt fàcil d'analitzar.
0: Molt bé.
1: Bueno, primer de tot, això que es parla tant de que, ostres, és que el Vaticà s'ha d'adaptar al segle XXI, és una institució molt no sé què, no sé quantos, bla, bla, bla... A veure, si analitzem una miqueta, el Sant Pare, Papa de Roma, és el líder religiós més mediàtic del món.
0: Ho és, tot i que la seva religió, la nostra religió, perquè nosaltres som catòlics, en aquest cas, no és la que té més, diguéssim...
1: Exacte. Però, clar, líders musulmans...
0: Més
1: líders,
0: seguidors.
1: Líders hindús, líders d'altres confessions religioses, sigui també doncs, les cristianes protestants. Els seus líders no van enlloc, no... A veure, potser sí que van enlloc, no? Però entén-me.
0: Bueno, jo crec que també és la visió que se li pugui donar. És a dir, el Papa de Roma, com tu bé has dit, al final representa a la religió més occidiana, digue-li com vulguis,
1: sí,
0: d'Occident.
1: Sí. Per això que jo vinc a dir-nos de que, vale, jo hi ha coses del Vaticà amb les que no hi estic gens d'acord.
0: Segur.
1: Ja, o sigui, en ple segle XXI encara no acabo d'entendre com estan en contra dels anticonceptius. No ho entenc, però bueno. Però amb altres coses, doncs en veritat, el Sant Pare i el Vaticà, escolta, han sabut aprofitar molt bé les eines del màrqueting i de la comunicació.
0: Segur.
1: A veure... Anem directament a números.
0: Sí.
1: Què costarà la visita del Papa a Espanya?
0: Deixo anar.
1: Es calcula que uns 15 milions.
0: D'euros, clar, evidentment.
1: Sí.
0: I com no, deia... no parlem en dòlars, no parlem... No.
1: I com deia l'escriptor Pla, i això qui ho paga?
0: Sí, sí que ho deia, sovint. Això qui ho pagarà, això?
1: I això qui ho paga? Això doncs ho pagarà, mira, així com en altres estats totes les despeses són a càrrec de l'estat que l'acull, doncs a Espanya, doncs, per una vegada, les coses es fan raonablement bé. I és una barreja de despesa pública i privada. Perquè aquestes despeses principalment estaran cobertes per sponsors i benefactors privats. Tu saps el que... Si tu li vols donar la mà al papa i dir-li bon dia, saps què costa? Hi ha tarifes, eh?
0: Hi ha tarifes, també, per això?
1: Sí, sí, sí.
0: Explica-m'ho.
1: Fer-li un cafè no sé el que costa. Però donar-li la mà i dir-li hola, 1 milió d'euros.
0: 1 milió d'euros?
1: 1 milió d'euros.
0: És a dir, ell et pot rebre i et pot donar la mà, però has de passar per caixa.
1: Has de passar per caixa.
0: Molt bé.
1: Bueno, bromes a part.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sponsors, empreses, ja et dic, benefactors privats, persones privades. I per què volen pagar perquè reunir-se amb el papa? Doncs escolta, pot ser per raons espirituals. Que és una raó tan vàlida com qualsevol altra.
0: Segur.
1: Però clar, també que et vegin amb el papa. Foto teva amb el papa
0: vol dir que influeixes amb alguna cosa al món.
1: Això és una eina de màrqueting de primer ordre, eh?
0: Segur.
1: Perquè, i no només perquè et vegin, sinó perquè a sobre se t'associï amb algú que es considera molt bona persona i molt ètica. És una manera de blanquejar la teva imatge. O sigui, el Florentino Pérez,
0: clar.
1: Ara es fa una foto amb el papa,
0: yeah.
1: I si a sobre el papa somriu, el Florentino blanqueja la seva imatge d'un dia per un altre.
0: No, no em facis dir, no vull entrar per aquí, que em sortirien acudits recorregulats.
1: Jo el que vull és que els amics que ens escolten entenguin el concepte del valor que té.
0: No, s'entén.
1: I per això algú pot arribar a pagar 1 milió d'euros per fer-se una foto amb el papa.
0: Per tant, quan parlem d'influencers, el primer influencer ja és el mateix representant de l'Església.
1: Uns més que altres.
0: El màxim.
1: No ens enganyem.
0: No, però que la figura del papa és un influencer, al final.
1: I tant. I si és un papa tan superdotat com va ser el papa francès, que era un tio amb una ètica tremenda, però a part era un cachondo...
0: Comunicar de manera
1: directa.
0: Era un
1: gran comunicador, influencer número 1. Bueno, entrem ara a beneficis. Ara hem parlat de despeses, ara beneficis. Doncs es calcula que l'impacte, o sigui, 15 milions de despeses, l'impacte econòmic es calcula que serà de més de 100 milions d'euros.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui, és un molt bon negoci.
0: En les zones d'influència de la visita, diguéssim.
1: Molt simple, doncs, a veure, restauració de centres religiosos, que el papa visitarà, que has de contractar una colla de paletes perquè el posin...
0: Per exemple.
1: Personal de seguretat addicional, muntatge de faristols, pantalles, despeses del seu personal...
0: Déu-n'hi-do.
1: Les despeses que fan els pelegrins. Perquè, clar, aquí hi ha gent que vindrà de tot el món.
0: Sí.
1: S'hauran d'allotjar a algun lloc, han de menjar...
0: Per tant,
1: es voldran prendre una cerveseta...
0: Hotel, restauració,
1: hotel,
0: etcètera.
1: Per això, o sigui, 100 milions d'euros. Mercadeo.
0: A veure.
1: Algú podria dir, però escolta, això és... saps com Jesús, que va agafar els comerciants del temple i els va fotre tots a fora puntades de peu?
0: Recordem l'episodi, sí.
1: Mercadeo. A veure, sí i no. Per començar, el papa no cobra per aquestes visites. On s'allotja? Doncs ell no ho sé, però el papa francès, que era conegut que en cap moment s'allotjava a hotels. Ni de 5, ni de 4, ni de 2 estrelles.
0: Convents, monestirs, etc.
1: Convents, els llocs on l'estat Vaticà tenia ambaixada.
0: Sí, sí.
1: Es quedava a dormir l'ambaixada.
0: Sí,
1: no li costava un cèntim al contribuent.
0: Que de vegades al final és això que et dic, eren convents, o col·legis fins i tot.
1: Sí. Per això que, Mercadeo, podríem parlar una mica de tot això, però entrem ara a el que no es pot quantificar amb diners.
0: A veure.
1: Que és el més... El benefici intangible.
0: Intangible.
1: Intangible de... Clar, aquí a Espanya, per exemple, és un país modern, Unió Europea, bla, bla, bla, bla, bla, que vagi a Madrid, que és una gran capital, que vagi a Barcelona, que és una gran capital, però quin impacte tindrà que vagi a les Canàries?
0: Alguna cosa deu haver-hi. Dic jo.
1: Clar, per les Illes Canàries, que el Sant Pare vagi expressament allà, té un impacte no només econòmic, sinó també doncs, de moral, de dir, ostres, tu, el Sant Pare s'ha fixat en nosaltres i ve aquí.
0: I perdona, i hem recorregut, perquè a mi m'ha passat d'anar a algunes ciutats arreu del món, t'estic parlant, uh-huh. i de dir-te, escolti, no deixi de visitar tal església o tal catedral, per què? O perquè hi va passar-hi el papa, o fins i tot la va inaugurar el papa de Roma. I dius, bueno, doncs anem-hi. I
1: per això...
0: que després resulta que deixa petjada tot plegat.
1: Per això, després, quin valor té uh-huh. que el papa, no sé si era el papa francès, visités Cuba, uh-huh. que se suposa que és un país comunista, que és ateu...
0: Ja, precisament per això.
1: Però no ens enganyem, a veure, hi ha moltíssims cubans que segueixen sent catòlics i han de fer la seva... Uh-huh. Han de diguem-ne, doncs... desenvolupar la seva fe en la, diguem-ne, clandestinitat.
0: Jo crec que Cuba és dels llocs on hi ha més ateus que creuen en Déu. Mira quina contradicció. No, t'ho dic en sèrio.
1: Però clar, sí. Quin és el valor intangible de que en un lloc concret com sí. Cuba, en les circumstàncies sí, sí. geopolítiques que té, uh-huh. el Sant Pare vagi allà i que, clar, que els líders cubans no li poden dir que no. A veure, li poden dir que no. Però...
0: s'ho agafen com allò que dèiem, és un cap d'estat, d'un estat molt petit, però un cap d'estat.
1: Però amb una veu que arriba a molts llocs.
0: Està claríssim.
1: O sigui...
0: I és una mica la cullerada de nutrients espirituals, en aquest cas,
1: sí.
0: però de nutrients que no li poden donar al mateix govern.
1: Exacte.
0: Que no li podien donar.
1: Aquí està.
0: És
1: aquí
0: alimentació està. Espiritual.
1: Aquí està. El papa francès va fer una uh-huh. visita, no sé si va ser a Síria, uh-huh. i al no sé quin país africà, uh-huh. que la minoria catòlica era minoria minoríssima.
0: Però estava ple de gom a gom.
1: I el papa... Sí, va, bueno, vale, ja. però... Sí, i el sí. papa va anar allà. Uh-huh. Això per la gent que uh-huh. ostres, no
0: és
1: té preu.
0: Una vitamina espiritual.
1: I clar. Després convé no oblidar una cosa que ja és del passat, però que va canviar el món. Uh-huh. El papa Joan Pau II... va canviar la història.
0: Uh-huh. Mm? Segur, clar.
1: Amb una visita que va fer a Polònia, uh-huh. ell va ser el que va engegar, a veure, ell i altres.
0: Sí, ja
1: però faltava, com t'ho diria, tu pots tenir tot preparat, però falta la guspira que ho encengui tot.
0: Sí, que algú empenyi una mica la gent.
1: Hi havia el Lech Walesa, uh-huh. Hi havia doncs el pare Popielusko.
0: Imagina't.
1: Que el van assassinar uh-huh. precisament perquè era massa perillós uh-huh. i clar, se'n va assabentar tota sí, Polònia. Sí. Faltava la guspira uh-huh. com engegués tot i aquest va sí, ser el papa Joan Pau II que jo no estic segur que quan el van escollir uh-huh. al Kremlin van dir, mare de Déu, ja senyor.
0: Sí, sí.
1: Mare de Déu, senyor. Aquí, bueno, aquí la liarem.
0: És el que va pensar el Trump quan va veure que triaven el papa que hi ha ara.
1: Vale, entrem ara en matèria.
0: Molt bé.
1: El conflicte Trump... en el fons, és que no hi vull dedicar ni 20 segons, perquè és tan vulgar, uh-huh. és tan vulgar com que el pare, Lleó XIV, és un tio que s'ha comportat amb dignitat i defensa el que té que defensar, uh-huh. i l'egocèntric testosterònic del Donald Trump, uh-huh. doncs no li agrada que li portin la contrària, punt. Uh-huh. O sigui, estem parlant d'un tio digne i un crio que fa la pataleta.
0: Bueno, tingues en compte que dins del cercle proper a Donald Trump hi ha un dels bisbes més crítics amb el, no tan sols amb aquest papa, sinó, evidentment, amb el papa anterior.
1: Sí, qui és? L'arcabisbe de Nova York, sí, tal i qual, sí, un tio...
0: Bueno, n'hi ha diversos, però que... està envoltat d'un cercle que és el més crític amb els darrers papes.
1: Bueno, perquè és un cercle que...
0: és d'ultradreta.
1: Per això, i ha nascut en el segle equivocat.
0: Sí, sí.
1: Li hagués agradat néixer, doncs, a l'Espanya del segle XV.
0: per exemple.
1: Però al final és algo tan simple com això. Una persona, uh-huh. un papa que fa el que té que fer i crec que s'ha comportat amb una dignitat extraordinària.
0: Bueno, però és que tu ho has dit molt bé abans, has dit al final, imagina't amb més o menys força en un país determinat, però com d'influencers són els papes. Fixa-t'hi com li ha baixat la popularitat dins del Partit Republicà
1: sí.
0: el Donald Trump pel fet de tindre-se-les amb el papa de Roma.
1: Aquí està.
0: Imagina't.
1: Però per què? Perquè al final més val parlar poc però bé. Uh-huh. Una persona que s'ha comportat amb extraordinària dignitat...
0: Correcte.
1: I un cretí testosterònic
0: sí,
1: que ha tingut
0: sí.
1: una pataleta de criu.
0: Sí, sí.
1: I parlant de catolicisme i govern americà, per acabar ja... Sí.

0: I aquest està a poc a poc, amb silenci, amb discreció, però
1: yeah.
0: Va pujant esglaons.
1: Déu-n'hi-do, doncs segurament ja en sentirem,
0: d'aquí un any
1: en parlarem.
0: D'aquí un any o dos en parlarem, d'aquest.
1: Escolta'm una cosa, no et puc deixar marxar sense la pregunta punyent.
0: Ai.
1: No, home, no. Això va de visites dels papes arreu del món, ho hem dit, en aquest cas d'Espanya, perquè... Escolta'm una cosa, fixa-t'hi que el primer que el rebrà és a Madrid, doncs, la monarquia i el govern, el mateix govern, els reis i el president del govern. Al final, això no va de política, això va d'allò que tu dius, he d'estar al costat de sí o sí. T'ho dic perquè allà on va, tu has dit molt bé, fins i tot gent que tenen una ideologia molt oposada a la religió catòlica, però el reben, no diré que sempre el venerin, però el reben amb tots els honors.
0: Sí.
1: Jo pregunto, pregunta punyent, valga'm la redundància, jo pregunto, el mateix Vaticà se n'aprofita d'aquesta, entre cometes, avinentesa? És a dir... Ho utilitzen després per fer-se amb interessos que convé, que li convé, fins i tot més enllà de la religió?
0: Mira, jo d'això no en tinc...
1: És la pregunta punyent.
0: Sí, et diré que no en tinc dades. Mm. Et diria també que, bueno...
1: Recorda el Banc Vaticà, recorda les inversions...
0: Sí, però d'això en podem parlar un dia, perquè això m'ho vaig estudiar de dalt a baix.
1: No, però,
0: i algun dia en parlarem.
1: Però és que t'ho dic per això.
0: El Paul Marcinkus, el Michele Sindona...
1: Al final hi ha molta comptabilitat per aquí.
0: Sí, però bueno, jo en parlem algun dia. Ostres, has tocat un tema que realment domino. Mira, jo crec que és més, escolta, el protocol de dos caps d'estat, l'educació i la cortesia protocolària doncs d'una visita d'un cap d'estat a un altre, i no només per raons d'estat, sinó... Això és més un líder espiritual, visita d'un líder espiritual que no d'un cap d'estat. Jo crec que... No ho treguem d'aquí.
1: Molt bé.
0: No
1: de totes maneres, i per anar acabant, Santi, fixa't en la simbologia també de tot plegat, que de l'ostentació que podria semblar aquests avions privats, aquestes despeses milionàries, etc. El simbolisme una mica de dir, escolta, jo, en el cas de, per exemple, Barcelona, sí, aniré, avui que, ara que estem celebrant l'any Gaudí, aniré, evidentment, a la Sagrada Família, un monument universal.
0: I tant.
1: I més amb la figura de Gaudí com a protagonista, però passaré per una presó, és a dir, me'n vaig d'un extrem a l'altre, des de l'opulència fins al lloc més humil, me'n vaig amb una església també de barri marginal, on hi ha gent patint. Trobar aquests extrems fa que al final la figura del papa sigui respectada per tothom, pels poderosos i pels humils.
0: Exacte, i torno a repetir, això són beneficis que no són computables. Són beneficis intangibles, però que no deixen de ser beneficis. I, bé, evidentment que el papa no arreglarà la vida de... molt... però donar esperança, i més en el món en el que vivim, en què tot sembla males notícies...
1: Que potser és el que més falta fa, esperança.
0: Donar esperança... Escolta, benvinguda sigui, tu.
1: Molt bé, molt
0: bé. Com has respost a la pregunta punyent?
1: Bueno, sí, d'aquella manera...
0: De
1: perquè...
0: fet, no l'he respost.
1: No l'he respost perquè...
0: Me n'he sortit
1: no,
0: prou.
1: No, però és que entenc que no l'he respost perquè això portaria un debat que ens duraria una hora més.
0: I que hi ha interessos, això de ben segur. Però jo englobo la visita del papa més com a líder espiritual que no com a cap d'estat. Ara, l'ha de rebre el cap d'estat d'Espanya, que és el rei, evidentment.
1: Jo et dic una cosa, de vegades amb figures tan i tan concretes i tan poderoses, digue-li d'aquesta manera, tinc menys dubte envers d'aquestes figures... que no pas de qui envolta aquestes figures.
0: Ja.
1: Baixa un esglaó i trobaràs la part més dura de tot plegat.
0: La camarilla.
1: Baixa un esglaó.
0: Sí, ho sé, ho sé.
1: Tu m'entens.
0: I tant, si t'entenc.
1: Molt bé, escolta'm una cosa. Santi, fantàstic, desitjar-te una fantàstica també festa major.
0: Molt
1: perquè
0: bé.
1: Al final tu ets una mena de sembollar. El ser...
0: I encantat.
1: El formar part...
0: I encantat.
1: No, el formar part del bestiari que, mira, precisament si parlem de festa major, el bestiari, el formar part del bestiari de la República Santboiana, ets una mena de Santboià també a hores i a dies.
0: Jo encantat d'estar aquí, escolta, sempre em trobo molt bona gent aquí a Sant Boi.
1: Doncs agraïts de que ens facis reflexionar

0: Cada setmana, per cert, setmana vinent hi seràs, perquè és dijous, sí. Dimecres és Sant Baldiri, però dijous tornem a estar aquí i parlarem de coses també molt interessants.
1: Psicologia i finances.
0: La influència,
1: concretament
0: la influència,
1: borsa,
0: no? A la qual està sotmesa el món bursàtil.
1: Exacte, que té menys a veure amb finances i més a veure amb emocions.
0: Doncs déu-n'hi-do, serà molt interessant. Bona festa major també per tu, Santi.
1: Igualment, amics.
0: Que vagi molt bé, anem cap al diccionari alternatiu.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, eres jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. L'espai del Diccionari Alternatiu.

0: Dos quarts i pràcticament un minut d'11 del matí, digitalment parlant, podríem dir les 10:31. I avui el diccionari alternatiu al final és complir, diguem-ho d'aquesta manera, una promesa. Us ho vam prometre la setmana passada, ens quedàvem curt, com passa moltes vegades de les temàtiques que toquem, això passa sovint, i vam dir, no, ho reprendrem i farem una mena de segona part, digue-li d'aquesta manera. Sigui com sigui, avui ens acompanya la Sílvia Amadeu, ella sola. Per què? Doncs perquè deixarà anar tot el contingut que tenim pendent, doncs de manera, bueno, doncs de manera directa i tot per ella, ho podríem dir d'aquesta manera. Tot el marrón, amb el bon sentit de la paraula, per la Sílvia Amadeu. Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: No, una mica d'això, ahí lo tienes, venga.
1: Vinga.
0: Déjalo.
1: Anem per feina, no?
0: Deixa'l anar. Escolta'm una cosa, Sílvia.
1: Digue'm.
0: Des d'aquí una salutació per al Joan Antoni Crespi, per l'Anaïs, evidentment. Probablement poc o molt ens estiguin escoltant. Però avui la protagonista és la Sílvia Amadeu. Reprenem, com dèiem, la temàtica que vam encetar la setmana passada sobre els anomenats opars, els objectes o artilugis que es troben en llocs que no corresponen, sobretot per un context temporal o fora de lloc, fins i tot geogràfic o cultural o de moltes maneres, però que no estan a on els hi correspon. Continuem, doncs, et sembla, Sílvia?
1: Sí, clar que sí, que és molt interessant.
0: Mira, jo més o menys recordo què vas explicar, però no sé on ho vam deixar o des d'on ho vols reprendre al final, no?
1: Doncs mira, jo ho vull reprendre, ho vam deixar que vam dir dos o tres casos d'opars, d'acord?
0: Vas dir, portarem una mena de llistat d'objectes, sí, molt concrets, que
1: sí,
0: no? Perquè...
1: Però he estat investigant i sí, és molt curiós, i m'he trobat, que això també ho volia exposar, sí, opars que són falsos.
0: També, clar,
1: que jo crec
0: posats
1: que...
0: de manera expressament per liar la gent i per, sí, i per crear aquí una llegenda urbana.
1: Que jo crec que hem de tractar les dues bandes, no?
0: Sí, sí, i tant.
1: Bueno, doncs, vàrem parlar de les... No vàrem parlar de les figures aquestes de veritat, eh?
0: Val.
1: Hi ha documentació...
0: La que deixes anar és, de veritat, almenys, sí, és real, es va trobar en un lloc que no correspon. Això
1: I
0: és bon
1: a
0: dir.
1: Més a més es pot tocar, es pot palpar, es pot veure... I són les figures de... Un moment, eh?
0: Sí.
1: Shakokidogu, que és al Japó.
0: Sí. No t'ho faré repetir.
1: Gràcies. I són figures d'ogu amb gafes protectores de sol. Això, tu mires la foto...
0: A veure, m'estàs dient...
1: I això
0: figures
1: que
0: deuen estar datades de la pila de...
1: Doncs mira, de l'any, sí, 1500 abans de Crist.
0: Del 1500 abans de la nostra era?
1: Sí. Sí,
0: figures que ja sortien representades amb ulleres fosques,
1: sí,
0: com si fossin ulleres de sol per protegir o pel que sigui.
1: Del sol, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Això comença la història, mm-hmm, i podem dir que és un paleocontacte.
0: Sí, sí.
1: Un paleocontacte, és a dir, que abans, mm-hmm, molt enrere, milers d'anys, ja teníem aquest contacte.
0: Mm-hmm.
1: Són figurilles d'arcilla, mm-hmm, humanoides. I són famoses,
0: mm-hmm,
1: són famoses perquè semblen que porten ulleres o cascos o trajes acolchados, escafandres que recorden els astronautes.
0: Per exemple.
1: D'acord? Diuen que són els antics astronautes, mm-hmm, que poden tenir... que això podria ser un contacte extraterrestre amb tecnologia antiga.
0: Mm-hmm.
1: Com són físicament d'arcilla, petites, muy estilitzades i decorades geomètricament. D'acord? Mm-hmm. Sembla ser que porten una armadura.
0: Molt bé. O fa recordar una mena d'armadura o alguna mena de protecció, no? Que tampoc correspondria a la seva època, diguéssim.
1: Sí, bueno, hem de recordar, d'acord, que, mm, ho tinc per aquí, a veure un momentet,
0: sí,
1: la paraula aquesta tan pareidoira.
0: La pareidoira.
1: Hem de dir que podríem dir que això...
0: Que podríem parlar d'una pareidoira, recordem, sí, que és l'efecte de que la nostra vista, el nostre cervell, arriba a confondre una figura, un grafisme, el que sigui, ho arriba a confondre amb alguna cosa que el cervell relaciona amb algun objecte, alguna cosa coneguda. És a dir, els núvols, per posar un exemple, una forma que té un núvol o una pintura a la paret, el nostre cervell ho identifica amb una cosa que coneixem i diu, ui, mira, això és no sé què, però que en realitat és una forma que per la llum, per les ombres o per qualsevol incidència fins i tot natural, ens pot confondre amb una figura que reconeixem.
1: Sí, senyor, i jo crec que...
0: Ho deia per explicar una mica què vol dir l'aparell d'oïda.
1: I jo crec que aquestes figures pot ser perfectament això. Per què ho dic? Perquè, per exemple, a l'arqueologia japonesa diu que això, aquestes figures són un objecte de ritual, vale? De fertilitat, espiritualitat, curació xamànica... Es varen trobar moltes trencades, però com a efecte del ritual. Feien el ritual, feien aquesta figureta, la trencaven per fer el seu ritual.
0: Molt bé.
1: Quina simbologia podria tenir aquestes gafes, aquestes ulleres, que és el que menys ens grida l'atenció?
0: Doncs, o sigui, el que veiem com una ullera resulta que podria ser un símbol o un element identificatiu de no sé què.
1: Què ens diu el moment en què entren en trance o és una màscara ritual?
0: Ah, carai.
1: Vale?
0: Com una mena d'antifaç per tapar-se els ulls, etc.
1: Per què es considera opar? Perquè s'assemblen molt a les figures modernes i perquè recorden els astronautes moderns.
0: Sí, sí, clar.
1: No perquè representin una tecnologia impossible per a les visores, per als cascos, per les ulleres...
0: Sí, tots els artilugis aquells i el tratge...
1: Jo diria que aquest és un opar...
0: Real,
1: que no és fals.
0: Però això sí, per comprovar també, encara pendent de comprovar exactament què és allò. Que com tu bé dius, podria ser un element molt concret que nosaltres confonem amb alguna cosa que coneixem de tecnologia actual.
1: Vale.
0: Molt bé.
1: Ara diré una altra, ara diré aquesta que és falsa. Uh-huh. Tinc poques dades, però m'ha semblat molt interessant.
0: Val.
1: Les figures d'Acámbaro, que està a Mèxic, són figures que mostren éssers humans junt amb dinosaures.
0: Val, sí, molt conegut també. Sí, que dius, bé, no podien teòricament estar en la mateixa època, conviure, no eren contemporanis els dinosaures amb els primers digue-li amb els primers
1: humanoides
0: o homo sapiens, o digue-li com vulguis, no?
1: El que hem trobat de nosaltres, la primera mà de la nostra història. I estudis recents han dit que això és totalment fals.
0: Val.
1: Vale.
0: És a dir, estava fet de manera artificial.
1: Sí. Fa poquet, s'ha demostrat. És molt interessant perquè segurament, si parlem d'aquí, d'aquest mateix tema, d'aquí a 3 o 4 anys, segurament molts o parts dels que estic parlant ara direm, són falsos perquè hi ha el carbono 14, hi ha una sèrie de proves i de coses que s'estan inventant de tecnologia que ens poden dir, escolta, sí que ho és o no.
0: La nova tecnologia doncs et pot solucionar el que avui per avui no saps.
1: Ara també aniré a parlar d'un altre fals que es considera opar, vale? Bueno, es podria dir que és que no sé jo si diria si és fals, vale? Hem parlat d'aquest opar, només li hem dedicat un programa, tot un programa sencer a aquest opar, i són les calaveres de cristal.
0: Val, sí, també és veritat que en varen parlar. Sí, és fals, no és fals, és que s'ha dit que, fins i tot, que algunes sí, d'altres no, sigui com sigui, és molt difícil que en aquell moment determinat de la història
1: algú
0: pogués polir i treballar un quarts o un cristall tan dur com és el de aquestes calaveres tan, tan conegudes.
1: Sí, perquè moltes són moltes, les més famoses són 13, però hi ha moltes de més grans, de més petites, de quarts blanc, de cristall, de vidre,
0: correcte,
1: i d'ametista, no? I amb una determinació tallada espectacular.
0: Brutal.
1: S'han fet estudis recents, d'acord? Estudis recents, i el que ens han dit és que la ciència diu, va ser investigat per l'Institut Smithsonian i el British Museum. I diuen que moltes de les calaveres...
0: No, el Museu Britànic, al final, vull dir que el Museu Britànic en tenia, les exposava,
1: I que, a més, l'Smithsonian Institute no és qualsevol cosa.
0: No.
1: Moltes de les calaveres estaven fetes amb eines modernes. Estava del segle XIX, en Europa i especialment a Alemanya.
0: Carai.
1: I per què a Alemanya?
0: Per què a Alemanya?
1: Perquè a Alemanya en aquell temps era molt famosa per els treballs, detalls que fèiem amb el quarzo.
0: Val. I amb les... artesans que feien i es dedicaven a fer aquestes coses, amb quarzo o amb el que sigui.
1: I sobretot amb, amb falsificacions arqueològiques.
0: Imagina't, clar.
1: Fixa't si ha transcendit, o sigui, si ens ha impactat tant això de les calaveres de cristall, que s'ha fet un joc, es va fer un lloc i és un lloc d'ordinador i es diu Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.
0: Correcte, però a banda s'han escrit molts llibres, s'han fet pel·lícules documentals...
1: Moltíssimes.
0: No ho sé, se n'ha parlat molt, no?
1: Clar, perquè es diu que és fals, no?
0: Sí.
1: Perquè no hi ha evidència arqueològica de l'allazgo. No hi ha un senyor...
0: Algú les va trobar i va dir, jo tinc això.
1: Sobretot la més famosa és la calavera Mitchell Hens, que es va trobar el 1924, i el Frederic, que és un senyor, un arqueòleg, va dir que se la va trobar la seva filla i va començar aquesta història. Per què també va impactar molt? Perquè deia que contenia coneixement de civilitzacions perdudes, tenien poders psíquics, de sanació, podia matar, tenia telepatia, podia parlar, activar, i fins i tot podia activar events planetaris. Venia de l'Atlàntida, venia dels extraterrestres, és una tecnologia ancestral. Jo haig de dir que, per exemple, el quarz blanc es treballa molt i va ser molt treballat pels maies, que els maies van treballar molt amb aquest quarz blanc, perquè és un mineral mestre i, a més, té molta informació dins seu que quan tu medites o l'agafes o treballes...
0: I és un bon portador d'energia.
1: També.
0: Clar, evidentment, també. De llum, del que tu vulguis. Però vaja, que aquí sí que tu ja ho desclassifiques, bueno, tu i la ciència, com a opart fals.
1: Fals, sí.
0: Molt bé.
1: Sí, perquè,
0: està molt bé, ho expliquem.
1: Però fixa't que quan li vam dedicar tot el programa... Sí. Anterior, fa unes quantes temporades, no havia aquesta investigació. I
0: continuava l'interrogant de dir, ja aquí hi ha això i no sabem d'on ha sortit, i mireu el que diuen uns i mireu el que diuen altres.
1: Un altre òpar que es considera òpar, que m'ha impressionat molt, són les línies de Nazca.
0: Sí senyora, un clàssic també del món del misteri. Aquestes línies que, si no és a vista d'ocell, és molt difícil de veure, i que sí que és veritat que se sap que fa molt i molt de temps qui són, i que no s'acaba d'entendre com algú és capaç de dibuixar això amb tanta perfecció, de manera que es vegi també, insisteixo, des de les alçades, cosa que en aquells temps, en aquells moments, era impossible,
1: impossible,
0: i no ho podíem veure perquè no podíem volar, entre altres coses.
1: Bueno, per què explico les línies de Nazca? Sí. Perquè no és un objecte.
0: No és un objecte.
1: I quan parlem dels òpars o les persones escolten la paraula òpar, es pensa que és un objecte, com la majoria de coses que hem parlat. Però, per exemple, en aquest cas, les línies de Nazca no són un objecte. Daten de l'any 500 abans de Crist i entre l'any 500 abans de Crist i 500 després de Crist.
0: Però sí, hi ha aquests mil anys d'impàs, 500 abans, 500 després.
1: És impressionant. Jo, els nostres escuchantes, els animo que busquin per internet, perquè és realment impressionant.
0: És dels llocs impressionants.
1: I no fa molt de temps, tampoc s'han descobert i es varen descobrir per casualitat també. Què són les línies de Nazca, per qui no sàpiga què són? Són dibuixos molt gegants, visibles des de l'aire, com hem comentat. Quins dibuixos hi ha? Doncs d'animals, de figures geomètriques, de línies quilomètriques. Aquí ens preguntem, sobretot l'arqueologia, es pregunta com les varen fer, que és la primera pregunta que ens hem fet tu i jo.
0: No, és clar, evidentment.
1: El que han estat investigant és... com les varen fer? Amb estaques, cordes, planificació geomètrica. Què és el que més ha impressionat? L'escala i la precisió increïble a dia d'avui com estan fetes.
0: Sí, d'això parlàvem precisament, no? De que com és possible, no? Fer-ho d'una manera tan...
1: Exacta.
0: I que només es vegi des de les grans alçades.
1: I a més, que es va fer... I les van fer, no van mirar des del cel si estava una ala més gran o... o aquest cercle més petit, no ho podíem verificar. Per què es considera un opar? Perquè és el misteri perquè és un misteri arqueològic monumental. Monumental. Pensem que aquestes figures són molt grans.
0: Sí, com esclar de
1: són grandíssimes.
0: De tamanys de carreteres, d'autopistes, digue-li com vulguis, no?
1: Grans. No és un artefacte impossible. D'acord? I apareixen documentades, per exemple, en Ancient Aliens, no? Que
0: sí.
1: Moltes vegades hi ha opars que són falsos, però també surten aquí, en aquests documentals. I és un objecte clàssic de la pseudoarqueologia. D'acord?
0: És un clàssic que crec que n'hem parlat i que, evidentment, això no caduca mai. S'han escrit molt,
1: moltes coses.
0: S'han fet, a més, moltes documentals, pel·lícules, etc.
1: Sí. Ara aniré a parlar d'un altre que aquest sí que és... Bueno, jo diria que sí que és fals, però no queda molt clar, ¿vale? Està ahí a mig a mig, d'acord?
0: Sí.
1: A mig a mig. No sé si has escoltat alguna vegada el mapa de Piris Reis.
0: Sí, la setmana passada em vas parlar d'això i d'altres coses que tenen a veure una mica amb això, no?
1: Va ser descobert l'any 1929 a Estambul, ¿vale?
0: Molt
1: és
0: bé.
1: Un mapa molt, molt preciós, precís, i està fet en una pell de gasela. Mostra l'Antàrtida sense gel o una civilització perduda. Fixa-t'hi.
0: Què dius, ara?
1: Sí. I es creu que va ser elaborat a partir d'un altre mapa, que avui el mapa està perdut, i va ser obtingut per un prisioner que havia estat acompanyat a Cristòfol Colom. D'acord?
0: No, em fa gràcia això, sí.
1: Bueno, es podria considerar un opar, pues, ahí està, no sabria ben bé què dir, perquè aquest mapa es basa en les idees de que hi havia més enllà de l'oceà. Aquest mapa és el que...
0: Déu-n'hi-do.
1: El que reflexa.
0: Molt bé, molt bé. Estava pensant que, clar, sí, no, al final... Digues.
1: No.
0: Que al final, per exemple, les línies de Nazca que deies tu... Però,
1: ah, sí.
0: No, però que d'altres coses que s'han trobat en forma de... Bueno, el que s'anomenen els petròglifs, no? Que al final els petròglifs, que són imatges creades mitjançant, incisions o el que sigui, o pintures a les pedres, jo no sé si alguns d'aquests petròglifs, no sé si podrien ser considerats també, en alguns moments, si podrien ser considerats,
1: òpars,
0: també pel que ensenyen, perquè tu saps que amb molts d'aquests gràfics a les pedres, aquests petròglifs, moltes vegades s'hi mostren coses similars a astronautes,
1: sí.
0: o coses molt estranyes, no? T'ho dic perquè això segur que és un capítol a part, eh?
1: Sí,
0: de tot el que parlem.
1: Segur, és molt ampli. Segur. I segur que alguna cosa d'aquestes, per exemple, les figures que hem parlat al Japó, segurament haurien tingut algun contacte i ells,
0: perquè
1: a la Bíblia hi ha moltes passades que s'especula que hi ha hagut contacte extraterrestre, és que segur. I nosaltres en aquella època ho expressaven d'aquesta mena. Venia
0: manera,
1: gent,
0: sí.
1: Clar, bueno. És que venia gent, curava o no curava, o feia alguna cosa que per a nosaltres era impossible. O sigui, hem de dir, per exemple, quan els espanyols varen arribar a les costes americanes, els indígenes d'allà es pensàvem que nosaltres érem extraterrestres o érem un déu, per exemple. Érem d'un déu perquè estàvem amb l'armadura i a sobre d'un cavall
0: per exemple, havien vist això. Això ja saps tu que hi ha un episodi en una illa del Pacífic, hi ha un episodi que ho verem parlant en el seu moment, i potser un altre dia ho recuperarem, doncs, d'uns indígenes, una tribu, que la Segona Guerra Mundial es pensaven que els americans eren precisament
1: uns déus
0: que venien de no sé on, amb aliments, amb avions, bueno, que eren ocells voladors, etcètera, no? Fins i tot van crear una religió pròpia al voltant de la figura dels soldats americans, imagina't, no?
1: Doncs perfectament. Podria ser un opar per a ells?
0: Per ells, clar,
1: doncs segurament que sí.
0: Ben reflexionat. Per ells sí,
1: per a nosaltres no, però per a ells sí. O sigui, això, un això contacte que... extraterrestre, sí, sí. Per a nosaltres sí, però els extraterrestres no, perquè no tenim
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Què més?
1: Després, mira, tenim el penique de Mainé, que també es coneix per la moneda de Godard. Es va trobar a Blue Hill, a Estats Units. És una moneda de plata noruega i és vikinga.
0: Vikinga.
1: Aquesta peculiaritat, no? Oh, és que és una moneda, és un penique. Que té... Es va trobar en una... en una conxera, és a dir, en un cúmul d'ossos i d'ostres, d'acord? Sí, sí. Que és natiu americano, és a dir, és que és impossible, és que és impossible. És un artefacte no natiu entre 30.000 huesos i conxes que es van trobar. És l'única...
0: És l'única que es troba...
1: L'única que es troba allà. S'especula que va ser portada a aquest lloc per un comercial natiu, d'acord?
0: Ah,
1: i també pot especular de que podria haver hagut assentaments vikings en Amèrica. Però...
0: Aquesta possibilitat és molt factible. S'ha parlat moltes vegades de que els vikings van arribar a Amèrica, evidentment, abans que en Cristòfol Colom, per moltes i moltes raons. Ara no entrarem en temes d'aquests històrics, però això quasi es pot donar per fet, pràcticament, de que els vikings van arribar abans que Colom i que molts altres.
1: Però com nosaltres no tenim cap registre que els vikings van estar allà a Amèrica, ho considerem una part.
0: Però clar, pels temes arqueològics de vaixells de fusta, de similars, molt similars als que els vikings s'han trobat als Estats Units.
1: Sí, és que segur que tens raó.
0: Però ja en parlarem un altre dia.
1: Com no tenim aquesta documentació, ho hem de classificar així.
0: Molt bé, molt bé. Després... Per acabar, perquè haurem d'anar acabant, com concluiríem? Quina seria la teva conclusió després d'aquests dos capítols dedicats als òpers?
1: Doncs, mira, la meva conclusió és que jugamos mucho con esta palabra que no em surt, la pareidoires. Pareidoires.
0: Que t'afecta visual,
1: Jo crec que sí pot haver-hi òpers, però una de les explicacions que hem donat, per exemple, és l'exemple dels natius, que per a ells sí que pot ser un objecte fora de temps, per a ells, però per a nosaltres no.
0: Que al final tot depèn de la mirada
1: que
0: observi aquest objecte, no? Però que sí que és veritat que hi ha molts misteris que queden pendents de resoldre, que hi ha moltes coses molt curioses, no?
1: Sí, i que amb els anys... amb els anys, per exemple, com les calaveres de cristall, que varen parlar si és un òpart i ara diem uns quants anys després
0: és artificial,
1: que és artificial
0: totalment.
1: Perquè no teníem abans la tecnologia que tenim ara. I perquè a més ara és com que ens interessem més per l'origen, per la història. Això és veritat? No és veritat?
0: Bueno, al final, allò que deia aquell savi, no?, que la ciència acabarà explicant el que per nosaltres avui són misteris, doncs la ciència... quan avança, desvella aquests misteris perquè sap més, senzillament, per això, no? Vull dir que al final... Escolta'm una cosa.
1: Digue'm.
0: La setmana que ve més vindrem de festa major, tindrem alguna temàtica també molt xula.
1: Sí que la tindrem, sí.
0: Vale. No donem pistes?
1: No.
0: No en donem. Però sí que donem una pista del que podria semblar un òpar humà. Sí, perquè si te'l trobes dius o bé del futur... o jo no sé de bon bé, però aquest no és d'aquí, amb el bon sentit de la paraula. Sí. És el nostre profeta, el profeta de la República, el Tian Lara, que el tenim a l'altre cantó del fil telefònic. Molt bon dia, Tian.
2: Què tal? Bon dia.
0: Mira, perdona si t'hem anomenat Òpar.
2: No, para pensar...
1: Amb molt de carinyo,
2: Me parece un piropazo.
0: Bueno, no sé. A ti nunca t'han dit a algun lloc, no t'han dit... ¿Usted viene del futuro?
2: No, claro, pero viendo el grupo, viendo la gente de la que me rodeo,
0: los
2: cuñados profetas legendarios, claro. Yo soy el más normalito del grupo. O sea.
0: Sí, bueno, te entiendo.
2: Pero... Así que parece que venga del futuro, porque si me ves por la calle con Jeremías, desde el año 500 antes de Cristo,
0: claro.
1: O por seguro.
2: Es una avanzada a su tiempo, claro.
0: Sí, no, porque... es verdad, eso sí, claro.
2: Claro,
0: sí,
2: por eso siempre es como en la adolescencia, que conviene salir de fiesta con la gente más fea. Así, por comparación, algo pillas.
0: Para triunfar, ¿no? Sí, claro. Imagínate cuando te ven por ahí, entonces, jo què sé, fent un cafè amb Ezequiel o amb tota claro. aquesta gent. Pues clar,
2: la gente que ja lleva lleva alpargatas gran reserva.
0: Molt bé, molt bé. No, escolta, parlant seriosament, no sé quina és la profecia de la setmana, deixa-la anar, deixa-la anar.
2: Bueno, Jeremías, sí. hablando del cuñado, Jeremías ha dejado caer que... Porque esta gente sabe de todo.
0: Sí.
2: Escuchan, ¿eh? Os escuchan y, sí. Pero luego sueltan la suya. Jeremías dice que en su época, en Babilonia...
0: Sí.
2: Cuidado, ¿eh? Esto es de Jeremías. Babilonia, año 500 antes de Cristo, que tenían un blockbuster ahí, un videoclub.
0: ¿Qué dices? ¿Eso lo ha dicho Jeremías?
2: Lo ha dicho Jeremías. Y ha dicho que se alquilaban las mismas películas que hoy en día, o sea, ninguna.
0: Ya, vale, vale, sí, bueno.
2: O sea,
0: sí,
2: que realmente hacían lo mismo que hoy.
0: Madre de Dios. ¿Y esto lo ha dicho Jeremías, alias el cuñado, para vosotros es el cuñado?
2: Jeremías, sí, bueno, claro, es que es cuñado entre cuñados.
0: No, claro.
2: Lo llamaban Jeremías el Sensible. Bueno,
0: ¿qué dios?
2: Deberías verlo.
0: Deberías verlo, digo.
2: Deberías verlo, sí, a distancia corta. Pero bueno, sí, ahí lo ha dejado caer.
0: Molt bé. Bueno, però la profecia quina seria de cara al futur, diguéssim?
2: Claro, esto es del pasado, ¿no? De el futuro, año 2050.
0: Sí.
2: Envían otra expedición a la Luna y en la cara oculta de la Luna ven que no hay prácticamente nada, pero encuentran una máquina de estas de divorcios express.
0: ¿Qué?
2: Operativa, ¿eh?
1: En la cara oculta acabó.
0: ¿En la cara oculta?
2: En la cara oculta de la Luna hay una máquina de divorcios express.
0: ¿Qué dices?
2: Porque, sí, año 2050.
0: Bueno, no sé qué...
2: Operativa y bien que ya ha sido, o sea, usada. Que la han utilizado. Hay monedas dentro, o sea, hay gente que... La Luna no hay... O sea, no han encontrado gran cosa, pero ya gente se ha divorciado en la cara oculta de la Luna.
0: Madre de Dios, señor. Bueno,
2: lo digo porque...
0: Sí, a lo mejor es que, yo qué sé, los abogados son más baratos. Porque al final, lo peor de un divorcio, lo peor no es acabar como acaban, no, son los abogados.
2: Mira si han acabado
0: No,
2: al final. Que hay gente que le saldrá cuenta divorciarse en la Luna.
0: Sí, claro. Déu-n'hi-do. Bueno, la profecia de la setmana. Es trobarà aquesta màquina estranya doncs a la cara oculta de la Lluna. Veurem si és veritat. Bueno, no sé si ho veurem, però a veure, ja t'ho diré. Bueno, escolta'm, sí, digues, perquè...
2: Bueno, imaginaos la cara del que vuelve de la Luna y tiene que explicar lo que ha visto.
0: Sí, a ver, ¿por dónde empiezo, no? Allò de... Sí, a ver, mi general, no sé por dónde empezar a explicarle lo que he visto, ¿no? M'ho imagino. Sí. Escolta'm una cosa, Festa Major de Sant Boi ja aquest cap de setmana, però el Tiana es munta la seva pròpia festa, també.
2: Sí, no, yo este fin de no, porque yo, si es Festa Major de Sant Boi, yo la respeto y
0: claro.
2: Dejo de trabajar. Pero, sí, me pongo a rezar a una alcachofa.
0: Sí, pero, lo que haga falta, sí.
2: Pero la semana que viene, el sábado 23, a casa, al Teatre de Golem.
0: Sí, senyor,
2: Turrem
0: a Gràcia.
2: Anticoach, quedan las últimas entradas. Lo digo porque quedan tan pocas que a lo mejor no puedo ir ni yo.
0: No. Imagínate. Bueno, pues seguro.
2: Y andara.com están ahí.
0: Molt bé. Molt bé, ja ens espavilarem, clar que sí. No ens volem quedar sense entrades. Tian, que vagi molt bé, ho deixem aquí de moment, la setmana vinent més.
2: Una abraçada.
0: Una abraçada, que vagi molt bé, gràcies. Bueno, molt bé, Sílvia, això, el Tian, el nostre profeta, sempre ens surt amb històries que, al final, molt rocambolesques, però curioses.
1: Sí, curioses, molt curioses. Misterioses també,
0: I molt misterioses. Escolta'm, Sílvia, tant per tu com per l'Anaïs com pel Joan Antoni, doncs una bona Festa Major de Sant Boi, que ja ens explicareu com ha anat dijous un altre cop aquí, d'acord?
1: D'acord, a vosaltres
0: doncs
1: també.
0: Doncs que vagi molt bé. I a vosaltres, estimades i estimats, gràcies per la vostra confiança. Demà és divendres. A propòsit, els divendres, què passa, Sílvia?
1: Doncs mira, hi ha faves tendres amb la República Santboiana.
0: Doncs ja ho sabeu. Fins demà.

0: En punt les 11 del matí. Milers de professors se sumen a la vaga d'avui a Girona i la Catalunya Central. El sector de l'ensenyament surt avui al carrer en una nova convocatòria de territori dins un calendari de protestes atapeït a la recta final de curs. Demanen millores salarials i laborals. Unes reclamacions que estan traslladant a la reunió que des de fa més d'una hora mantenen els sindicats amb els màxims responsables del departament. Una trobada que pot reconduir el conflicte, però que difícilment acabarà amb un acord. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta que la infiltració de Mossos en assemblees de professors és una pràctica que s'ha fet històricament amb altres governs. Parlon ho ha explicat a TV3, on també ha assegurat que entén el malestar del sector. L'1 de juny se suprimirà la reducció de l'IVA i de l'electricitat i el gas, en el cas dels carburants, es mantindrà almenys fins al 30 de juny. Segons el govern espanyol, la frenada de la inflació permet començar a desactivar les rebaixes fiscals que s'apliquen per la guerra a l'Orient Mitjà. L'increment general de preus ha estat del 3% a l'abril a Catalunya, una dècima menys que el mes de març. Xi Jinping avisa Donald Trump que la Xina i els Estats Units podrien entrar en conflicte si Washington gestiona malament la qüestió de Taiwan. Els líders s'han reunit a Pekín. Trump ha aparcat la guerra aranzelària i ha estès la mà al seu homòleg xinès, augurant que les relacions entre Pekín i Washington seran més bones que mai. Els advocats dels empresaris jutjats en el cas Pujol neguen que hagin comès cap delicte i afirmen que els han processat per ser amics del fill gran de l'expresident de la Generalitat. Avui el judici contra els 7 germans Pujol quedarà vist per sentència. Amb un accés simbòlic a l'estació de Passeig de Gràcia, usuaris, entitats veïnals, ecologistes i sindicats reclamen que el tren que arribi a la T1 de l'aeroport de Barcelona sigui una línia de Rodalies. El futur servei que hi ha plantejat és l'R Aeroport, una connexió ràpida entre les terminals del Prat i el centre de Barcelona. I Marta Bessarrodona obrirà avui la nova edició de Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Del 14 al 21 de maig, el festival desplegarà un programa d'activitats amb veus destacades com Carles Rebassa, Dolors Miquel, Biel Mesquida, Emma Vilarasau o Josep Maria Flotats.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. L'Espanyol supera l'Atlètic Club per 2-0 i trenca una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanc i blaus sumen 42 punts i ara en tenen 3 de marge sobre el descens. Aquest vespre juga el Girona, que rep la Reial Societat a Montilivi, també amb la necessitat de guanyar per sortir de les places de descens que ocupa ara mateix. Ahir el Barça va perdre per 1-0 el Camp de l'Alavés i es queda sense l'opció d'arribar als 100 punts al final de la Lliga. I Florentino Pérez insta el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid assegura que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: I al temps, les precipitacions de manera feble i dispersa s'aniran reactivant a les comarques de Girona. La resta del país es mantindrà l'ambient més suau. Aquesta tarda la pluja s'intensificarà especialment a l'Alt Empordà, mentre que el vent s'enfortirà a ponent i al sud del país.
1: Trescat Info. Bon dia.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret, el món des d'una mirada santboiana.
7: Ràdio Sant Boi.
8: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
9: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
8: Perquè el que passa ens importa.
10: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 7 minuts al matí. Iniciem aquest dies de ràdio de dijous. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui obrirem amb l'espai de conversa amb la síndica municipal de Greuges de Sant Boi, la Dolors Vallejo. Amb ella parlarem d'aquest mes proper d'actualitat a la sindicatura. També avui dijous tindrem l'espai quinzenal Fem Barri, que és aquest espai que realitzem amb la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Sant Boi. Viatgem per tots els barris de la nostra ciutat i coneixem a les seves veïnes. Avui amb la Unió del Barri Centre. I també el dies de ràdio d'avui dijous parlarem amb voluntaris i aprenents del Voluntariat per la Llengua del Servei Local de Català de Sant Boi des del Centre de Normalització Lingüística Baix Llobregat Sud. Doncs ara de seguida comencem el dies de ràdio d'avui dijous. Això sí, hem d'actualitzar la informació que us estem dient des de primera hora aquí a l'emissora municipal de Sant Boi. És que al voltant de les 8 del matí s'ha produït un incendi que ha cremat un transformador a la subestació elèctrica de Sant Boi. Com a conseqüència d'aquest incident, un nombre indeterminat de llars es troba de manera temporal sense subministrament. Ara ja sabem que són un centenar de llars encara. Policia local, bombers i tècnics de la companyia elèctrica treballen a la zona per resoldre aquesta incidència. Tota la informació actualitzada la teniu a www.samboi.cat/tallelèctric. Doncs som-hi, comencem aquest dies de ràdio de dijous. Bilbao va ser el centre del primer concert de La Oreja de Van Gogh, amb la tornada de la cantant Amaia Montero. A les xarxes, les reaccions han estat negatives per les deficiències vocals de la cantant. Malgrat això, ella mateixa ha confirmat que continuarà amb la gira. Les properes actuacions seran a Madrid, Albacete, Múrcia, Badajoz o Sevilla. Doncs som-hi, avui comencem amb La Oreja de Van Gogh i el seu nou treball, Todos Estamos Bailando la Misma Canción.
1: Yo que

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Som-hi, arribem a un quart de 12 del matí. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i obrim aquest espai de conversa amb la síndica municipal de Greuges de Sant Boi, que és la Dolors Vallejo, que ja saludem. Dolors, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia a tothom.
0: Ara de seguida ens hi posem amb l'actualitat, amb el que hem de posar sobre la taula avui, sobretot el que pràcticament tots els estius esmentem, que és la presentació d'aquest informe de la Sindicatura Municipal de Greuges, que serà el ple municipal del proper mes de juny, a finals del mes de juny. Això ho explicarem de seguida, també altres temes d'actualitat, però sempre fem el mateix, un petit resum del dia a dia de la Sindicatura Municipal de Greuges, és a dir, per definició, què és, quina feina fa un síndic o una síndica municipal de Greuges, Dolors?
1: Pues mira, sobretot una cosa molt important i que avui en dia cada vegada es valora més, que és escolta, escolta activa de la problemàtica de persones que s'adrecen a la sindicatura. És a dir, tant si és una queixa com si és una consulta, perquè també, o un assessorament, perquè això també ho fem bastant, no? Som una segona instància, o sigui, la gent primer s'ha de queixar aquí a l'administració que li hagi generat el greuge, no? O el desacord o la manca de resposta, que en aquest nostre cas seria l'Ajuntament, val? I, o sigui, que si no t'han respost o no estàs d'acord o el que ha passat no és de... Bueno, no acabes de coincidir, doncs primer, la primera queixa és a l'Ajuntament. I després, si amb la resposta o la no resposta, o el que sigui, o el desacord, no està, llavors sí que us podeu adreçar a la sindicatura. Són com una segona, la supervisió, la darrera supervisió, així una mica, de problemàtiques que es generen, amb, que és lògic, amb unes institucions ja tan grans, doncs, també té els seus desajustos o els seus fallos, podríem dir, i llavors, clar, doncs és com una mirada que podia acabar tot el contenciós administratiu si fóssim allò molt legalistes i que tothom tingués un advocat, no?, quan estàs en desacord, perquè és el que toca així a nivell normatiu, però hi ha aquesta altra possibilitat, que és acudir a la sindicatura, que es fa pues, també una tasca que t'evita la part aquesta més inhòspita d'anar per la via judicial, no?
0: Doncs aquest és el paper
1: que de... Que no som en cap moment una via judicial,
0: exacte,
1: nosaltres, però bueno, que d'alguna manera pues, és com dir una altra mirada i sempre seguint la legalitat, però també amb una mentalitat, una visió més oberta, no? I amb valors com l'equitat i una mica la... els valors humans, no? Perquè a vegades tot no especifica la norma, no? Sinó que hi ha coses que també s'han de posar en el context, no?
0: Doncs aquest és el dia a dia de la síndica municipal de Greuges en la nostra ciutat, doncs, de Sant Boi, que recordem que és un servei totalment gratuït, un servei de consulta i de tràmit que el teniu a la nostra ciutat al carrer Major 43, és a dir, a l'edifici municipal de Cal Niño, que el telèfon és el 93 630 2036, que sempre diem que les portes de la sindicatura estan obertes, que si es demana cita prèvia, molt millor.
1: Molt millor, sí. Sí, perquè a vegades, per exemple, ara estic jo aquí. Si algú va ara en aquest moment, doncs està difícil. Ja he avisat que torno en una estoneta, però bueno. I sempre és millor, no? Perquè a vegades tenim reunions, cites amb altres persones, justament, no? I bueno, i si volen entrar per l'aplicatiu, també, que és la manera que molta gent ja accedeix via l'aplicatiu que tenim a la web, que és omplir un formulari i llavors nosaltres ja obrim l'expedient, contactem amb la persona si requereix més informació i tal.
0: Molt bé. 3w.sapoi.cat, buscant la síndica de Greuges, sindicatura de Greuges, teniu tota la informació. Doncs som-hi, potser comencem per això darrer que dèiem, que el proper mes de juny, el ple municipal, és a dir, finals del mes de juny, es presenta l'informe anual de la sindicatura de Greuges, que és un deure de la sindicatura, doncs, explicar, no?, el dia a dia d'aquests 12 mesos de l'any, oi?
1: És retre comptes davant del ple municipal, que és qui fa l'encàrrec a la síndica, perquè és una figura d'elecció, i del de tots els regidors i regidores del govern de la ciutat, i llavors, doncs, clar, sempre s'ha de retre comptes i donar informació de les actuacions que s'han fet, perquè d'alguna manera també dona pistes de coses que s'haurien de millorar, perquè la gent que s'adreça no ve per dir-me estic molt contenta, tot està molt bé. Normalment hi ha gent que sí, també ve a fer propostes, però en realitat la gran majoria de vegades la gent quan planteja una queixa perquè alguna ha funcionat, no? I llavors, doncs, també dona pistes tant a tots els regidors i regidores de quines coses, que evidentment no som l'única font de recepció. La gent utilitza diferents vies, des de dir-li a l'alcaldessa pel carrer o dir-li qualsevol regidor, vull dir que no detentem l'única bústia de queixes, per dir alguna cosa, però sí que, bueno, molta gent, doncs, prefereix venir a aquest servei perquè és com no està posicionat políticament, i és una mirada més d'això, en base als drets humans i als drets de ciutadania, i no és que els altres no ho tinguin, però vull dir que és una mirada, doncs, que a la gent li dona com més confiança, perquè
0: sí,
1: figura que...
0: Neutra i objectiva.
1: Independent, sí totalment, perquè si se'ls ha de dir que no han funcionat tal cosa, doncs se'ls hi diu. Vull dir, no m'estic de dir-ho, val? Perquè d'alguna manera jo em dec a la ciutadania,
0: clar,
1: no a la institució de l'Ajuntament, que a veure, la respecto, i puc entendre que hi hagin coses que a vegades no rullin, perquè totes les coses, bueno, inclús la nostra vida quotidiana hi ha coses que no funcionen, no acabem de fer bé del tot, no? Les persones, però bueno, com a institució, pues, doncs es deu a la ciutadania, i clar, jo he de defensar la veu de la ciutadania.
0: Doncs això serà el ple municipal del mes de juny, sí, a finals de juny. Podem donar alguna pista?
1: Doncs mira...
0: És molt diferent.
1: No, sí.
0: Creus que és molt diferent a l'informe de l'any passat,
1: normalment,
0: o no?
1: Normalment es van... Hi ha coses que són reiteratives, eh? Hi ha com coses que es van repetint al llarg del temps, no? Com per exemple, jo que sé, la dilació amb respostes, que a vegades tenim un problema, l'administració és molt lenta en general, això també ho diu la síndica de Catalunya, tenim una administració del segle XX, però que estem al segle XXI i tot s'ha accelerat, i la gent a més també està accelerada perquè vol les respostes d'una manera més àgil.
0: La volem ahir, sí, perquè sí, tot va molt ràpid.
1: Sí. I a més es dona això, la circumstància que ho tramitem a tot arreu alhora, simultàniament. També a vegades ens trobem que una mateixa queixa ja l'han enviat a diversos llocs, i clar, no podem estar, perquè, entre altres coses, si no ens col·lapsem tots, no? I, bueno, llavors una mica això, l'administració que s'ha de... ha d'agafar el compromís d'avançar i fer-se com més actual. Bueno, adaptar-se a la situació actual, que tot val molt més alt. El que passa que, clar, també s'ha de revisar les lleis, perquè les lleis també són les que marquen a l'administració quan hi ha alguna qüestió. Llavors, clar, les lleis, si et diuen...

0: això, perquè també ho porta la, això, que tot és més dinàmic, perquè tots els processos a nivell virtual i electrònic són més ràpids, no? I repeteix això, una mica la lentitud i la manca de respostes, a vegades també falla, que no acaben de respondre. I després les queixes, més o menys, la tipologia pot canviar alguna, un tant per cent per sobre de l'altre i tal, però són bastant de l'àmbit del carrer, de la via, del que és espai públic, i després dels serveis, d'alguns serveis que estan, clar, molt identificats amb la ciutadania, des d'uns serveis socials, altres serveis que estan molt, molt identificats amb... A veure, tots els serveis estan requerits per la ciutadania, però hi ha alguns que específicament doncs, tenen com més... I depèn de les regidories, perquè la classificació a vegades aquesta ens fa anar de corcoll, perquè fan canvis amb l'estructura. S'hauria de fer com fa el síndic de Barcelona, que té la classificació, la fa ell en funció dels conceptes, com per exemple, diu ciutat equitativa, tot el que es considera que hi ha hagut un greuge per no ser equitatiu, no ho classifica en funció de l'organigrama de l'Ajuntament.
1: Sí, s'entén. Si és o ciutat, no equitatiu.
0: Ciutat, sí, ciutat de drets, per exemple. No sé, ara ho classifica en funció d'ell, de la percepció de com s'han de classificar els drets, no? O ciutat ara no me'n recordo, però fa una classificació que m'agrada molt, però clar, s'hauria de fer un canvi total ja des de l'inici per fer aquesta classificació. Que ells ho han fet, però clar, jo m'agrada molt el que fa, però clar, ell té un equip de 16 persones o 17, i clar, jo aquí vaig més justa. Bé. Està molt bé, la veritat que m'inspira molt com ho està fent, perquè clar, és el que s'ha posicionat, el que ha fet més canvis així. Mm. Clar, una ciutat com Barcelona ho requereix, però clar. A més ha portat una visió així més no tan condicionada per l'estructura. Que a mi, jo crec que és per on hem d'anar, perquè l'Ajuntament canvia l'organigrama. Llavors no és comparable, perquè llavors han canviat una regidoria, li canvien els àmbits, i llavors tampoc no ens serveix per fer la comparativa de si l'any passat van tenir més queixes o menys d'aquella, perquè li han canviat l'estructura, saps? Mm.
1: Doncs estem parlant amb la síndica municipal de Greuges de Sant Boi. Comentàvem aquest ple municipal de finals del mes de juny, és a dir, no aquest del mes de maig, sinó el del mes de juny, quan es presentarà l'informe anual de la sindicatura, i dèiem, així valorant, encara que hi haurà temps, si vols, el proper mes de juny per fer doncs, un resum de tots els ingredients d'aquest informe.
0: Ho estem acabant, de fer les gràfics, bueno, i les dades, el que són l'explotació, una mica de les dades, no? De quines diferències hi han hagut i fer una mica comparativa i tal, però bueno, és bastant bastant reiteratiu, o sigui, no, és casualitat, però hi ha moltes coses que són comuns, informe rere informe, val? El tema del soroll és el tema...
1: Anava a preguntar, dins d'aquest rànquing, el soroll segurament serà un dels primers.
0: Sí, és un dels primers, sí. Tot i que aquest any passat també vam tenir la queixa sobre... Clar, depèn quines accions fa l'Ajuntament, doncs clar, reflecteixen en queixes. Per exemple, va haver-hi queixes sobre la taxa, la nova incorporació de la taxa de residus. Sí. I nosaltres vam fer una actuació d'ofici al respecte perquè, clar, no es va informar, o es va informar molt justament. Bueno, pràcticament no es va informar. Es van confiar que ho faria la MB i no ho van fer. Però ells també, l'Ajuntament com a Ajuntament, també estava obligat a informar. A més que és de llei, informar quan s'incorpora una nova taxa. I llavors, per exemple, unes quantes queixes van venir per aquí. Clar, tot, coses que fa l'Ajuntament, clar, també reflexen en coses, és a dir, normes o canvis, es reflexen quan van posar un impost sobre els pisos buits, que després es va treure, doncs que també vam tenir queixa en relació qualsevol cosa així que afecta tota la ciutadania, doncs normalment és un reflex amb les queixes. No en general, però amb algunes en concret que afecta tota la ciutadania sol passar. Bueno, és lògic que sigui així.
1: Sí. A més, el soroll és comú, a més, segurament a totes les ciutats i pobles semblants a Sant Boi, no?
0: Sí. Tenim moltes coincidències, sí. A Barcelona, per exemple, també el tema del soroll i l'espai públic,

0: Sí. Es repeteix. Qui diu Barcelona diu l'hospital. L'altre dia vaig estar a l'Hospitalet o a Terrassa, perquè a vegades ens acompanyem amb les presentacions i més o menys coincidim amb moltes coses. Sí.
1: Doncs serà el mes de juny quan es presenti aquest informe anual de la Sindicatura Municipal de Greuges. Serà, dèiem, d'aquí a un mes. Ens encarregarem també des d'aquí, des d'aquest espai al Dies de Ràdio, d'explicar en què consisteix aquest informe, si hi ha algun canvi, i a dir les principals actuacions també que s'han anat realitzant.
0: Correcte.
1: La sindicatura portes obertes a la ciutadania, com dèiem, Dolors, i hauríem de parlar, i crec que és una de les teves propostes, parlar avui d'aquest procés de regularització extraordinària de persones migrants d'aquest 2026 que es va aprovar pel govern de Espanya, i aquí en aquest punt la Sindicatura Municipal de Greuges em proposaves parlar d'aquest tema. A propòsit de què, Dolors?
0: Doncs mira, perquè d'alguna manera jo tenia la preocupació, ja se sabia que es faria i vaig veure esborranys i tal, però clar, com és un procés que afecta molta gent, jo tenia una mica la preocupació que jo i els altres, i moltes persones, dels diferents àmbits, institucions i entitats, doncs que això es pogués fer en condicions, val? Que fos un procés que garantís això, que tothom pot arribar, perquè clar, agafa una dimensió molt important, perquè estem parlant de molta gent, no? I que es donessin les facilitats, però que al mateix temps tampoc no afectés a serveis que ja funcionen a l'Ajuntament, no?
1: És a dir, que tots aquests tràmits no eclipsessin el dia a dia d'una administració.
0: Sí, i com que no es va dir des del primer moment que hi hauria ajudes a contractació, no? Perquè, clar, requereix un... Llavors, clar, era una mica doncs, la preocupació aquesta. A veure, estan absolutament d'acord en que és un procés que s'havia de fer, perquè no crea una realitat nova de gent que ara vindrà a regularitzar-se. No, no. És reconèixer i posar fil a l'agulla d'una realitat que existeix. És a dir, moltes persones que viuen entre nosaltres són també els nostres veïns i veïnes que treballen cuidant o servint o construint i sostenen una part de la nostra vida quotidiana.
1: Exacte, perquè es tracta de regularitzar aquesta situació administrativa.
0: Neteixen llars, cuiden persones, nostres grans, reparteixen menjar, serveixen cafè, recullen fruita, aixequen edificis, que
1: clar,
0: és així.
1: Perquè són persones migrants que ja resideixen a la
0: ciutat. I ja treballaven, però treballaven en condicions a l'ombra. Llavors, clar, això també era font de moltes injustícies. Bueno, l'altre dia em vaig entrar una persona, estava cuidant una parella de persones grans i no li paguen ni un salari, només era a canvi del menjar i l'estança. I dius, home, no, això és esclavitud.
1: Això té un altre nom, anava a dir jo, això té un altre nom.
0: No és esclavitud perquè ningú la força està allà, però clar, les condicions són una mica qüestionables, no? Perquè, clar, no donar ni... I llavors, pues, una mica era facilitar aquest procés, era posar fil a l'agulla d'una necessitat que, a més, s'ha fet, no és la primera vegada que es fa, i, a més, gràcies a així sostenen moltes coses, que si no, no sostindrien, perquè no hi ha tanta gent disposada a anar a collir la fruita ni anar a fer neteges, vull dir que, bueno, que si treballen és perquè els requereix. El que passa que s'ha de treballar en millors condicions.
1: I en aquest punt, des de la sindicatura, no sé, què aconselleu? No sé si algú s'ha posat en contacte amb vosaltres. Quin paper
0: teniu? Sí, algunes persones, però bàsicament la gent ha estat bastant ben informada, i perquè hi ha, clar, moltes vies d'informació, i l'Ajuntament ha respost, he de dir, que força bé, que amb agilitat. Al principi van haver-hi alguns ajuntaments que es van generar algunes cues i tal, però no és el cas d'aquí. Aquí ho va tramitar bastant bé. Vull dir, jo ho he anat veient perquè, a més, es tramita amb un departament que està sobre del mateix edifici que nosaltres, i més o menys veig que la gent va fluint, inclús he acompanyat alguna persona a dalt a que l'atenguessin, i, bueno, tot... Que inclús jo sé que, per exemple, la síndica de Santa Coloma de Gramenet, que allà, clar, és una realitat més, més gran, inclús s'havia ofert ella, la posava a disposició de l'oficina, el personal de la seva oficina, i algun l'estan...
1: Per fer recolzament.
0: Per fer recolzament, sí, sí. En el nostre cas no va caler, perquè ja es va... Però que em preocupava que ens desatenguessin altres coses. Però bueno, pel que m'he anat informant i he demanat informació, més o menys tot s'està fent correctament, entenc, eh? I per la gent que pugui qüestionar aquest procés, pues escolta, a veure, aquí es tracta de drets i la gent ha de treballar en drets. I si pretenem tenir ciutadans de primera i de segona, pues al segle XXI això ja no toca, i no oblidem que tots són migrants, eh? Tots, perquè els primers humanoides estan a l'Àfrica, les primeres vestigis d'humans són de l'Àfrica, per tant, generacions, ja no vull anar tan lluny, però és com una anècdota, com dient, aviam, que tots ens podem... I què no ho faríem, molta gent? Jo ho faria, si jo em trobés en una situació límit o que veiés que el futur dels meus fills...
1: Marxaríem on el nostre futur,
0: clar,
1: fos millor. Clar.
0: Per favor, sí, és que això ho ha fet tothom. Llatinoamèrica està ple de catalans que van marxar i a més que es coneixem. Jo, a l'avi del meu cunyat, que és de principis de segle, aquest senyor se'n va anar a l'Argentina. Vull dir, a veure, és que hi era del Penedès, eh? Vull dir que no era d'allò de les zones més de papuerades d'Espanya. Pues, hi ha la tira de cognoms catalans a l'Argentina, a Llatinoamèrica i a Xile, bueno, a molts països. Per tant, és que jo crec que és consubstancial als humans, no? De que vulguem, de que si veiem més oportunitats en altres llocs, pues intentem procurar, perquè ningú li agrada, tothom li agrada quedar-se a la seva terra, excepte per viatjar, que és una cosa que és molt agradable, però per instal·lar-te potser no, i per treballar en condicions pitjors ningú vol, però clar, ho dic perquè a vegades estan sortint gent que qüestiona coses, però és que és la realitat, ja, és que si no, que considerem infrahumans a les persones que no tenen drets, no pot ser això ja no toca, ja no és de mentalitat segle XXI i hem de superar aquestes, perquè no deixen de ser discriminacions.
1: Doncs avui amb la síndica municipal de Greuges de Sant Boi, la Dolors Vallejo, estem parlant d'aquests temes d'actualitat, en primer lloc de la presentació d'aquest informe anual al ple municipal del proper mes de juny, i també des de la sindicatura, doncs aquesta, no sé si dir supervisió, però sí estar al cas de com està funcionant,
0: sí,
1: des de totes les sindicatures, no? D'aquest tema n'heu parlat amb altres síndics i sindicats?
0: Inclús tenim un posicionament, d'una part bo aquest procés, amb el sentit de que era necessari, perquè si no estàvem ocultant una realitat, i a més mantenint la gent en situació sense drets, és així de clar. I llavors, clar, evidentment, i la preocupació és que es fes bé, i sí que hem estat una mica amatents. Jo ja et dic que demanen explicacions, se m'han donat, he vist, i la circumstància que jo he copsat, i se m'ha explicat amb tota claretat i sinceritat, vull dir que no s'ha ocultat res, tot està funcionant correctament, val? I els primers dies sí que hi havia més gent que venia a preguntar, però després ja el procés, perquè també feia por, perquè aquest procés acaba el 30 de juny.
1: El 30 de juny, des del 16 d'abril al 30 de juny.
0: Feia por, perquè en teoria s'havia d'haver publicat la norma abans, que no s'arribés a temps, que gent que es quedés, que no... I sembla ser que no, que està, que hi haurà prou temps, com a mínim, aquí a Sant Boi, per les cites i tot, que ja et dic, em vaig reunir justament dimarts passat amb l'Ajuntament, i també ja havia preguntat en altres moments, i més o menys, en principi, tot està funcionant correctament, com correspon, i en condicions també, perquè tampoc no es tracta d'això, que els primers dies hi havia llocs que feien cua, dormia gent al carrer, això no són condicions, s'han de fer les coses millor, no? I després s'ha rectificat, no és el cas d'aquí, ni molt menys, però aquí s'ha fet d'una manera molt professional i molt... molt natural, la veritat.
1: Ens alegrem moltíssim.
0: Amb això felicito bueno, jo no tinc cap, en principi no he de tenir queixes d'això, però perquè no, però bueno, sí que podia tenir, però vull dir que en principi encara no hi ha hagut temps suficient, no, però una altra cosa és que després tothom es pugui regularitzar, això serà una altra cosa, que hi haurà gent que potser li faltarà alguna cosa que no, però això ja és a banda, però de la part municipal que havien de facilitar els informes i documentació, en principi està, jo he vist que està funcionant.
1: Doncs amb la síndica també parlem d'aquest procés de regularització, sí, extraordinària,
0: eh?
1: Sí, estem d'enhorabona, sí, Sant Boi, sí. D'aquest procés de regularització extraordinària de persones migrants d'aquest 2026 que ho aprovava el govern d'Espanya i que hi ha una data límit que és el 30 de juny, des del 16 d'abril al 30 de juny, i que dius que tot està funcionant bé.
0: Sí, jo és la percepció i les explicacions que m'han donat també, vull dir que en principi, ja et dic, era una mica preocupant això, que tot funcionés, més que res perquè, clar, tampoc no és que hagin posat dispositius, hagin contractat a persones, però bueno, hi ha hagut suficient reacció i musculatura per poder entomar aquest procés, no? Vull dir, cosa que me n'alegro i que crec que hem de veure que s'ha respost bé.
1: Molt bé, per anar finalitzant l'espai d'avui, dir que es presentarà aquest informe que l'esteu acabant de perfilar, la presentació que serà a finals de juny, i a banda d'això, no sé, alguna casuística, algun exemple de cas, dèiem soroll, potser número 1, entre els 3 o 4 primers, però algun exemple d'algun tràmit o alguna consulta que s'ho hagin fet recentment a la Sindicatura Municipal de Greuges?
0: Tinc qüestions d'habitatge, però no tant de Sant Boi, sinó perquè el procés es gestiona des de l'Agència Catalana d'Habitatge.
1: Sí.
0: Doncs que hi ha vegades normes que no s'acaben d'afinar prou. Per exemple, una persona que demana, era sol·licitant i resulta que, clar, va morir el seu pare i consta que una part, són tres filles, està la mare i tres filles, doncs una de les filles li correspon un 0-12.
1: Ah, clar, que té una minipropietat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però viu, amb aquell pis viu la mare. Sí. Vull dir, la faran fora ni vendran el pis, perquè el pare, d'alguna manera, amb el testament, doncs, no va fer allò que s'ho deixen del marit a la dona, sinó que el no haver testat, perquè es va morir jove, doncs li toca
1: a
0: les filles. Bueno, la meitat és de la mare i l'altres quatre parts. L'altre és de dividir la meitat en quatre parts.
1: Què vols dir, que no tenia opció a poder entrar?
0: No, li tiraven enrere, sí. I a més es donava la circumstància que aquesta noia també havia tingut, feia anys, d'un tiet, un pis de Sevilla que s'havia venut, però es donava la circumstància que a sobre no constava que s'havia venut, a més molt barat perquè era un pis que no, i que els havia deixat a diverses nebodes.
1: I encara el tenien propietat, vols dir?
0: En registre, no estava... Perquè no és obligatori el registre.
1: Sí.
0: I el comprador no havia canviat el registre. I això, aquesta persona, doncs, li estava provocant que li denegaven...
1: Clar, i aquí has intervingut.
0: Bueno, sí, l'he ajudat una mica. Jo no he intervingut directament perquè no és ajuntament.
1: Mm.
0: Però sí una mica, doncs, dir-li, escolta, doncs, ves al registre, reclama el registre a Sevilla, que actualitzin, perquè, clar, si l'altre no vol, el que ha comprat el pis aquest del tiet, ja et dic 2008, doncs, clar, no és obligatori registrar. Però, clar, com ho fas? Perquè ja, ja no té cap mena de... Saps? Bueno, després, jo que sé, a vegades algun error també va, ara amb la llista també de sol·licituds, una noia que no sé per què la van treure de la llista, tot i que no l'havien adjudicat, però la tercera a la llista d'espera. I clar, era una mala jugada, perquè a més estava just al límit, perquè estava a punt de complir els 35, era per joves, i bueno, tot això... Hi ha desajustos que a vegades les no acaben de... Però, bueno, s'esmenen, eh? En el cas d'aquesta noia li van esmenar, però, bueno, es va haver de trucar i tot això. Però, bueno, que d'alguna manera, pues, aquest seguiment, pues, clar, perquè és un tema de rabiosa actualitat, el tema de l'habitatge.
1: Sí. I de necessitat.
0: I de necessitat, sí, sobretot de gran necessitat. I, bueno, espero que, no sé, però que no té fàcil solució, perquè... ràpid no serà, moltes coses que s'estan fent no es veuran perquè es necessita bastant temps per fer promocions i tot això, tot i que aquí s'han vehiculat bastantes, no? però bueno, que no és fàcil. I a part no necessàriament són competències, el municipi té una petita part, però clar, són molt, és autonòmic, és estatal, és municipal, i llavors clar, és complex el tema. Mm. Pues coses d'aquestes, de vegades de procediments, no? Que demanes una cosa. També hi ha molta, amb el tema d'habitatge, justament com que està bastant, s'ha activat bastant tot el món aquest d'urbanisme, perquè s'està construint i gent que està rehabilitant i tal, doncs clar, hi ha molta demanda i a vegades no és prou àgil l'administració en aquest àmbit. I a part que és un tema que requereix molt, clar, s'han de fer informes, està tot molt taxat, molt amb la norma, vull dir que clar, s'ha de fer d'una manera com molt procurant fer-ho tot perfecte, no?, de que... I a vegades també els propis professionals tampoc no ho fan tan bé, perquè a vegades...
1: Per tant, l'hauríem de dir que encara que la sindicatura de greuges no té competències, però sí que pot assessorar, és a dir, que si hi ha doncs, alguna persona...
0: No, amb aquest tema, no, amb habitatge en general no, però sí que a vegades truquem a l'agència catalana o fem l'assessorament amb el departament corresponent de l'Ajuntament també, perquè clar, encara que no ho gestionin, però sí que tenen la interlocució, no?, a vegades amb l'agència. I amb el tema aquest d'urbanisme sí, perquè és la Ajuntament que ha d'otorgar llicències i tot això, a vegades està una mica, perquè s'ha dinamitzat més aquest àmbit i clar, potser no anava una mica coix de personal. A part de que la tramitació electrònica i tot això també ho ha fet tot molt complexa, perquè a vegades, doncs clar, tot i que els professionals, però també tenen molts fallos, i es trobem fallos que a vegades no és el del propi ajuntament, se li atribueix, però a vegades és del professional que està fent la gestió, sigui l'arquitecte, sigui el promotor, saps? Que a vegades, quan indagues, a vegades no sempre és atribuïble, sinó que s'han deixat de posar tal cosa, o tal adjunt, o tal... Vull dir que també s'ha d'equilibrar les coses, que no sempre... perquè la tendència és atribuir-li el defecte a l'Ajuntament. que, clar, és més fàcil, no?
1: Però que no sempre...
0: Però quan entres a... Perquè, clar, nosaltres sempre hem d'indagar. Quan la gent es planteja les coses, hem d'indagar. Hem de contrastar les informacions. I, clar, a vegades diuen, no, mira, que us queixeu, però és que vosaltres no havíeu presentat tal cosa, és que us ha faltat... Coses que són de calaix, que els professionals ho han de saber. Però, bueno...
1: Doncs serem al final de l'espai amb la síndica municipal de Greuges de Sant Boi i la Dolors Vallejo.
0: Sí.

0: És l'espai mensual amb la síndica municipal de Greuges de Sant Boi, la Dolors Vallejo. Amb ella hem parlat de temes d'actualitat, principalment de la presentació al proper mes de juny, al ple municipal del mes de juny, d'aquest informe anual, del qual, si et sembla, en parlarem
1: ja.
0: Donarem alguna pinzellada.
1: Sí, ja us farem un avançament, un spoiler, que diuen.
0: Exacte. Això serà el proper mes de juny i també d'aquest procés de regularització extraordinària de persones migrants i l'assessorament o l'acompanyament que ha fet també des de la nostra sindicatura municipal de Greuges. Dolors Vallejo, com sempre diem, el número de telèfon de la sindicatura, que és el 93 630 20 36, que esteu a l'equipament municipal de Cal Niño, al carrer Major 43. Si alguna persona ens escolta i té algun dubte, alguna pregunta, alguna suggerència a fer, alguna acció a iniciar, pot consultar amb vosaltres, oi?
1: Completament. Estem a portes obertes. I ment oberta, també.
0: Molt bé, Dolors, que vagi molt bé i ens retrobem el proper mes de juny.
1: De juny, Abans de presentar.
0: Abans de presentar.
1: Sí, molt bé.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Fem barri. Un espai de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Boi.

0: 8 minuts i arribem al punt horari de les 12 del migdia. Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, amb el Fem Barri. És aquest espai quinzenal amb la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Sant Boi. Viatgem per tots els barris de la nostra ciutat i coneixem a les seves veïnes. I avui ens acompanya l'associació La Unió del Barri Centre. I ja podem saludar la secretària de l'associació, que és la Dolors Majoral i Puig. Dolors, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, benvinguda. Moltes gràcies.
0: Doncs, obvi, de seguida ens hi posem amb les activitats, que teniu un bon grapat. Fem spoiler, només diem cap vuitada de la Festa Major. Ens quedem aquí, eh? Després ja, a partir de les 12, explicarem totes les activitats que fareu per aquesta propera cap vuitada, del 22 al 24 de maig, és a dir, tot just després de la Festa Major de Sant Boi. Ara ens hi posarem, però, com sempre que ens visiteu, ens agrada conèixer una miqueta més de prop l'associació. I per això sempre fem història, fem memòria, no?
1: Mira, doncs...
0: De quina manera, com va néixer l'associació La Unió del Barri Centre, Dolors?
1: Segur, segur, com moltes altres associacions de la nostra ciutat, també per les ganes de la gent de millorar i d'obtenir més drets en l'època de just acabada la dictadura i per les mancances que notaven, doncs, de reivindicar necessitats que sorgien en el veïnat. I entre que si un asfaltat aquí, un semàfor allà, o bé el rebut de l'aigua, o bé les reivindicacions més pròpies de cultura, un lloc per trobar-se, un lloc per fer, reivindicar més accions col·lectives, la gent va veure necessitat al Barri Centre de reunir-se en agrupació i van crear la Unió del Barri Centre, l'Associació de Veïns i Veïnes, la Unió del Barri Centre, l'any 76, o sigui que enguany en fa 40. Nosaltres ho celebrarem més endavant, sobretot el dia del soci, i ja es poden preparar tots els socis, veïns i veïnes, que poder farem alguna cosa una mica
0: molt
1: més sonada.
0: Que serà durant aquest any 2026. Sabem aproximadament quan, si després de l'estiu o durant la capvuitada...
1: No, després de l'estiu.
0: Després de l'estiu. Molt bé, sí. Doncs ja estareu aquí novament per explicar exactament de quina manera fareu aquesta festa dels 40 aniversari de l'associació, la Unió del Barri Centre. Clar, en 40 anys han passat moltes coses i els barris i les ciutats han canviat moltíssim,
1: i
0: oi?
1: Moltes lluites, la gent també ha canviat,
0: sí.
1: Una gent ja no hi són, una gent encara hi és, una gent nova que arriba i diu, i això què podem fer? Diu, però si això ja s'ha fet. Bueno, però és que la lluita continua sent la mateixa, les reivindicacions de necessitats de millora doncs són continues al llarg del temps i de la història.
0: Doncs avui al Fem Barri hem convidat a l'Associació de Veïnes i Veïns, la Unió del Barri Centre, que hem dit, doncs, aquests anys d'història que teniu, aquests 40 que justament, doncs, es celebren aquest 2026, on us reuniu i de quina manera, si hi ha algun veí o veïna que es vol posar en contacte amb vosaltres, com ho fa, Dolors?
1: Doncs amb molt de gust poden venir a Cal Niño, al carrer Major 34, a Cal Niño, el que abans era i el que ara és el teatre i el centre del mig del poble. Ens reunim els dimarts de 6 a 8 a Cal Niño, però també tenim un correu o també poden trucar a Cal Niño, que llavors, deixant el telèfon, nosaltres revertim la trucada i ens trobem i poden venir sempre que vulguin, al contrari, que tothom és benvingut i tothom és necessari, perquè el que sí que demanem és que tots els veïns vinguin, que tots els veïns puguin gaudir de l'associació i també nosaltres tenir el recolzament de tots els veïns amb les seves necessitats i amb els seus precs, les seves preguntes, els seus dubtes, doncs nosaltres som allà i els dimarts de 6 a 8 a Cal Niño.
0: Molt bé. Si alguna persona que encara no és sòcia, clar, hi ha molts veïns i veïnes al Barri Centre, a la Unió del Barri Centre, i segur que falta moltíssims veïns i veïnes per fer-se soci.
1: Molts. Som colla, però tot i així també convidem a tots els que encara no ho són, doncs ara ja sí, ara socis, que llavors reben tota la informació de les coses que fem, de les activitats, de les lluites, de les sortides, de les entrades, com més puguem ser, doncs més feina farem, més solucionarem, més pressió podrem fer per les necessitats i més gaudirem si som més colla.
0: I tant, i més es podrà decidir, més aportacions tindreu també.
1: Exacte, eh? I més punts de vista, que clar, sempre són enriquidors. Uh-huh.
0: Molt bé, doncs estem a punt d'arribar a les 12 del migdia, farem una pausa per connectar amb els serveis informatius de 3Cat Info. No marxaràs, Dolors?
1: No, ja m'espero ja.
0: Perquè haurem d'explicar què és el que passarà del 22 al 24 de maig, que és la capvuitada de la Festa Major, és a dir, després de la Festa Major de Sant Boi, doncs aquesta festa especial, que és, podem dir, les festes del barri, oi? El barri de l'Unió del Barri Centre.
1: Són les festes de barri que cada setmana posterior es fan en un barri diferent, i les festes de la capvuitada, que les van inaugurar precisament els components que eren aleshores de l'Associació La Unió. Mm. O sigui, després de la Festa Major, que semblava que eren més activitats més generals, sí, de tota la ciutat, La Unió van fer les pròpies festes al cap de 8 dies, i per això va néixer la capvuitada.
0: Exacte, i això des del principi de l'associació?
1: Bastant, bueno, no, des
0: potser,
1: del principi.
0: Potser no tant, però...
1: Vaja, Sí, fa temps.
0: Molt bé, doncs no marxis, connectem amb 3Cat Info per estar al dia de l'actualitat i els nostres oients igual. Quedeu-vos a la sintonia de Ràdio Sant Boi, que d'aquí 3-4 minuts tornem al Dies de Ràdio i el Fem Barri. Fins ara.

0: acaba sense acord la reunió entre el departament i tots els sindicats d'educació. Les parts s'han emplaçat a una nova trobada dimarts que ve. La conselleria planteja més personal per a l'escola inclusiva, mentre el gruix dels sindicats demanen també un increment de salaris. Els sindicats majoritaris adverteixen que sense proposta d'augment de sou no es presentaran a la reunió de dimarts. Això mentre aquesta hora ha de començar una manifestació a Girona de professors i mestres convocats en aquesta nova jornada de vaga al sector de l'ensenyament per demanar aquestes millores salarials i laborals. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta que la infiltració de Mossos en assemblees de professors és una pràctica que s'ha fet històricament amb altres governs. Parlon ho ha explicat a TV3, on també ha assegurat que entén el malestar del sector. L'1 de juny se suprimirà la reducció de l'IVA de l'electricitat i el gas. En el cas dels carburants es mantindrà almenys fins al 30 de juny. Segons el govern espanyol, la frenada de la inflació permet començar a desactivar les rebaixes fiscals que s'apliquen per la guerra a l'Orient Mitjà. L'increment general de preus ha estat del 3% a l'abril a Catalunya, una dècima menys que al març. L'encariment de la fruita i dels cereals serà immediat com a conseqüència de l'augment de costos derivats del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Un augment de preus de fins al 30% que els sindicats agraris expliquen per l'encariment dels adobs i una reducció de la producció. Els advocats dels empresaris jutjats en el cas Pujol neguen que hagin comès cap delicte i afirmen que els han processat per ser amics del fill gran de l'expresident de la Generalitat. Avui el judici contra els 7 germans Pujol quedarà vist per a sentència. Xi Jinping avisa Donald Trump que la Xina i els Estats Units podrien entrar en conflicte si Washington gestiona malament la qüestió de Taiwan. Els líders s'han reunit a Pequín, Trump ha aparcat la guerra aranzelària i estès la mà al seu homòleg xinès, augurant que les relacions entre Pequín i Washington seran més bones que mai. I comença el ball de noms de possibles candidats laboristes que volen disputar el càrrec al primer ministre britànic Keir Starmer. El ministre de Sanitat, Wes Streeting, que avui té previst dimitir, s'hi sumen també la de l'exviceprimera ministra Angela Rayner o l'alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham. Amb una acció simbòlica a l'estació de Passeig de Gràcia, usuaris, entitats veïnals, ecologistes i sindicats han reclamat que el tren que arribi a la T1 de l'aeroport de Barcelona sigui una línia de Rodalies. El futur servei que hi ha plantejat és l'Aeroport, una connexió ràpida entre les terminals del Prat i el centre de Barcelona.
1: Esports.
2: El Girona afronta aquest vespre davant la Reial Societat un partit transcendent de cara a aconseguir l'objectiu de la permanència. Els de Mitchell són ara mateix penúltims a la classificació, empatats a 39 punts amb l'Elx, el Llevant i el Mallorca. Ahir l'Espanyol va guanyar l'Atlètic Club i va trencar una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanc i blau sumen 42 punts i ara en tenen 3 de marge sobre el descens. Mentrestant, el Barça va perdre el camp de l'Alavés i es queda sense l'opció d'arribar als 100 punts. I a la Lliga CB de bàsquet, avui es juguen els últims partits de la 31a jornada. El Joventut rep aquest vespre a Badalona l'Andorra.
0: I el temps tarda més ben a Ponent i comarques de la meitat sud en general. Les precipitacions s'intensificaran sobretot al nord-est i en particular entre l'Alt Empordà i la Catalunya Nord. S'inicia un clar descens de les temperatures al nord i nord-est, sobretot del país.
1: 3CAT Info.

0: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Fem barri. Un espai de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Boi.
2: Les 12 i 5 minuts al migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i obrim aquesta segona part de l'espai Fem Barri. L'espai quinzenal amb la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Sant Boi. Viatgem per tots els barris de la nostra ciutat i coneixem a les seves veïnes. I avui hem convidat a l'associació La Unió del Barri Centre i ja ens acompanya des de fa uns minutets la secretària d'aquesta associació, que és la Dolors Majoral i Puig. Dolors, què tal? Benvinguda novament.
3: Gràcies, bé, aquí.
2: Doncs som-hi, hem repassat la història de l'associació de veïnes i veïns La Unió del Barri Centre i ara estàvem en el punt de conèixer les activitats. Abans d'explicar el que fareu per la capvuitada de la Festa Major, estaria bé repassar les activitats que feu doncs en una setmana qualsevol a l'associació. Vinga, som-hi.
3: Doncs mira, el dimarts i el dijous ioga, el dimecres tai chi, el dilluns anglès, llavors el dilluns i el dimarts puntes de coixí, el dimarts també teatre, el divendres teatre, o sigui, a diari activitats continuades.
2: No us avorriu.
3: Ens avorrim gens a Cal Niño.
2: Molt bé, llavors, i havia quedat pendent la darrera extras... vegada que ens visitàveu a un projecte que teníeu de fer classes de català. I com està?
3: Sí, sí? Doncs aquest projecte tirat endavant, uh-huh, en col·laboració amb Òmnium, sí, Òmnium d'aquí Sant Boi, i ells tenen el programa Vincles, sí, que l'hem com adaptat a les sòcies i socis de la nostra associació, i han fet, n'han sortit tres grups.
2: Déu-n'hi-do.
3: O sigui que molt contentes i molt contents que els socis s'hi hagin embolcat, i és una mena de treball que, clar, té diversos nivells. És més per parlar del català, per fer ús de la parla, que no pas l'ortografia i la gramàtica, que també, però no tant com a lliçó i com a aprendre i memoritzar, sinó fer la pràctica parlada.
2: És més classes de conversa que més classes de faltes d'ortografia, diguem-ne.
3: Exacte, més a veure que es llencin la gent que ja el sap, és que sembla estrany, però vas pel carrer, la gent parla castellà i tothom entén català, però ens hem esparverat de que els hi obres com una mica l'aixeta de parlar, per dir-ho, i si es llencen el parlen. Clar. I el saben, i fa molt de goig veure que gent que jo mateixa ahir, que varen fer una sortida, una classe pràctica, i va ser molt maco perquè la Maria Lladó va portar un llibret sobre la ciutat arlovina, que era Sant Boi antigament, i anar buscant per anys llocs puntuals del centre, i que si aquí hi havia aquesta botiga, que si hi havia l'altra, que si hi havia el forn, el pa i coses així, i els companys i companyes que venen a aprendre i deixar-se anar del català, llegint en català, però feia un goig que ens explicaven, la Maria ho va fer que cadascú fes un trosset de cada botiga,
2: sí,
3: o de cada espai, o de cada lloc, de cada casa, i tots, amb el paper a la mà, evidentment, però llegint en català, i dius, com és possible si amb aquest company jo hi he parlat sempre en castellà, perquè ell em parlava castellà, i això que fem, que canviem malament, però ho fem. I el senties i deies, però com pot ser que llegeixin? I llegien bé tots. I total, no fa ni mig any que s'han llançat a llegir i a parlar català.
2: Molt bé, doncs, per tant, també oferteu aquestes classes de conversa.
3: Sí. Bé. Poden venir tothom qui vulgui, són obertes, obertíssimes, i esperem a tothom qui vulgui i a gaudir-ho, perquè és un gust i és un goig per tothom el que és present a l'aula, diguéssim, a Cal Niño.
2: Molt bé, doncs aquesta és una de les activitats noves que ja s'ha iniciat a l'Associació de Veïns i Veïnes, la Unió del Barri Centre. I ara sí, del 22 al 24 de maig, festa grossa, una de les festes més destacades de l'any que organitzeu és la Capvuitada. Són aquestes festes de barri també del Barri Centre i Vinyets Molivell. Doncs som-hi, comencem per les activitats. A partir del divendres 22 teniu la Fira Familiar a la plaça Catalunya.
3: A la plaça Catalunya, i així és activitats per a tothom, vol dir que familiar vol dir que poden venir tant els pares com els infants acompanyats de pares, o com infants acompanyen els pares. O sigui,
2: exacte.
3: Tot plegat.
2: Això serà el dia 22, també hi hauran activitats infantils, tallers, diferents tallers.
3: I llavors també un taller d'iniciació al foc, perquè això també se n'ha d'aprendre. I ja directament tirem cap a la crida de la Capvuitada, que serà el dissabte, em sembla. El divendres.
2: El mateix divendres. A partir de 2:15.
3: Sí.
2: La crida de la Capvuitada és com una espècie de pregó.
3: Exacte. És aquell pregó que vam fer un any així una mica amb broma i no va caure gaire bé. Bueno, i llavors hi haurà, les habaneres típiques, i que venen cada any, venen els pescadors de l'Escala. O sigui, que és un espectacle que no podeu faltar-hi, perquè és que és emocionant, emotiu i encoratjador. Són molt bons cantant les habaneres. I després, doncs, per què no, un xarrup de rom cremat. O sigui que per celebrar-ho és fantàstic.
2: Això serà el mateix dia 22, a partir d'un quart d'11 del vespre a la plaça del Mercat Vell.
3: Sí, però a les 10 d'allò, a quarts de 10 el pregó, i llavors a les 10, els pescadors de l'Escala.
2: Tenim espectacle de foc, aquest dia, a partir de 2:15.
3: I llavors més tard a la plaça Catalunya ja hi ha la nit de salsa.
2: Molt bé.
3: Que és per distreure's.
2: Per passar l'estona també.
3: Sí.
2: El dissabte 23 de maig, a una matinal amb el Cercavila i amb el Drac Pepito.
3: Evidentment, fem aquí una bona passejada de la plaça Catalunya fins a la plaça de la República, del Mercat de la Muntanyeta, diguéssim, i allà hi haurà també una mostra que la nostra companya de classes de teixir ofereix una classe oberta, i ens hi apuntem tots els novatos que som aquell dia per allà, i tothom qui vulgui, els alumnes que són ja assidus a les seves aules, a la seva aula ja ho fan, però nosaltres ens hi apuntem així a fer una mica de moviment coordinat.
2: El dia 23 dèiem que aquestes activitats és plaça, després del Cercavila, eh?
3: Sí, després del Cercavila arribant a la plaça de la República.
2: I també la plaça de la República, durant tot el matí d'aquest dissabte 23 que diem, hi ha la Fira d'Entitats amb tallers diversos, un d'aquests tallers serà el de Tai Chi.
3: Exacte.
2: Què més? Exacte. Tenim vermut solidari també.
3: Sí, aquest és
2: El mateix dia, al Centre d'Art de Can Castells.
3: Exacte, que és el de cada any, que és amb els 6 euros, em sembla que és així. I el ball, n'hi ha per no parar, ballada de gent gran, ballada de country, també hi ha l'esperat concert amb l'Orquestra Montgrins allà a la plaça Catalunya, diguéssim. Perquè llavors, per altres públics que no sol ser el mateix, al Cau Sant Boi, allà als Jardins de l'Ateneu, també hi ha activitats i coses de la Festa Major Alternativa, i que no faltin. La tabulada dels diabòlics músics, això ja és més sorollós.
2: Però és molt tradicional allà, i la gent ja ho espera.
3: Allà als Jardins de l'Ateneu.
2: Sí, vinga, som-hi cap al diumenge 24, perquè sobretot hi ha la dansa ritual de les flors, però de ben matí comencen els preparatius de les catifes florals, que això sí, que si parlem de Capvuitada no hem d'oblidar mai a la vida les catifes florals.
3: Exacte.
2: Que bonic,
3: perquè per la nostra associació és cabdal poder fer la catifa. Pensa que ja portem més d'un mes treballant-hi, perquè s'ha de fer el disseny, s'ha de pensar, s'ha de plasmar sobre les mides...
2: Recollir els materials,
3: recollir materials... Llavors, ara ja nosaltres emprem una bona part de, una part de serradures de colors, que és clar que també s'han de fer, i llavors fulles, flors, ja portem, doncs, més de, ara físicament, més d'un mes i mig treballant-hi.
2: Déu-n'hi-do, serà el diumenge 24 a partir de les 9 del matí.
3: A partir de les 9, que aquí sí que fem, em permets, sisplau, una crida a tot el veïnat, a tot el jovent i la canalla que vulgui, perquè els ensenyarem, els convidem a que vinguin a fer la catifa, perquè també nosaltres... per què no dir-ho? Som ja una mica grandetes, els genolls no són els de 15 anys, i també ho necessitem. O sigui, que a canvi de què us ensenyem, apreneu a fer catifes, tot el jovent i canalla ens ajudeu alhora i n'apreneu, o sigui, que els uns amb els altres. I això...
2: És a dir, que si hi ha alguna persona que ens escolta que no forma part de cap associació o entitat i vol participar, ho pot fer.
3: Molt benvinguda a la catifa de l'Associació de Veïns, i ja veureu que aquest any és un dibuix, un disseny molt fàcil de fer, precisament perquè convidem a tota la ciutadania a venir a la nostra catifa, les altres també. Però la nostra, que vingui tothom, que així els ensenyarem i els explicarem, i tindrem potser més relleu per l'any vinent. I esperem que sigui molt lluïda, evidentment.
2: Com cada any, que és una meravella. Catifes florals el diumenge 24 de maig a partir de les 9 del matí a la Rambla Rafael Casanova. Hi haurà moltes activitats al voltant, doncs, de les catifes.
3: De tot dia,
2: eh?
3: Sí, i tant. Llavors també està... a la Rambla hi haurà mostra d'art al capdavall, tallers de castellers, trobada de músics, concert dels de la càpsula, sí, també, que també venen, i llavors el Vinyets Balla, perquè Vinyets Balla és molt maco, perquè és un grup de veïns i veïnes, i són ells mateixos que fan la mostra, o sigui que és molt agradable.
2: I la dansa,
3: i la dansa de ritual flors, de les flors, que aquí tenim, nosaltres hi tenim una mica de més protagonisme, perquè tenim el nostre gegantó, que és el Pam i Pipa,
2: sí,
3: que és el que ens representa més, perquè és el propi de l'associació. I és el que més crida l'atenció dels infants. Primer, aquest any aniran els gegants a davant, amb la seva música. Em sembla que hi anirà una de les bèsties del bestiari de la ciutat, no ho sé, i llavors el gegantó també amb els diables de casa... amb els gegants de Casablanca, sí, i els diables darrere. Però els gegants de Casablanca, que són els que ells fan ballar el nostre gegantó, el Pam i Pipa.
2: Molt bé, doncs això serà la dansa ritual de les flors a la tarda, a partir de 2:45, a aquest passeig entre la plaça de l'Ajuntament i la Rambla Rafael Casanova.
3: Exacte.
2: Que sí, és molt bonic, fa una miqueta de pena, oi? Però és bonic, no, Laura?
3: Sí, és molt bonic quan està fet, i llavors, passa, s'esbotlla tot. Però, bueno, per això es fa. I llavors, del recorregut que comença el capdavall de la Rambla i travessa la Rambla, arriba a la plaça de l'Ajuntament, i llavors allà hi ha la ballada de sardanes per acabar i arrodonir la festa de tota la Capvuitada.
2: Molt bé, Capvuitada de Festa Major. Avui ens acompanyen des de l'associació La Unió del Barri Centre i m'ha explicat totes aquestes activitats, les que feu en el dia a dia,
3: sí.
2: I després les especials de la Capvuitada, que són les festes també del barri, del 22 al 24 de maig.
1: Fem Barri, un espai de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Boi.
2: Arribem al final d'aquest espai quinzenal, Fem Barri, un espai de la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Sant Boi. Avui, com a convidada, l'associació La Unió del Barri Centre. I ens ha acompanyat la secretària de l'associació, la Dolors Majorali Puig. Amb ella hem comentat el dia a dia de l'associació, la història de l'associació, però sobretot també hem avançat les activitats de la Capvuitada de la Festa Major de Sant Boi del 22 al 24 de maig. Doncs moltíssimes gràcies, Dolors. Si hi ha alguna persona que ens escolta i es vol posar en contacte amb vosaltres, com ho fa?
3: Només ha de venir Cal Niño el dimarts de 6 a 8 o deixar el seu telèfon al conserge i la truquem. I endavant.
2: Gràcies i que vagi bé. Bona festa major i bona capvuitada.
3: Moltes gràcies. Igualment, benvinguda. Quan vinguis a fer la catifa, ja te n'ensenyarem.
2: Vinga, m'ensenyaràs. El nostre tècnic de so també, que vindrem els dos.
3: Molt bé, molt bé. Benvinguts. Bé. Moltes gràcies.
2: Bon dia.
0: Dies de ràdio. Amb Mònica Santacreu.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: De 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
1: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
2: Vacances en pau.
3: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
4: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
2: Acull a una nena o un nen saharaui.
3: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
5: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: 3 minuts i arribem a 1:15 del migdia. Continua la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio. I tot seguit, tal com dèiem a l'inici del programa d'avui, parlarem amb voluntaris i aprenents del Voluntariat per la Llengua del Servei Local de Català de Sant Boi, des del Centre de Normalització Lingüística Baix Llobregat Sud, que recordeu formen part les ciutats del Prat, Viladecans, Gavà, Sant Boi i Castelldefels. Per tant, comencem per les presentacions. Avui tenim doncs un estudi de Mia Grima de Ràdio Sant Boi ple de gom a gom i això ens agrada moltíssim. Comencem saludant a la responsable del Servei Local de Català de Sant Boi, la Núria Vidal. Núria, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: La tècnica de normalització lingüística del Servei Local de Català, la Cristina Dòria. Cristina, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Saludem també a les aprenents Montse Pedregosa. Què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
1: La Paquita Sánchez, benvinguda.
5: Bon dia, bon dia.
1: I també saludem els voluntaris Miquel Boluda, benvingut.
6: Bon dia.
1: I el Josep Botia, què tal? Benvingut també.
7: Bon dia, Mònica.
1: Doncs som-hi, ens hi posem, perquè avui dèiem ara fora de micròfon que avui seria doncs com una d'aquestes trobades que feu entre voluntaris i aprenents. Avui es tracta d'estar una estoneta parlant en català. Per tant, doncs avui podeu sumar aquest còmput d'hores setmanals que feu, doncs l'estoneta que estarem ara. Comencem des del Servei de Normalització Lingüística de Sant Boi, al Baix Llobregat Sud, des de el Voluntariat per la Llengua, amb doncs, la seva responsable, que és la Núria Vidal. Núria, podem fer una miqueta d'història, i és un programa que, de fet, des d'aquest programa, des de Ràdio Sant Boi, en parlem des del primer dia. És un programa que va impulsar el Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que està gestionant territorialment pel Consorci de la Normalització Lingüística, que es va iniciar l'any 2003, i des d'aquell moment han format part més de 185.000 parelles lingüístiques. Ha tingut la col·laboració de més de 10.000 entitats i establiments. Hi han hagut moltíssimes parelles lingüístiques, més de 7.500, i han col·laborat més de 225 entitats i establiments. Això, doncs, en tot el Voluntariat per la Llengua. Sí. Esteu satisfetes,
2: sí, sí,
1: de l'impacte que ha tingut?
2: Sí, sí. Aquestes dades que

0: Donat és de tot Catalunya, sí. Va començar, com has dit, el 2003. Aquí Sant Boi va començar de seguida, el 2005 sí, va començar. Sí. Vam començar en col·laboració amb el que antigament era Òmnium, que era el grup d'acció cultural Loreig,
1: sí.
0: Que després es va integrar dins d'Òmnium. Per tant, portem doncs 21 anys aquí a Sant Boi amb el programa i des de sempre hem vingut a la ràdio a explicar-vos com funcionava, fer tertúlies com les d'avui, i la veritat és que sí que n'estem molt, molt contents, molt satisfets.
1: Que parlem avui amb voluntaris, amb aprenents, però també són molt importants les entitats i els establiments sí. que des de fa molt de temps també estan donant suport a aquest programa, el Voluntariat per la Llengua, Núria.
0: Sí, sí, esclar, entitats aquí a Sant Boi en tenim unes quantes que també acullen aprenents, i d'establiments, després us ho explicarà la Cristina, en teníem força, uns 50 potser, però és que aquest any ens han sumat 90 i escaig de cop.
1: Ui, que bé!
0: I per tant tenim una xarxa d'establiments comercials a tot Sant Boi disposada a atendre la clientela en català.
1: Fantàstic. Sí, sí. Doncs avui que estem parlant de aquest programa, el Voluntariat per la Llengua, des del Servei Local de Català de Sant Boi, Centre de Normalització Lingüística Baix Llobregat Sud, i ara parlem amb la tècnica de normalització lingüística, que és la Cristina Dòria, que ens acompanya, i estaria bé doncs començar a explicar. Quan diem Voluntariat per la Llengua, exactament de què estem parlant? Som-hi, ens apropem al micròfon ara. Doncs vinga, som-hi.
2: Doncs bé, el Voluntariat per la Llengua es basa pràcticament en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari que parla el català fluidament i un aprenent que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. Bàsicament seria això, i per apuntar-se sí que has de tenir més de 18 anys.
1: Bé, aquest és el plantejament, i ara farem ja una pregunta ràpida als voluntaris i aprenents que avui ens acompanyen. En primer lloc, els aprenents, a la Montse i a la Paquita. Què us va motivar participar al Voluntariat per la Llengua? Comencem per la Montse.
3: Bueno, jo, perquè volia aprendre una mica més fluido el català, perquè lo parlo una mica malament.
1: No és veritat, però endavant, continua.
3: Pues només és per això, i com mai havia tingut temps i ara tinc una mica de temps, pues vaig decidir.
1: I després de participar al voluntariat, has notat que la fluïdesa és molt, molt millor?
3: Sí, perquè jo quan tenia que parlar amb un grup de gent o amb algú, sí. Com parlava malament, no volia parlar. I ara sí parlo, ara me dona el mateix, que m'equivoqui o no m'equivoqui, em dona el mateix.
1: Molt bé, doncs molt bona decisió. Paquita, què és el que et va motivar a formar part del Voluntariat per la Llengua?
4: Pues, per mi, parla en català, només. Només això.
1: Tu ja l'entenies, sí, parlaves una miqueta i vas dir, doncs em decideixo sí. parlar més, vull tenir més fluïdesa.
4: Exacte, volia pues, parlar amb tot el món que parlés català, pues, parlar jo també amb ells.
1: Una molt bona decisió també. I notes que aquesta fluïdesa...
4: Sí, sí, sí, va molt bé.
1: Va millor?
4: Sí. Va molt bé les tertúlies i va molt bé, o sigui, el voluntariat.
1: Les dues coses. I ara parlem amb els voluntaris, amb el Miquel i el Josep. Miquel, què et va motivar a tu formar part del Voluntariat per la Llengua?
5: La meva motivació va ser el meu fill de 4 anys, que a l'escola l'engrescaven a continuar parlant en català per aportar fluïdesa als seus companys, i això em va engrescar a sortir del bucle d'estar enfadat i trist per les notícies, comentaris respecte a la situació vulnerable del català i el risc de que es deixi de parlar. I em va engrescar a fer alguna cosa per apropar el català al carrer.
1: Que bé. I des d'aquell moment parles sempre ja en català?
5: Sí? M'esforço per no canviar al català quan Clar. Tinc una persona al davant que m'entén i parla en castellà, perquè l'important és que ens entenguem.
1: Fantàstic. I cap problema, oi que no?
5: Cap problema. Miquel?
1: Josep, tu de quina manera et vas plantejar, doncs, vull ser voluntari per la llengua?
6: Jo és que fa ja molts anys que estic en el món aquest de... Jo vaig començar, soc mestre, sí. bueno, mestre jubilat ara.
1: Mestre sí, sempre, oi? De mestre sí. no et jubiles mai, oi que no?
6: Exacte. I ja he viscut fa molts anys, quan va començar el procés d'immersió a les escoles, sí. jo estava a l'escola Benviure, que van començar el primer any, va ser sense immersió, en castellà i tal, i vaig viure tot el procés i l'esforç que va costar, començar amb els pares, perquè els pares van tenir reticència a fer-ho. Sembla que no, ara no, no seria així, però bueno, en aquell moment sí. Bueno, després vaig continuar tant al món de l'ensenyament. Vaig treballar a serveis educatius, de donar serveis a les escoles, i bueno, això del... Quan m'he jubilat, pues, he continuat amb la idea aquesta de que potenciar el català, que la gent parli català, i bueno, donada la situació que tenim, que ara suposo que comentarem.
1: Sí.
6: I bueno, això, jo estic aquí, ja fa 2 o 3 anys que tinc parella de lingüístiques, i ara el curs passat ja vaig començar amb un grup de tertúlia, que és un segon pas per la gent que vol continuar amb el tema, de, sobretot els aprenents, com l'ha dit la Montse, no? Que ella potser amb la seva parella lingüística parla més, no? Però això de trobar-se en grup i començar a parlar en grup quan hi ha molta gent, doncs ja és un primer pas molt important.
1: I el Miquel i el Josep, què us ha aportat en la vostra vida diària a ser, formar part del voluntariat, és a dir, ser voluntaris? Perquè hem parlat amb les aprenents que està claríssim, no? Guanyar fluïdesa, guanyar seguretat quan parles català, però vosaltres què us ha aportat? Miquel.
5: A mi m'ha aportat trobar persones molt diferents amb el mateix interès, parlar català. Conèixer la realitat d'altres persones i veure com es sent tan diferents. Al final ens passen les mateixes coses i ens afecten les mateixes coses. Sento admiració per l'aprenent Saida, que parla àrab, berber, castellà i ara català, i té 3 fills i pot amb tot. Sento admiració per la Montse, l'altra aprenent, que per circumstàncies de la vida, a sent catalana va deixar de parlar i pensar en català, i ara hi ha tornat. Admiro el seu esforç i compromís en fer realitat que el català sigui una llengua parlada al carrer. I a nivell personal, com sóc molt xerraire i fer de voluntari, em dona l'oportunitat d'escoltar les persones que tinc davant i m'agrada de molt l'experiència de l'escolta perquè m'ajuda a créixer com a persona.
1: I el Josep?
6: Jo no puc dir més. No, li pot semblar la relació que estableixes amb la gent sempre t'enriqueix, no? Aleshores, i si veus que aportes el teu granet de sorra a que el català doncs, pugui tirar endavant, encara que hi ha moments... És un pessimisme, no?, de la situació que tenim amb la nostra llengua, no? Però, bueno, això, la relació personal que s'estableix, els vincles que estableixes amb la gent, i el que sempre t'aporta la gent és, en una relació sempre ja és enriquidora.
1: Amb la Cristina Dòria, que és la tècnica de normalització lingüística del Servei Local de Català, podíem repassar una miqueta les xifres, no? Parlem de quantes parelles lingüístiques, per exemple, tenim hores d'ara, i també parlem de les tertúlies, perquè ho han esmentat tots els nostres convidats, i estaria bé també explicar exactament què és. Comencem per les xifres, quantes parelles?
2: Aquest últim any a Sant Boi...
1: Ens apropem al micròfon, si no, ara.
2: Aquest últim any a Sant Boi s'han creat un total de 80 parelles lingüístiques, i de tertúlies se n'han fet 3. Ara mateix n'hi ha 2 d'actives, una a la Biblioteca Maria Aurèlia Campmany i l'altra al centre de l'Olivera, que és on fem els cursos.
1: Fantàstic. Diem els perfils d'una persona voluntària i una persona aprenent. Com ha de ser una persona voluntària que vulgui participar al Voluntariat per la Llengua i que ara potser ens escolta i diu, doncs m'engresca la iniciativa i vull participar-hi?
2: Vale. Un voluntari simplement ha de saber parlar a català fluidament, no ha de ser un professor, simplement doncs, és una persona que s'ofereix a donar part del seu temps a una altra persona que necessita agafar més fluïdesa.
1: D'acord.
2: Bàsicament seria això.
1: I un perfil d'aprenent que vulgui participar al voluntariat per la llengua com a aprenent?
2: Un aprenent seria aquella persona que té coneixements bàsics de català, o sigui, pot portar una conversa senzilla, però que necessita agafar més fluïdesa, això que deien ells. Bàsicament seria això, però no demanem molta més cosa, la veritat és que simplement això.
1: Doncs avui estem parlant del voluntariat per la llengua, de les parelles lingüístiques que tenim a Sant Boi de Llobregat, i dèiem que igual d'important és la feina dels voluntaris i aprenents com de les entitats i establiments que s'afegeixen, que fem aquí una crida per si es vol afegir alguna entitat o associació més, o algun establiment comercial més, o alguna empresa, però ja podem donar també xifra, això que deia abans la Núria, no? Perquè sí, és molt important les entitats, associacions i establiments comercials que s'han afegit.
2: Sí, sí, sí, perquè fins ara en teníem com 60-65 establiments adherits, i ara en els últims mesos hem rebut 90 adhesions més com a resultat d'una campanya al comerç del Departament de Política Lingüística. I llavors ara estem a tope de feina, repartint diplomes, adhesius i tot això.
1: Quin compromís ha de prendre un establiment o una associació que vulgui estar al Voluntariat per la Llengua, Cristina?
2: El compromís és d'atendre els clients en català almenys durant 2 anys, a la mesura que sigui possible, evidentment. I després, al cap de 2 anys, sí que s'ha de renovar aquest compromís, i així també fem el seguiment, i si necessiten qualsevol cosa, doncs, perquè també oferim assessorament lingüístic per si tenen algun dubte amb la retolació i tot això.
1: Això tant establiments comercials, empreses o associacions, entitats,
2: sí, entitats,
1: això
2: exacte,
1: és igual. Sí. Visualment, què veurem? Quin tipus de rètol veurem en aquell establiment o en aquella associació? Ho dic per identificar que ha estat adherit al Voluntariat per la Llengua i que no canviaran d'idioma quan alguna persona potser s'expressi en dificultat o directament no en parli.
2: Sí, els podem distingir perquè hi tenen un adhesiu del voluntariat en el vidre que posa estar primer col·laborador amb el VXL quan parles fas màgia o alguna cosa així.
1: Sí.
2: I d'aquesta manera, doncs, tu t'assegures que en aquest establiment t'atendran en català. Sobretot pot interessar també a la gent que està estudiant català, que sap que és un espai on pot practicar-lo.
1: Aquesta campanya del Voluntariat per la Llengua, especialment aquesta darrera que dius, quan parles fas màgia, que em sembla perfecta, meravellosa, és molt bonica aquesta frase, Núria,
2: sí,
1: ja la vam explicar en el seu moment,
2: sí,
1: quan parles fas màgia, i és veritat,
2: quan
1: parlem fem màgia, i si parlem en català, i més parlant del Voluntariat per la Llengua, doncs és clar, clau, no, això?
3: Sí, de fet és el que deien ells, no? La màgia que s'estableix amb les relacions entre persones, i la màgia que es genera, doncs ja incrementant l'ús del català, sí, sí.
1: Fem una crida i farem després una roda, però comencem per la Cristina. Fem una crida, doncs, a aquelles persones que potser dubten, no ho tenen clar, ser voluntaris, ser aprenents, com els animaríem, Cristina?
2: Jo els animaria dient que és una oportunitat ideal per millorar la fluïdesa, si és en el cas d'un aprenent, ampliar el vocabulari i més enllà també de l'aprenentatge que puguis fer del català o de la fluïdesa que puguis adquirir, també es tracta com de passar bones estones compartint experiències, i jo diria que s'atrevissin a apuntar-s'hi, perquè és una experiència molt maca, tant per a l'aprenent com per al voluntari.
1: Doncs ara explicarem casos d'aquests aprenents i voluntaris, com queden, quan queden, algun de què parlen, i ens ho explicaran ells i elles mateixes, per fer-nos una idea d'en què consisteix a la pràctica el Voluntariat per la Llengua. Comencem, per exemple, per les aprenents, la Montse i la Paquita. Vinga, som-hi, Montse. Qui és o qui són les teves parelles? Perquè a vegades no només són parelles, a vegades sou trios, eh?
3: Sí,
1: sou tres persones, sí, sí o no? Lingüísticament parlant. Lingüísticament parlant. Lingüísticament. Montse, digues.
3: Jo soc amb el Miquel,
1: sí,
3: però ve també la Saida.
1: Molt bé.
3: A primer anava la Saida, però a mi me feia una mica de vergonya i vaig dir si podia anar amb ells, perquè així estava una mica arrupada.
1: Molt bé, per tant, sou tres.
3: Perdó, les parelles estan molt bé, però funcionen també molt els grups de tres, precisament pel que diu ella. Perquè si et trobes amb una altra persona que no coneixes i has de parlar català, doncs potser al principi costa una miqueta de trencar la barrera.
1: Sí,
3: i amb dos, que hi ha dues persones com tu, doncs sembla que et sents més acompanyat.
2: Sí, perquè
3: i funcionen molt bé.
2: La Saida ja la
3: coneixies.
2: Llavors ja me va resultar millor, però però cap problema, perquè jo el primer dia que vaig veure en Miquel és com si l'hubiera conegut tota la vida.
1: Molt bé. Quan quedeu?
3: La màgia.
1: Sí, la màgia, veus? La màgia.
3: El dilluns.
1: Els dilluns a on quedeu?
3: A l'Olivera.
1: Molt bé. I allà feu les vostres xerradetes,
3: sí,
1: de quant de temps? De quanta estona?
3: Una hora.
1: Una hora, molt bé.
3: Sí.
1: I la Paquita?
4: Hola, vaig començar amb un senyor que es diu Ernest, molt maco, és d'aquí de Sant Boi i va començar fa 21 anys.
1: El voluntari per la llengua.
4: El voluntari, sí, l'home. Sí,
1: sí, sí, sí.
4: I, bueno, molt bé. La primera, per exemple, trobada, vam estar 3 hores.
1: 3 hores?
4: Sí. Uau. Però el més maco era que parlaven a lo millor, pues, no sé, pues, a ell li agraden molt les cotxes i jo tenia una relació amb, també amb els cotxes i bueno, pues, què passava? Que tenia ell amics i jo, bueno, amics comuns.
1: I no ho sabíeu?
4: No. Molt bé. Maco. Però bueno, de conversa qualsevol, tant d'història com qualsevol cosa.
1: Molt bé. Quan quedeu?
4: Els dijous.
1: Sí, a on? Tarda. A l'Olivera també?
4: Bueno, ara a l'Olivera, perquè els dijous tinc classe. Sí. I llavors quedem allà dalt. Però sí, al costat, en una cafeteria.
1: Fantàstic. Doncs aquesta és l'experiència de les aprenents, de la Montse i la Paquita. I el Miquel i el Josep? Miquel, ja una miqueta ho han explicat, a les companyes,
5: sí,
1: no?
5: Sí. Quedem al Casal Olivera, sí. Sí. Ens posem a la sala d'estudi en grup per no molestar ningú i allà la fem petar.
1: I parleu de quins temes?
5: Parlem de tot, perquè som tots tres molt xerraires i els temes surten sols. També s'ha de dir que el servei ens dona una guia per anar tractant temes, però la veritat és que no tenim problema perquè surten sols i parlem de situacions personals, dels fills, de la parella, de les nostres preocupacions.
1: I el Josep?
6: Bueno, jo vaig començar fa 2 anys ja amb un trio també, que va molt bé perquè, bueno, dona més joc,
4: més joc.
6: Relació interpersonal entre dues persones que no es coneixen sempre és més, no? Més difícil. I el trio va molt bé, era una parella colombiana. I va molt bé. En principi eren, em sembla que eren 5 hores, no? Les que s'havien de fer, o 10 hores. 10 a la parella, sí. Van durar 2 anys i teníem relació. I encara tenim, vull dir, ens parlem per WhatsApp i tal, com va i no sé què.
1: I ara mateix?
6: I ara estic amb el grup de l'Olivera, de la Tertúlia. Sí. Jo, ja l'any passat van tenir allà a la biblioteca, Roger Balaguer, i allò no va quallar, perquè era el matí, aleshores fallava molta gent i tal, no va tenir, però bueno, aquest any, fabulós, molt bé, la gent molt maca, participa. El que fem és, així com tu dius que parles de lo que surt espontàniament, en el grup ja has d'anar una mica més dirigit i més plantejar idees i com fer-ho i tal, perquè si no s'esgota la cosa. Aleshores el que fem és fan torns, bueno, el primer dia ja tens ple en les presentacions i cadascú passa allà d'on ve, què vol i tal. Després hem parlat de coses més actuals i el que vaig veure és que sí, la necessitat de que la gent que és molt més reservada es veiés obligada, perquè si no hi ha el típic que li costa més i queda, no, i aleshores forçar-lo. I van fer la idea de fer una ronda, de que cada setmana es preparés un tema, es posa el tema que s'ha preparat i els altres li fan preguntes.
1: Molt bé, així tothom té l'oportunitat de parlar.
6: Sí, clar.
1: Està molt bé.
6: No, això ja vaig veure l'any passat, que hi havia gent que no... un nivell d'expressió o de dificultat d'expressar-se era més gran i es quedava molt enrere, no? Aleshores, d'aquesta manera, doncs, es força que la gent parli. I, bueno, ara en portem 3 o 4 sessions i cadascú ha anat parlant del tema
4: han
6: que li ha interessat.
4: Han sigut molt macos, han sigut molt macos perquè ha sigut, per exemple, n'hi ha una persona que era de Colòmbia.
6: De Colòmbia, sí.
4: I llavors va explicar i una explicació tan bonica de tot, una mica de política, però molt poc, natura, de tot. I va expressar unes opinions tan macos de lo que era el seu país que a mi m'ha agradat molt. Sí. I parlava molt bé, molt bé. I, bueno, i després nosaltres fem preguntes o demanant a lo millor altres coses.
1: Doncs avui estem parlant del voluntariat per la llengua del servei local de català des de el Centre de Normalització Lingüística Baix Llobregat Sud. Tornem amb la Cristina Dòria, que és tècnica de normalització lingüística, i insistim de quina manera, si algú que ens escolta i vol formar part d'aquest voluntariat per la llengua, vol ser aprenent voluntari, o és una entitat o és un establiment comercial, com ho pot fer per sumar-s'hi?
0: Per correu...
2: Sí, perdó, ara m'havia quedat en blanc. Sí, sí, pot apuntar-se a través de la nostra web, que és el bxl.cat, o també venir presencialment al centre de l'Olivera, que és on fem els cursos.
1: Molt bé, diem el número de telèfon, que és el 93 652 95 85. Núria, que és una manera potser més ràpida per tenir alguna informació de manera immediata, i després ja queda amb vosaltres, no, Núria?
0: Sí, tant i tant. Us poden acostar personalment, trucant per telèfon, des del web del Voluntariat per la Llengua també. Tenim un correu electrònic del voluntariat, que ara mateix no recordo, no sé si el tens, Cristina.
2: Jo tinc la web, que és la bxl.cat.
1: Fantàstic.
2: El correu electrònic ara mateix no,
0: ara mateix no el tenim present, però és igual, trucant al 93 652 95 85, doncs ja
6: si no,
0: es
6: Google.
0: Poden...
6: El Google,
0: sí, exacte.
1: Molt bé, fem una ronda per si alguna persona que ens escolta i dubta, té vergonya, no sap si participar o si no, de quina manera l'animaríeu? Comencem per la Montse.
3: Jo, que em feia molta vergonya, ara, mira, si estic bé i m'agrada, que estic amb el Miquel, amb el Josep al grup i a la COPE amb la Mercè.
1: Molt bé, doncs déu-n'hi-do. Això és una mostra de que sí o sí anirà molt bé i animes a que la gent s'inscrigui, oi?
3: Sí, sí.
1: Molt bé, Josep, com els animem?
6: El voluntariat, a la persona voluntària, bueno, si sempre ha tingut aquesta inquietud d'aportar, no? Sobre algun tema que sigui, pues el tema del català pot precisament doncs desfogar-se els seus desitjos de col·laborar i de recolzar això. I als aprenents, a veure, no solament aprendran català, sinó que tindran relacions amb altra gent que ens requiran, i que, bueno, la por de llançar-se serà un moment, però que després ja tiraran endavant i els hi anirà molt bé.
1: Sí, Paquita.
4: Bueno, pues que trequin tot i baixin i res. Segur que li agradarà, perquè n'hi ha molta gent molt maca que té moltes ganes d'aprendre i moltes ganes d'ensenyar. I bueno, res, animar-se.
1: Miquel.
5: Que es llenci i demani que li
1: parli... El micròfon, si no escoltem.
5: Que es llenci i demani que li parli en català i pregunti el que no entén. I els catalanoparlants ens demanaria, i m'incloeixo, que no canviem el castellà quan la persona que tenim davant ens entén. La llengua s'ha fet per comunicar-se i crear ponts de diàleg. Quan parlem en català no faltem al respecte a ningú. Estem convidant a parlar en català i a respectar-nos a nosaltres mateixos i a la nostra llengua.
1: I la Cristina, de quina manera doncs també animaríem a la gent que ens escolta, doncs, que aquesta vergonya, potser aquestes excuses que a vegades es donen per no acabar d'atrevir-se a parlar en català, sigui aprenent o voluntari, com els animaria?
2: Doncs jo sincerament he vist que tant els aprenents com els voluntaris han quedat molt contents de l'experiència. De fet, quasi tothom vol repetir, a no ser que els surti alguna feina o altres coses que no puguin fer-ho, però m'he adonat que tant el voluntari com l'aprenent guanyen molt amb tot això, i jo crec que tant el voluntari com l'aprenent el primer dia sempre tenen com aquella vergonya, no?, de parlar, perquè no es coneixen. Per tant, no és només la vergonya de l'aprenent que no sap parlar català, o sigui que li costa, sinó que també del voluntari, perquè no és una persona amb qui la conegui i no ha parlat mai, per tant... Doncs jo els diria això.
1: Abans en parlàvem del compromís d'entitats o establiments. El compromís de voluntaris i aprenents, quin és?
2: El compromís és de quedar durant 10 setmanes, una hora a la setmana. Després, quan acaben aquestes 10 sessions, si volen repetir, ho poden fer fins a 30 trobades en total. Un cop fan les 30 trobades, després la parella sí que es tanca i si algun dels participants vol, se'n crea una de nova.
1: D'acord, doncs aquest és el plantejament d'inici i de continuació del voluntariat per la llengua a la nostra ciutat. Núria, pràcticament per finalitzar, impressions del voluntariat per la llengua, valoració general i també animar, no?, aquesta gent que potser encara doncs, no ho té clar.
0: Sí.
1: Com ho fem?
0: Bàsicament el que ha dit la Cristina, que les persones que volen aprendre a parlar català, doncs que s'hi apuntin, si ja el parlen una mica per practicar-lo, perquè sens dubte els ajudarà molt, però també valorem molt el paper dels voluntaris que fan possible això. Jo des d'aquí, si em permets, voldria fer un agraïment en nom del Consorci i del Servei Local de Català, tant als voluntaris que tenim que hi dediquen moltes hores, com també els aprenents per l'interès que tenen de voler practicar la llengua.
1: D'acord.
0: I per acabar, si em permet, ja hem trobat
1: les dades
0: de contacte. Doncs l'adreça de correu electrònic que et deia era sbxl.samboy@cpnl.cat.
1: Fantàstic, hi ha un número de telèfon també, 93 652 95 85.
0: I també tenim un mòbil, que és el 634 722 723, o sigui que, i si no, venint a l'Olivera.
1: Maneres de comunicar amb el voluntariat per a llengua quasi són infinites i no hi ha excusa.
0: No hi ha excusa.
1: Doncs moltíssimes gràcies, de veritat, ha sigut també molt enriquidor. Jo crec que hem fet una fotografia perfecta del que és el dia a dia del voluntariat de la llengua a la nostra ciutat. Així que moltíssimes gràcies als voluntaris, al Miquel Boluda i al Josep Botia. Gràcies per venir i explicar el vostre dia a dia com a voluntaris per la llengua. Gràcies.
5: Gràcies a tu.
1: Gràcies també a les aprenents Montse Pedregosa i Paquita Sánchez. Gràcies per venir i per la vostra implicació també al voluntariat per la llengua.
4: Gràcies també a vosaltres.
1: I gràcies també a la tècnica de normalització lingüística del Servei Local de Català, Cristina Dòria, per apropar-nos al voluntariat aquí a la ràdio. Gràcies.
2: A tu.
1: I també a la responsable del Servei Local de Català de Sant Boi, la Núria Vidal. Gràcies fins la propera.
0: Sí, gràcies sempre a tu, perquè sempre ens obres les portes perquè vinguem a explicar les nostres cosetes.
1: Gràcies i fins la propera. Bon dia. I recordeu aquesta frase tan bonica, quan parles fas màgia.
0: Exactament.
7: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dijous. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà divendres, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Doncs us diem fins demà, però no de qualsevol manera. El denominador comú d'aquesta setmana és escoltar cançons que s'escoltaran també aquesta festa major de Sant Boi a partir de demà 15, 16, 17 i 20 d'aquest mes de maig. Doncs som-hi. Avui l'artista de Castelldefels, Alice, és el que escoltarem, que, per cert, portarà el seu pop rock i electrònica al carrer Valdireleu el proper dia 15, demà mateix, a partir de 11:15 del vespre. Doncs som-hi, Alice i Amaya, amb El Encuentro. Fins demà, que vagi bé. Bon dia.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport a casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
7: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.

0: Informatius locals, edició migdia. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del migdia, on us destaquem les xifres de la regularització de persones migrants a Sant Boi, les jornades comarcals i territorials de vagues dels docents i la programació per la Festa Major, amb un pregó que podreu viure a Ràdio Sant Boi. Avui és dijous, 14 de maig del 2026. Desgranem l'actualitat titular a titular. Continua la tramitació a Sant Boi del procés extraordinari de regularització per a persones migrants en situació administrativa irregular a l'Orbilà.
2: La mesura permet obtenir permisos de residència i treballar i treball a aquelles persones que acreditin una estada continuada a l'Estat, així com vincles socials o laborals. A Sant Boi, la xifra de població estrangera el 2025 superava els 10.000 al mes de gener i ja registra centenars d'altes en l'objectiu de reduir l'economia submergida i garantir drets laborals. Mònica Murillo, cap de Serveis Socials.
3: Què vam fer nosaltres en un moment que se'ns comunica que això no es va fet oficial fins al 15-16 d'abril i nosaltres la primera reunió on ens convoca la Generalitat per saber els passos que cal donar no es convoca fins al 21 d'abril, que és quan nosaltres iniciem com a Ajuntament tot el desplegament, quan ja tenim la certesa de com hem de fer aquesta gestió. El que vam fer com a Ajuntament a la que això es va sortir publicat és tenir un Excel on anàvem recollint totes aquelles demandes que arribaven tant a l'IMAP com als serveis socials, de tal manera que quan tinguéssim la concreció del tràmit i la documentació, perquè penseu que el dia 16 ni tan sols teníem quin era el certificat de vulnerabilitat, el vam tenir divendres al migdia, per tant no sabíem a què havíem d'atendre, vam recollir totes les persones que s'adreçaven als nostres serveis.
2: Els i les usuàries rebran una autorització legal de residència i treball amb una durada inicial d'un any. I un cop finalitzat aquest període, les persones beneficiàries hauran d'acollir-se a les vies ordinàries previstes al reglament d'estrangeria.
1: Per a poder accedir-hi, caldrà demostrar que l'usuari o usuària es trobava a Espanya abans de l'1 de gener del 2026 i que hi ha residit de manera continuada durant almenys 5 mesos abans de presentar la sol·licitud. També serà imprescindible no tenir antecedents penals i no representar cap amenaça per a l'ordre públic, la seguretat pública ni la salut pública. Comentem l'estat d'aquest procés regulatori amb la Maria València, que és tercera tinenta d'alcaldia de l'àrea d'igualtat i ciutat cohesionada. Bona tarda, què tal?
4: Hola, molt bona tarda.
1: Posem-hi fil a l'agulla, parlem de xifres. Quantes persones ja tenen un projecte de vida aquí a Sant Boi i gaudiran d'aquesta regularització?
4: Doncs la veritat és que d'ençà que es va començar tot aquest procés hi han hagut moltes persones que s'han acostat a les nostres oficines i als nostres recursos per demanar informació i per rebre també ajuda i atenció en el procés de regularització. En el moment actual, a dia d'avui, des de Serveis Socials s'han gestionat 407 informes de vulnerabilitat. Hi és molta més gent, també la que s'ha adreçat, però com que realment no tothom necessita, no totes les famílies necessiten d'aquest informe, potser posem mateix a la nostra ciutat a unes 800 persones. Com us dic, 407 són les persones que han rebut aquest informe de vulnerabilitat a data d'avui.
1: Els primers dies vam veure imatges a molts ajuntaments, només a Sant Boi, de llargues cues, desbordaments. De fet, Badalona o Hospitalet apuntaven a milers de cites i agendes plenes fins al juny, a més de serveis socials desbordats. No sé com ha estat aquesta organització de recursos des de l'EMA fins a Cal Niño, Serveis Socials, per fer front a aquesta demanda. Com s'ha organitzat?
4: Doncs, sincera i humilment, nosaltres l'esforç evidentment s'està posant ara i les professionals estan fent una gran tasca com ho fan habitualment, però molts dels esforços es van posar també en la planificació. Des del Departament de Serveis Socials es va planificar de la millor manera possible amb anterioritat per poder donar resposta a la petició de la ciutadania, tant pel que fa a l'atenció i a la informació com pel que fa a la sol·licitud d'aquest certificat de vulnerabilitat social. Nosaltres, com us dic, no, la setmana anterior es van fer tots els preparatius justament per poder rebre a tothom que ho necessités. Els primers dies sobretot al moment en què va començar la presencialitat en el procés, pues, evidentment va haver gent, no?, que es va adreçar a l'EMAP. L'EMAP estava perfectament coordinat també amb serveis socials i es va fer tot un procés, no?, de derivació i de trucades directes a tothom que s'hi adreçava per poder donar cita prèvia. Això ens ha portat a que, malgrat els primers dies, podia haver-hi gent, no?, fent consultes, però hem evitat aquestes cues. I ho hem fet deliberadament, perquè creiem que hem de donar dignitat a aquests processos. No cal estigmatitzar en esperes llargues, sinó poder atendre les persones amb els espais i els temps que necessiten, i per això, no?, hem intentat generar un model de planificació suficientment amb anterioritat com per poder gestionar les peticions d'una forma àgil. Fins al 30 de juny tot aquest procés estarà en marxa i estem donant cites a una setmana vista. Tenim grans professionals en els serveis d'atenció directa a la ciutadania, a serveis socials, en concret també a l'oficina de suficiència material, a l'espai d'acollida a Cal Niño, aquests serveis, i aquestes persones, aquests professionals estan fent una gran tasca, com la fan, insisteixo, no?, habitualment.
1: Fem-ho pràctic, perquè al final tenim com moltíssimes dades, no?, i tenim molta informació del procés, però aterrem-ho tot cap als veïns i les veïnes, les famílies, al final, quines millores obtenen el dia a dia per construir un projecte de vida en aquest municipi, no?, que moltes persones volen que sigui com la seva nova llar, que tenen dificultats davant, moltes vegades, per exemple, aconseguir un habitatge, no?, de manera estable. Quines són principalment aquelles millores que brindaran a les famílies?
4: Ho has dit molt bé, Daniel, la veritat, perquè és tenir drets, no?, el poder arreglar amb la tranquil·litat, amb uns drets més que guanyats, no?, en el seu espai, a la seva ciutat, no? I tu dius molt bé també el fet que són veïns i veïnes nostres, són ciutadans i ciutadanes, la majoria ja estan a Sant Boi, són de Sant Boi, i per tant, no?, tenen dret a aquest arreglament, a sentir-se part d'una ciutat, tenen dret a poder accedir des de aquest dret fonamental, no?, a l'habitatge, a un treball digne i en els espais de qualitat, no?, on accedim tots pel fet d'haver nascut aquí. Per tant, és un procés molt important, és un procés que hem de cuidar, és un procés que hem d'acompanyar i el que hem de donar, pues, la gran importància que té.
1: I també pel que suposa emocionalment, perquè abans ens parlaves de cuidar la gent, no?, quan fa el procés, les cues, i també pel que pot suposar, no?, perquè aquesta regularització pot ser l'inici d'un llarg camí on acompanyeu aquestes famílies per ajudar-les, i fins i tot també que emocionalment se'n sentin part, no només per les coses més pràctiques, no?, com pot ser aconseguir una feina estable, aconseguir un habitatge, sinó també, per exemple, formar part de la vida cultural, no?, i trobar que potser aquí no és només un dormitori, sinó també és un lloc on poden fer cultura, per exemple.
4: Exacte, és perfecte això que he comentat, no? Al final és el sentiment de pertinença, no?, que tots necessitem pertànyer en algun lloc i sentir-nos arrelats, no?, i això ens porta a poder desenvolupar també els nostres vincles, els efectius, no?, que serien la feina o seria el poder accedir a aquests drets, però també l'afectiu, no?, el poder generar un tipus de vincle que puguin reforçar les seves vides i que puguin garantir no només uns drets, sinó, pues, unes vides dignes, no?, un arrelament, no?, en les escoles on van els seus fills i filles, en els entorns culturals, en els entorns esportius, en aquells entorns que a tots ens donen oportunitat de socialització, oportunitats relacionals i, com molt bé dius, oportunitats emocionals. Ho hem de cuidar, ho hem d'acompanyar com a administració pública i també com a ciutadans i ciutadanes de la mateixa ciutat.
1: Dins de, pel que fa més al procés, ho comentàvem abans, segurament siguin casos aïllats, però com es detecta a totes aquelles persones que s'apropen amb documentació falsificada?
4: Doncs això és veritat que són casos més aïllats, no? Però sí que és cert, no?, que existeix un mecanisme que, a més, la policia, el cap de la policia local i els referents de la policia local van a treballar amb la gent de serveis socials, no?, amb els caps de serveis socials, per aquesta detecció que tu dius. És un procediment que es vehicula a través de la Policia Nacional i que el que fa és això, no poder verificar la documentació aportada. Aquest és un procediment que es fa no només en aquesta situació, sinó es fa per altres processos, no?, que es realitzen a nivell administratiu i es vehicula, com us dic, a través de la policia, de la Policia Nacional. És un fet aïllat, és a dir, hi ha moltes maneres de poder acreditar aquest arreglament i poder acreditar aquesta, bueno, aquesta verificació de la documentació.
1: Pel que fa més a l'àmbit polític, en un moment en el que ens trobem de moviment a les esquerres, no?, moltes vegades es qüestiona la posició del Partit Socialista de Catalunya, si és esquerra, si està més cap a l'esquerra, cap al centre. Aquest tràmit i també aquesta norma, aquest desplegament, no?, per cuidar la gent, també es posiciona políticament el que fa a l'àmbit social.
4: I tant, és potser on més ens posiciona, no?, en el treball per les persones. No podem entendre una política d'esquerra, no podem entendre les polítiques si no és des d'aquesta mirada social, des d'estar al servei de les persones i de les seves necessitats. I la política municipal, no?, a Sant Boi té aquest plantejament, ho té en l'ADN. Nosaltres no podem entendre el nostre municipi sense estar al costat de les necessitats de les persones. No fem màgia, no fem miracles, però sí tenim aquesta predisposició i aquesta voluntat d'atendre, d'entendre i d'acompanyar. En la mida en què nosaltres podem acompanyar aquestes persones. I jo sempre ho dic, i ho dic molt honestament, aquelles persones o que tinguin una situació complicada o que tinguin la necessitat d'adreçar-se, que ho facin també. És més fàcil adreçar-se i parlar-ne, i de vegades no tenim la solució, però com a mínim esborrem, no?, la possibilitat d'adoptar de que l'administració no estigui al seu costat. La nostra voluntat en tot moment com a administració local està al costat, no? I com bé deies, les polítiques d'esquerra hem d'estar alineades en el treball per les persones, allunyades d'aquests discursos d'odi i aquests discursos de por que assenyalen els nostres veïns i veïnes que procedeixen d'altres indrets del món a assenyalar-los com a delinqüents. Això és jugar d'una forma molt bruta. El nostre lloc és estar al servei de les persones i atendre i entendre els nostres veïns des de la seva dignitat.
1: Ens parlaves de la comunicació entre persones, també d'aquests discursos d'odi. Hi ha un gran repte també de comunicació des de l'administració cap a fora, no? Perquè precisament davant d'aquests discursos, donem una dada, per exemple, segons la pròpia Seguretat Social, la població migrant aportaria a Espanya el 10% dels ingressos i rebria l'1% de les despeses, no? Com es comunica, o què gran repte, no?, és comunicar això políticament per la gent, que aquestes mesures tenen cap i peus.
4: Sí, ho hem de fer. I mira, jo sempre agraeixo sempre quan em convideu a venir aquí a Ràdio Sant Boi, perquè sempre dic que sou una eina fonamental, perquè ara mateix tot allò que es comunica a través dels mitjans i allò que es comunica a través de les xarxes és una manera d'arribar, i ens correspon a nosaltres com a administració local posar en valor tot això, perquè justament, no?, les persones que estaran ara en aquest procés de regularització són el nostre futur. Són el nostre futur, i ho dius, i ho assenyales amb aquestes dades, i perquè siguin el nostre futur les hem de cuidar i les hem d'acompanyar en el nostre present per poder no només garantir els seus drets, sinó garantir els drets dels que ens envolten. Moltes d'aquestes persones són les que cuiden els nostres familiars en situació de dependència. Moltes d'aquestes persones estan realitzant tasques que sovint costa de trobar professionals que les puguin cobrir, no? I estem estan contribuint, no?, en el creixement econòmic, en el desenvolupament social de la nostra societat. Per tant, què menys, no?, que dignificar-les i reconèixer-les.
1: Ho hem analitzat amb la Maria València, que és la tercera tinenta d'alcaldia de l'Àrea d'Igualtat i Ciutat Cohesionada. Moltes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Jornada de vagues generals i comarcals dels i les docents de Catalunya en recamp d'unes millores condicions per accedir als centres. Al Baix Llobregat s'han tallat carreteres des de primera hora del matí. Álvaro Morcillo, ETV.
5: Molt bona tarda. Doncs la jornada de protestes ha començat avui a les 7 del matí, quan més d'un centenar de persones vinculades al sector educatiu han tallat l'autovia B23 en tots dos sentits a l'altura de Sant Joan d'Espí per més d'una hora. Després de certs moments de tensió amb els conductors dels vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials de Sant Feliu, i on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% del seguiment de vaga. Els sindicats majoritaris d'educació mantenen el pols al govern i el cicle d'aturades a l'espera de la trobada de demà, Mireia Valentí.
6: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament. En principi, ells fins ara han estat molt encallats, no han estès la mà. Potser demà sí que ho fan. Vull dir que, bueno, amb cert optimisme.
5: I aquesta tarda l'activitat s'ha traslladat a la plaça 8 de març, on s'ha convocat una assemblea multitudinària. En aquest punt de trobada, els treballadors han debatut i votat les anomenades línies vermelles, és a dir, les condicions irrenunciables amb què els sindicats s'asseuran demà en aquesta taula de negociació.
1: A Sant Boi de Llobregat, docents com el Quim Lucha també s'associen per protestar per la situació a les aules.
7: Després de la primera de les tres jornades de vaga convocades al sector educatiu català, avui dimecres arriben les mobilitzacions sectorials al Baix Llobregat. Els sindicats mantenen la pressió sobre el Departament d'Educació mentre esperen una reunió amb el govern prevista per demà dijous. Els sindicats, crítics amb l'acord signat recentment entre Educació, UGT i Comissions Obreres, consideren insuficients les mesures pactades. Entre les principals reivindicacions hi ha la reducció de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i millores salarials vinculades a l'IPC. El docent Sambuyà i afiliat a la CNT, Quim Lucha, defensa que les protestes van més enllà de les condicions salarials del professorat.
8: La lluita salarial sempre és legítima i sempre ha d'existir, però a nivell mediàtic s'ha utilitzat per desacreditar la resta de reivindicacions. Si volem posar el focus en el que estem demanant, la reivindicació salarial és un dels punts que demanem. Però nosaltres, com a treballadors, les nostres condicions de treball es veuran molt més millorades si, repeteixo, ens redueixen les ràtios, ens augmenten recursos i podem educar molt millor que no, si ens paguen 50 o 100 euros més.
7: Per avui dimecres, els sindicats han convocat una vaga sectorial al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf, amb la concentració principal davant dels serveis territorials d'educació a Sant Feliu de Llobregat. Els convocants asseguren que mantindran les mobilitzacions si no hi ha avenços en la negociació amb el govern. En total hi ha 17 jornades de vaga anunciades per les properes setmanes.
1: En l'agenda aquesta setmana queda marcada per l'inici de la Festa Major d'enguany amb un pregó a càrrec de la Coral Renaixença, que celebra enguany el seu 50è aniversari. Escoltem la Montserrat Aguilera, que és presidenta de l'entitat.
9: Bé, doncs sí, ens fa molta il·lusió poder fer el pregó aquest any. Ens sembla com un reconeixement a la feina que hem estat fent durant aquests 50 anys i és un orgull per nosaltres poder anar representant el poble de Sant Boi arreu on anem a cantar. Ens hauria agradat poder fer alguna cançó, ja que és el que nosaltres sabem fer a l'hora de fer el pregó, però per problemes d'espai i tot això no és possible, però bueno, farem el que podrem.
2: Un pregó que podreu viure en directe a Ràdio Sant Boi. També us recordem que la Festa Major comportarà talls de trànsit amb afectacions de mobilitat a zones com el carrer Valdir i Leu, gairebé totes les jornades. A la Rambla de Rafael Casanova, en Pi i Maragall, o al carrer de la Cerdanya, podeu consultar totes les afectacions o els horaris a santboi.cat.
1: La Festa Major s'inicia el divendres, però s'estén durant tot el cap de setmana amb actuacions musicals de talent nacional i local.
2: El divendres 15, a Malís, al Valdir i Leu, a partir de 11:15, i Seguretat Social a l'Agricultura a les 11.
1: Dissabte serà el torn de Miqui Núñez de l'Agricultura a 11:15 i amb el tribut Estopa de Cacho Cacho a 11:15.
2: També tindrem un gran nombre de sets de DJs, on una clau d'aquest any figura en el talent local, amb artistes com DJ Romero, Ferri Tiista o els companys d'aquesta casa, Urban Stars.
0: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Seguim repassant resultats esportius del cap de setmana. Perquè el poliesportiu, el primer equip femení del vòlei Sant Boi, aconsegueix una important victòria a l'Olivera després d'imposar-se 3-0 al vòlei Alella, segones classificades. Aquests 3 punts treuen a les santboianes de la zona d'ascens. Daraya González és jugadora del primer equip.
10: El partit de dissabte passat contra l'Alella, la veritat que va anar superbé. Vam entrar molt motivats al camp. Sí que és veritat que al principi faltava com aquesta garra que tenim nosaltres quan celebrem els punts, però igualment ens vam mantenir molt en línia durant tot el partit. Veníem d'una setmana molt bona d'entrenaments, molt enfocades i al final ho vam aconseguir 3-0 per nosaltres. I els partits d'aquesta setmana que ve ens enfoquem de la mateixa manera, estem molt, molt, molt preparades, jo crec, pel que ve, perquè estem entrenant a tope, tenim moltíssimes ganes i estem totes amb una energia molt positiva. Esperem guanyar els dos partits que queden i mantenir la categoria bé.
2: El primer equip masculí aconsegueix una gran doble victòria a l'Olivera al imposar-se dissabte 3-16-1 a l'Inef Lleida i guanyar 3-16-0 el Durà Blasat contra l'Arc Blume. Sumen 6 punts que els treuen de la zona d'ascens directe i els posen a només un punt de la salvació. Josep Soler és jugador del primer equip del Voli Sant Boi.
11: Aquestes dues victòries ens han vingut molt, molt bé. La veritat és que estem en una posició molt delicada de la taula i per almenys poder aconseguir el que és la permanència en primera catalana, doncs necessitàvem aquestes dues victòries sí o sí. Llavors, bueno, l'equip està, ja porta unes setmanes molt motivat per aquest repte i això s'ha notat en els dos partits que vam fer, on la veritat és que vam anar a tope durant quasi tot el partit i tothom va jugar molt bé, gràcies també als entrenaments que fem, que la veritat estan sent molt intensos. Per aquest cap de setmana, doncs també a tope, perquè també hem de guanyar sí o sí, i diria que el mateix per l'últim. És a dir, cada partit és una final.
2: A més, aquest cap de setmana encarem una de les retransmissions esportives més importants de Sant Boi en joc. Clau, aquesta l'oia és clau.
12: Tres jugadors a barrera, Biel Blanco, amb la bota dreta, Biel Blanco, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Dissabte, a partir de les 4 de la tarda, Poble Mahomet, Ciutat Cooperativa, i a partir de les 6, Atlètic Vilafranca, Sant Boià, per la permanència dels dos equips. Ho podreu viure a la sintonia de Sant Boi en joc. Cel variable durant les pròximes hores amb alternança d'estones de sol i intervals de núvols, més abundants en alguns moments, però sense precipitacions destacables.
2: L'ambient es mantindrà suau al migdia i a primera hora de la tarda, mentre que la nit la temperatura baixarà de manera progressiva i deixarà una sensació més fresca. Es mantindrà una situació força estable amb domini de clarianes i alguns núvols dispersos. No s'esperen canvis importants ni pluges destacables i el vent bufarà fluix en general. Les temperatures es mouran amb valors similars o lleugerament més alts durant el dia, amb matinades fresques i migdies agradables. Podem esperar precipitacions a la tarda de divendres, que s'intensificaran al punt de les 6.
1: És tot pel que fa al temps. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dijous 14 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 4 amb Galegos No Baix. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix a partir de les 8. Bona tarda.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.
2: One, two...

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts es donen de temps fins dimarts per continuar negociant. Els elements principals d'aquesta negociació són les millores salarials i també per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho ha valorat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs evidentment per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous 14 de maig de 2026 i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions a comercialitzar-ne la carn. Sònia Kerr.
4: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
0: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril.
4: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret que per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
0: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
4: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
0: En cultura, demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
4: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangada Shinkaro Kago.
0: I en aquest informatiu també us parlarem del darrer premi que han atorgat a la cantant Rosalía. Als esports, el Girona afronta el partit més important de la història, Joan Barberà.
5: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Real Societat de Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està cada vegada més cara aquesta temporada.
0: I fem també un cop d'ull al temps, volem saber si han de venir pluges o no. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i sobretot les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius se citen dimarts per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials a la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se mentrestant i mantenen les convocatòries de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, bon dia. Quin és el posicionament dels sindicats?
7: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè que està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc sobretot.
7: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
8: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
9: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
7: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: I quines explicacions ha donat el govern a tot plegat? Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres. És a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
3: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
4: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
0: I tot plegat mentre continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració a la ciutat del certamen Temps de Flors. Girona FM, Bau Villafanyer.
10: Sota el lema per Temps de Flors ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat Usteca a les comarques de Girona.
11: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
10: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada en manifestació central a Girona.
0: Anem ara cap a la Catalunya Central. Al Baix, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes per tallar la C-25 i la C-16. Al migdia han arribat al punt on conflueixen totes dues carreteres. Des de fa un parell d'hores tallen la C-16 a l'altura de Sallent i s'espera que mantinguin aquest tall fins ben entrada la tarda. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
12: Centenars de docents s'han ajuntat a la C-16 a les 12 del migdia, on encara ara continua la concentració amb un ambient molt tranquil i ple de famílies amb infants. Alicia, de la CGT Ensenyament de la Catalunya Central, criticava la gestió del govern.
13: Podem estar molt contentes i molt contents. Estem a tercer dia de vaga, el segon a la Catalunya Central, i hem de seguir així perquè el departament està fent molta propaganda. Està intentant donar una imatge, comunicar al públic en general que sí que s'està preocupant, que s'està mirant les coses, però desacreditant totes les nostres reivindicacions.
12: Tot plegat després d'una concentració que ha començat a les 9 del matí des de tres punts diferents, Sallent, Artés i Manresa, on des de llavors ja han començat a tallar les carreteres. Les tres columnes han anat caminant i en bici fins al punt on són ara. S'espera que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda. De fet, ara s'ha organitzat un dinar popular i el tall continuarà amb un concert i un partit de futbol.
0: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les mobilitzacions.
4: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin talls de carreteres de manera il·legal. Ara bé, creu que Interior ho va fer de forma maldestra i ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
14: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho de manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesita tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se pueda realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe, porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado a pecho descubierto.
4: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
0: I un apunt més en política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica, després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració de prop de 200 testimonis.
4: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
1: Notícies en xarxa.
0: Agricultura concentra esforços a la lluita contra el senglar i invertirà en guany 5 milions d'euros per comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Marc Dalmau, bon dia.
15: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També ha contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, la conselleria diu que es farà el més ràpid possible i demanen deixar treballar els tècnics, però asseguren que entenen la situació. Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
0: Gràcies, Marc. I encara en relació a l'agricultura, avui Unió de Pagesos ha amenaçat amb mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura justament no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
4: Asseguren que la lentitud amb què el departament ha estat tramitat els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos.
1: La xarxa de comunicació local.

0: superjust. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un dels titulars del dia. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça.
3: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer és el responsable de Mercat de Treball.
4: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
3: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, s'augmenten dues dècimes respecte del mes passat. Sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua i a Barcelona, on els preus cauen del 3% al 2,8%.
2: Primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
3: D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical d'UGT FICA al Nissan.
5: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Dos, tres dies després, la comunicació va ser, estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
3: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
2: I l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Glovo afectarà finalment 91 repartidors a Catalunya.
3: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona, això sí. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
2: L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant els tractaments a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo més encara, tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
7: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem pot haver un consum entre 10 i 12 mil metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
8: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
6: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
2: No deixem Barcelona perquè l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell presentat per l'alcalde Jaume Collboni va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
10: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera. Paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
9: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
2: Per cert, l'alcalde de Barcelona ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
3: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros de la taxa en les ordenances fiscals del 2027 en lloc de fer l'increment progressivament.
2: I l'actualitat del dia ens porta avui també fins a Reus, perquè allà els Mossos d'Esquadra han detingut i desnonat una veïna víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
11: La dona havia de ser desnonada el mes de gener, però llavors es va aturar el llançament i es va reprogramar per aquest dijous. Des del consistori es diu que ja s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada, però des del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que només es van oferir dues nits d'hotel. Els Mossos han tirat avall la porta del domicili al voltant de les 11 del matí i han detingut tant a la desnonada com a un activista del sindicat per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Laia Martínez és membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
12: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
11: Unes 30 persones del sindicat s'han concentrat durant el desnonament i ara fan una crida per una nova concentració davant la comissaria dels Mossos a Reus, on es troben els dos detinguts.
2: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat al Docs Barcelona els 17 documentals que són finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les tres entitats, es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya, a Granollers, el 3 de juny. Judit Vallès, bon dia.
13: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
14: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
13: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
2: I tot està a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació a la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys a l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
16: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials, i el tema del còmic pro, per exemple.
15: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines. Hola, ladrón de paz,
2: campo de minas para mi sensibilidad. Escoltem Rosalía, perquè la Conferència Episcopal Espanyola li ha atorgat un premi. Es tracta del Premi Bravo en la categoria de música pel seu últim disc, Lux.
3: El jurat del premi també ha reconegut la directora Laura Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Boig de Déu a la fi del món, sobre el viatge que el papa Francesc va fer a Mongòlia el 2023.
2: Amb música arribem als esports. Ja tenim aquí Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta el partit més important de la història.
17: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez, que hi explicava la importància del partit.
19: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté en nosaltres al 200% perquè les necessitem ten molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
18: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
17: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026. Victòria contra l'Atlètic per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García, i amb 42 punts i a falta de 2 jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
20: Sentit un alliberament molt gran i ara que...

0: podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: En bàsquet de la Lliga ACB, avui el Joventut Badalona rep la visita a l'Olímpic de l'Andorra a partir de les 8 del vespre. Ahir derrota del Hajo Post Lleida i victòria del Barça. I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins. I prenen part 5 equips catalans. Avui a les 8, duel català entre el Vilassana i el Manlleu. Lluís Rodero, tècnic del Vilassana.
2: Sí, realment és molt recent. Això ens ha d'ajudar a tenir coses presents, a donar-nos més força i d'equip, doncs, quan cau, sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, doncs, sempre vol jugar.
1: La Copa que juga a Gijón a 6:15 de la tarda. Primer partit, el Cerdanyola juga contra el Fraga, un dels grans favorits.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
5: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
6: Començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
7: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
8: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
7: But visual learning is so much better.
8: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
6: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
5: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
6: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
5: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
6: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
9: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us... Hell yeah.
6: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
5: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 3:15.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en aquestes millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, després de la reunió.
10: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que...

0: que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment nosaltres, per nosaltres això serà insuficient, de la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
1: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
2: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials als docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous, 14 de maig de 2026, i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertir enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-la la carn. Sònia Kerr.
3: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per comercialitzar aquesta carn. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
4: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
2: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril.
3: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
2: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
3: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
2: En cultura de Mengega, la 44a edició del còmic Barcelona.
3: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago.
2: Als esports, el Girona afronta el partit més important de la història. Joan Barberà.
5: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Reial Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està més cara aquesta temporada.
2: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i sobretot les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents, i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses, i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Mi al control de so i tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Govern i sindicats se citen dimarts que ve per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida a més als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries previstes de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, quin és el posicionament dels sindicats? Bon dia.
8: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè, que està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
0: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc sobretot.
8: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
9: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
10: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
8: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
2: Això per part dels sindicats, però quines explicacions ha donat el govern? Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres. És a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
1: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
11: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
2: I mentrestant continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 mestres i professors s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials d'educació després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració del certamen Temps de Flors a la ciutat. Girona FM, Pau Villafanyi.
12: Sota el lema Per Temps de Flors ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat Usteca a les comarques de Girona.
13: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
12: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada en manifestació central a Girona.
2: Anem ara cap a les comarques de la Catalunya Central. A Osona, una bicicletada pels carrers de Vic ha escenificat la jornada de vaga d'aquest dijous. S'han anat aturant en diversos punts aquí els docents per fer-hi activitats, com per exemple jocs de cucanya. L'objectiu, entorpir el trànsit i fer partícips també les famílies. El 9FM, Esther Rovira.
14: Més d'un centenar de docents i famílies s'han concentrat a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Call d'Atenes i la capital osonenca. Aquest ha estat el punt de partida d'una marxa que ha recorregut diversos punts de la ciutat. Han anat parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla, en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica per demostrar unitat davant les reclamacions per millorar les condicions laborals del professorat català. Ho explica Sònia Zapata, delegada sindical d'Ustec.
15: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies, i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni l'igualtat d'oportunitats per a tothom.
14: L'objectiu de la mobilització també ha estat entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a mesura de pressió cap al govern.
2: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les seves mobilitzacions.
3: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin aquests talls de carreteres de forma il·legal, però creu que Interior ho va fer de forma maldestra. Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
16: Interrumpir una infraestructura bàsica i crítica com són les carreteres, les autopistes, no està dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad, necesidad de la información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe, porque al final dejan expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado a pecho descubierto.
3: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
2: I encara en clau política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
3: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
7: Notícies en xarxa.
2: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana i amb aquesta nova estratègia. Marc Dalmau, bon dia.
17: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
4: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
17: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
4: Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida, i als mateixos ajuntaments.
17: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
2: Doncs encara en relació a l'agricultura, Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions a principis de juny si la conselleria no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
3: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, que és responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
18: Per motius d'agenda no se'ns contestarà res en tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir: si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem. Farem les mesures pertinents per a gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril. És una lleugeríssima millora, de fet d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats, però els carburants, que mantenen els preus a l'alça.
3: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anuli la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
19: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
3: I és que l'electricitat i el gas ha baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3% i Tarragona amb un 3,2%. I a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
2: Doncs no deixem l'economia. Avui primera reunió de mediació entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni tampoc no ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
3: D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser encara més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
20: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. 2-3 dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
3: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
2: L'expedient de regulació d'ocupació del Glovo, mentrestant, afectarà 91 repartidors, finalment, a Catalunya.
3: És un 21% més, Marta, dels 435 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment a municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa. Cap d'ells, això sí, a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
2: Atenció a aquestes dades. L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant el tractament a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats, la diàlisi amb més impacte ambiental, i els experts fan una crida a reduir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal, i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
22: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics. Això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
23: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
21: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
2: Doncs seguim a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, que està en ple creixement i ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal, i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
25: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera. Paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
24: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn, i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
2: L'alcalde de Barcelona, per cert, que ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
3: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros a la taxa de les ordenances fiscals del 2027, en lloc de fer l'increment progressivament.
2: Canviem de comarques perquè 8 municipis de les Garrigues Altes han signat un acord amb la Generalitat i la Diputació de Lleida per millorar la connectivitat interna i adequar la titularitat de diverses vies de la zona. Les actuacions que es duran a terme comportaran més de 18 milions d'euros d'inversió. Uau, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
26: El conveni comporta un conjunt d'actuacions de millora en un tram de la C-233 i en els camins de Torrebesses a Castelldans i de Bellaguarda als Torms, així com l'adequació de la seva titularitat i funcionalitat. El finançament dels treballs correspondrà a la Generalitat de Catalunya, aproximadament del 75%, i a la Diputació de Lleida, el 25%. Es preveu que les obres estiguin enllestides el 2028 i abastaran els municipis de Torrebesses, Granyena de les Garrigues, el Cogul, Castelldans, la Granadella, el Soleràs, Villaguarda i els Torms. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
0: La potencialitat que teniu a les Garrigues Altes recau en potenciar-vos com a identitat, com allò que heu estat sempre, vinculat al sector primari, però també hem de tenir la capacitat d'incorporar joves, persones que es vulguin viure i desenvolupar el seu projecte vital en els vostres municipis, i per això també aquest esforç de progrés i de modernització a tot Catalunya, a les Garrigues Altes també.
26: La millora de les comunicacions viàries forma part del programa Relament de les Garrigues Altes del Govern de la Generalitat.
2: I és moment per a la cultura. Està tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra per a Cuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Sense Plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
5: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
1: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
2: Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Bang o els Amics de les Arts són els caps de cartell del Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
6: La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida dijous 1 d'octubre amb el concert dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arborètum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquei o el Poni Pissador. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició, una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors o Robot Robert. L'alcalde Josep Maria Vallès considera que Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival.
8: Jo crec que aquesta ciutat reuneix tots els ingredients possibles perquè això funcionés, no? D'entrada, evidentment, un bon equip al darrere que faci aquesta programació, sempre buscant el millor cartell possible.
6: La venda d'entrades per accedir al festival estan disponibles ja des d'aquest mateix dijous a través de la seva pàgina web.
2: I el Festival Terrats en Cultura portarà 13 espectacles a 7 terrats a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Del 12 de juny al 24 de juliol, la trobada combinarà música, teatre, dansa i stand-up.
3: Terrats en Cultura manté la seva original proposta. Espectacles a llocs poc convencionals, 7 terrats de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat, però ubicacions que el públic no coneix fins hores abans, volíem dir, de cada funció. En total, 5 concerts, 6 espectacles teatrals, una peça de dansa i una proposta d'estand-up. L'organització preveu que un miler d'espectadors passin fins al 28 de juliol que gaudeixin d'aquesta proposta.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta, atenció, el partit més important de la història.
9: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
10: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez que hi explicava la importància del partit.
11: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté en sol 3 al 200% perquè les necessitem molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història del Girona, molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
10: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
9: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. Amb 42 punts i a falta de 2 jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
12: Sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
9: I ahir el Barça va perdre per 1-0 contra l'Alavés, també equip immers en la lluita per la salvació. En bàsquet, en el món de la cistella, la Lliga ACB, avui a les 8 del vespre, el Joventut Badalona rep a l'Olímpic a l'Andorra. Ahir, derrota del Jaiopos Lleida i el Barça va superar el Granada. I avui comença Gijón, la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins, i prenen part 5 equips catalans. Avui hi ha 2 partits, a 6:15 de la tarda, el Cerdanyola juga contra el Fraga, i a les 8, duel català entre el Vilassana i el Manlleu.
2: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.
3: Cerebros perdidos buscan cabezas vacías, letras callejeras buscan canciones normales, versos con sentidos como

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial.

gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 4. Acaba sense acord la reunió entre el departament i tots els sindicats d'educació. Les parts han acostat posicions sobre l'escola inclusiva, però continuen encallades en l'increment de salaris. Els sindicats en vaga reclamen una proposta sobre els sous per seguir negociant. 4.500 persones es manifesten a Girona en el marc d'una nova jornada de vaga d'educació en aquest territori i també a les comarques centrals de Catalunya. El seguiment de l'aturada, segons el departament, no arriba al 10%, però els sindicats convocants eleven la xifra al 55%. Hi haurà una nova vaga de Rodalies, la convocaran la UGT i Comissions Obreres per a finals de maig o principis de juny. Tots els dos sindicats denuncien que no es compleixen els compromisos de més personal per a Catalunya, sobretot d'interventors. Vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol, el primogènit s'enfronta a una petició de pena de 29 anys de presó. La resta s'enfronten a 8 i 14 anys. Les acusacions afirmen que van crear una trama de corrupció política per enriquir-se, mentre que les defenses parlen de persecució política. L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol no la considera necessària perquè la llum i el gas s'estan abaratint. Això ha moderat la inflació a l'abril. L'increment general de preus ha estat del 3% a Catalunya, una dècima menys que al març. Donald Trump i Xi Jinping, que exhibeixen bona relació a la Xina, el president dels Estats Units ha qualificat d'amic el seu homòleg xinès, que defensa que els dos països han de ser socis i no rivals. Xi Jinping adverteix, però, a Trump que la qüestió de Taiwan pot complicar les relacions. La dimissió del ministre de Sanitat britànic Wes Streeting estreny el cercle al voltant del primer ministre després de la desfeta laborista en les últimes eleccions. Streeting, del sector conservador, és un dels noms que es postulen per succeir Keir Starmer al capdavant del partit. I Aina Clotet ha explicat a 3CAT Info que se sent molt afortunada per debutar al Festival de Cinema de Canes amb la seva primera pel·lícula com a directora. El film Viva parla de la por a la soledat i a la mort a partir d'una dona dels 40 anys que, després de superar un càncer de pit, vol demostrar que és capaç de desitjar i ser desitjada.
2: Esports.
3: El Girona rep la Reial Societat a les 8 del vespre en un partit transcendental per les aspiracions del conjunt gironí de seguir a primera. Ara mateix és penúltima amb 39 punts i amb un triomf se situarien 3 punts per sobre del descens. També avui, València-Rayo Vallecano a les 7 i Reial Madrid-Oviedo a 2:15. I també l'agenda d'avui a la Lliga CB, el Joventut sense Ante Tomic rep l'Andorra a les 8 del vespre. I en hoquei patins, avui comença a Gijón la Copa Femenina. El Cerdanyola debuta aquesta tarda a 6:15 contra el Fraga en el primer partit de quarts de final. També avui a les 8, Vilassana, Manlleu.
1: Tarda de contrastos amb sol i ruixats intensos. La tarda serà assolellada a la meitat sud del país. En canvi, hi haurà ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona. Els ruixats seran molt intensos a l'Empordà i a les comarques veïnes, amb tempesta i possible calamar-se. L'ambient serà una mica menys càlid.
0: 3CAT Info.
4: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang?
5: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
6: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
7: I per què es necessita recollir sang?
8: Doncs perquè sempre en fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
9: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesian Sant Boi.
10: I a quina hora hem de venir?
11: Poden venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
12: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
13: Vacances en pau.
14: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
15: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
13: Acull a una nena o un nen saharaui.
14: És molt enriquidor per ells i per vosaltres.
16: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: superjust.
1: I tu què tries?
0: Visita jotrio.cat.
2: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
3: Vacances en pau.
4: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
5: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
6: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
5: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
6: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
7: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
8: Acull a una nena o un nen saharaui.
4: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
9: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharauí. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
10: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang? I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
11: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
10: I per què es necessita recollir sang?
11: Doncs perquè sempre en fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
10: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesian Sant Boi.
11: I a quina hora hem de venir?
10: Podem venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
11: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer. A Ràdio Sant Boi.

0: Últim programa d'aquesta setmana que ja comença la festa major d'enguany. Ho fa demà divendres 15 de maig i nosaltres en el programa d'avui de Gent de Carrer escoltarem i repassarem totes les activitats que tenim en aquesta festa major del 2026. Jo soc l'Albert Vilà, en res m'acompanyarà el Joan García i amb un equipàs que tindrem per davant en aquestes dues hores us farem companyia fins les 8 de la tarda. Esperem que us agradi.
1: Ràdio Sant Boi, Gent de Carrer.
0: Així que ja ho tenim tot preparat aquí a Ràdio Sant Boi per repassar com serà aquesta festa major 2026.
2: I avui a Gent de Carrer us expliquem que tenim un retorn que ens fa molta il·lusió, perquè després de la bona acollida de l'any passat torna Marianao Surt Escena amb Comunitat. Serà a la festa major el diumenge 18. En parlem amb el Miguel Gómez de la companyia Embrutats. Què tal, com estàs? Benvingut.
3: Molt bé, gràcies, Joan. Aquí estem.
2: Torna el repte, eh?
3: Torna, torna, ja ho tenim aquí.
2: Ara ho analitzarem, perquè també ho farem amb el Dani Reboredo. Què tal, com estàs?
4: Què tal, molt bé, i tu?
2: I benvingut a la Gent de Carrer, participant de la primera edició, sí. I ara repeteixes, vol dir que alguna cosa ha sortit bé aquí, no?
4: Sens dubte, tornaria sí. A repetir, com parlarem després.
2: Que maco, això. I la Laura Rodríguez, què tal, Laura, com estàs?
5: Hola, bona tarda.
2: En el teu cas, Laura, participant d'aquest any, no? Nova incorporació.
5: Nova incorporació, totalment.
2: Com et va arribar tu que això passava aquí a la ciutat?
5: Doncs el Dani, que ja érem amic d'abans, i el Miguel, que també el seguia a les xarxes socials, doncs veia que feien aquest projecte, i l'any passat per tema horaris no m'anava gaire bé, però aquest any, sens dubte, sabent que s'ho van passar molt bé, no vaig tornar a apuntar-m'hi.
2: Molt bé, doncs veurem com acaba també l'edició d'aquest any. De fet, Miguel, a febrer veu anunciar Gent de Carrer que això tornaria, ja és una realitat. Com han estat també aquests mesos de procés?
3: Doncs mira, aquest any, ja ho vam dir al febrer, era una mica diferent perquè vam començar més tard, però bueno, la veritat que un cop més ha estat molt positiu, ha estat un nou grup de participants, hem anat doncs fent aquestes diferents sessions de formació, de creació, tot plegat, i ara just abans parlàvem amb el Dani, aquestes setmanes doncs ja són més intenses a nivell de producció i de preparació del dia del bolo, però molt contents d'aquesta festa major i de tornar amb Marianao Surt Escena.
2: Com serà aquesta nova edició, que és el que ens pots avançar?
3: Què us puc avançar? Bueno, la veritat que ara el Dani també podrà dir, la veritat que és un estil semblant, al final és un espectacle de carrer itinerant en el qual ens movem. És veritat que aquest any, doncs, per temes d'espectacle hem decidit només utilitzar dos espais, que és la plaça Generalitat i després acabarem a l'escola Antoni Gaudí, que té un punt també especial aprofitant aquest any de Gaudí. I la veritat que, bueno, serà un espectacle que, com l'any passat, però diferent, perquè tindrà moments bonics, moments que el públic es pugui sentir també representat, i també, evidentment, tindrà moments festius com tot bon espectacle de festa major.
2: Per tant, Dani, serà, pel que estic veient, un espectacle que sobretot tindrà molt present aquesta perspectiva local, aquesta perspectiva de Sant Boi.
4: Sens dubte, és a dir, ja l'any passat va ser un grup de persones que no ens coneixien, no?, i que van participar amb un objectiu comú, en un entorn de confiança, en el que disfrutàvem, ens ho passàvem bé, i vam aconseguir fer una festa molt maca, i aquest any, com comentava el Miguel, potser ha sigut una mica diferent pel tema del temps, que no, potser hem tingut que comprimir una mica més el procés, però l'essència és la mateixa. L'essència és disfrutar, estem disfrutant molt el procés i estem segurs que el diumenge farem disfrutar a qui vingui a veure'ns, que esperem que com a mínim estem al mateix nivell de públic de l'any passat, que va ser una experiència molt maca.
2: Com a persona que ha viscut les dues edicions, o que està, millor dit, a punt de viure aquesta segona, podries afirmar que serà millor?
4: No sé si millor, diferent segur, però tindrà la mateixa essència. Que per mi això ja és molt important, és a dir, que moltes vegades no tenim en compte l'important que és que un grup de persones, no?, que som diferents, perquè cadascú no solament és l'edat, sinó molt altres aspectes, són persones totalment diferents i que estem treballant il·lusionats per un objectiu comú, i això és molt maco. És a dir, quants equips d'esports, equips de feina, els agradaria, no?, poder arribar a aquest nivell de convergir, no?, amb un objectiu.
2: Clar, una part dependrà aquest any de la Laura Rodríguez, no?, com que és l'incorporació, doncs veurem al final com acaba afectant això, no? Ara sense bromes, com has viscut també aquest procés, no?, d'aquest any, ja no només per com ha estat la teva entrada dins el grup, sinó també aquestes càpsules prèvies que sempre es van fent de formació.
5: Sí, doncs el procés ha estat molt xulo, perquè ja estava contemplada que algunes sessions fossin una mica de coneixença del tema, de fer algunes improvisacions, i també van venir tres persones del barri de Marianao, que va ser molt interessant, perquè ens van explicar la seva perspectiva com a membres de l'associació de veïns i membres, bueno, del barri de Marianao. I llavors, a partir d'aquí, vam començar a construir el projecte, evidentment amb una gran tasca per part dels formadors, fins al dia d'avui, que ja podem presentar l'espectacle.
2: Clar, com és aquesta dinàmica prèvia, no? Des del dia que comença a reunir-se el grup, a que tothom es conegui, fins a aquesta representació que tindrem properament a la Festa Major el diumenge.
3: Doncs, bueno, comencem. Al final hi ha com tres branques importants, no? Que és una part formativa, en la qual, doncs, fem petites píndoles perquè puguin experimentar el teatre, la música, la dansa, no? Diferents branques artístiques. Després, amb això, passem a la part creativa, que per nosaltres és també molt important, perquè és d'on neixen les idees de l'espectacle. Al final no és que agafem un text i diem, mira, farem això, sinó que l'espectacle surt d'ells, no? Que és també el que fa especial aquest projecte. I un cop acabem la fase creativa, que ja es comença a barrejar amb l'última fase, que és la fase d'assaig, de dir, vale, hem creat això, ara anem a construir-lo i a polir-lo per poder estrenar-lo en una quarta fase, que seria la fase d'exhibició.
2: Dani, Laura, diríeu que aquesta última fase més d'assaig és la més difícil o la més sacrificada, potser?
5: Potser amb la que més concentració es requereix, almenys des del meu punt de vista, perquè, bueno, al final ja tens un text, ja tens més una estructura que has de complir, i llavors també, doncs, comptes amb un grup bastant nombrós que ens hem de quadrar tots davant d'un escenari, però vamos, jo penso que molt bé, la veritat, estic contenta.
2: Havies fet teatre abans?
5: Sí, durant molts anys, justament el Miguel era un dels meus companys de teatre, i sí, sí, m'ha agradat sempre molt el món de les arts.
2: I tu, Dani?
4: I jo havia fet teatre també, i bueno, ja havia participat en altres arts escèniques, però hi ha un punt molt important que comentaves també, que era el procés de l'assaig, no? On estàvem ara, i crec que hi ha un punt que vam tenir l'any passat i continuem tenint aquest any, que és molt important també, que és el tema de la confiança, no? I confiar en el procés. I a part d'estar en un entorn de confiança, que ho estem i disfrutem molt perquè estem allà, confiem molt amb l'equip de professionals que tenim darrere, que nosaltres no tenim moltes vegades la visió total d'on estem i on anem, però sempre ells ens diuen confio en el procés, i es demostren que podem confiar en el procés, no? I aquesta confiança està molt, molt palesa, i la tenim molt delegada amb ells.
2: Sí, deies, disculpa.
5: No, penso que ho han fet molt bé, la tasca de líders, perquè crec que és una tasca també una miqueta difícil, i sempre és des del positivisme, no? Des de l'empenta positiva i propostes de millora sempre molt motivadores. Almenys jo ho he viscut així.
2: Miguel, per tu què suposes escoltar tot això?
3: Doncs no, m'emociona, em fa bastant, bastanta il·lusió, perquè al final aquest projecte va néixer just per això, no? Nosaltres ens agrada molt actuar i tenim la formació i la companyia per actuar, però vam veure que també ens agrada molt el tracte amb la gent i poder apropar les arts escèniques a tothom, no? com el cas del Dani i la Laura. Llavors, al final, que el resultat del projecte siguin aquestes paraules és com complir l'objectiu i de dir, vale, doncs, això funciona, anem una mica més enllà i fem créixer també aquest projecte comunitari, que fins ara, doncs, són 2 anys de Marianao surt escena, però sí que, doncs, estem en període també de reflexió, de veure cap on va aquest projecte, perquè, doncs, al final hi ha ingredients i hi ha coses sobre la taula per fer-ho encara més, molt més gran, que segur que es pot, i que els participants puguin encara explorar i experimentar molt més.
2: Quines idees tens?
3: Doncs això és una bona pregunta. No, nosaltres, al final, Comunitart va néixer just amb Marianao surt escena, però sí que, com a companyia, el que volem és com obrir un camí doncs, més cap a aquest teatre comunitari, social, educatiu, no? I igual que fem Marianao surt escena, doncs poder fer altres projectes dins d'aquest Comunitart, que ara no tampoc puc dir molt més, però sí que, doncs, fer créixer això, no? És a dir, doncs, poder obrir el ventall de possibilitats de la companyia d'Embrutats amb aquest camí comunitari i social.
2: Clar, potser el fet de que es digui Marianao surt escena, doncs que no surti només Marianao escena, no? Que surti,
3: bueno,
2: també altres, no?
3: Podria ser, de moment sí que Marianao surt escena és Marianao surt escena, però comunitari jo crec que és molt més, per sí. Tant, ja ho veurem.
2: Doncs veurem per on van també els camins de comunitari, també ho anirem seguint. Avui passa una cosa, aquí mira, que és que tenim el Dani, tenim la Laura, que ens han explicat que ells havien fet teatre d'abans i que arribaran a un cert nivell, no?, segurament a aquest espectacle. Però passa una cosa, que és que això es fa per tothom, no?, per gent com el Dani, gent com la Laura, però també algú que no hagi fet mai teatre i que vulgui tenir una primera experiència. Quina riquesa porta això?
3: Doncs al final és molt guai també doncs, tenir perfils com el Dani i la Laura, perquè tot i que està obert a tothom, al final poder barrejar tant edats com experiències artístiques et fa créixer el projecte, no? I també, doncs, per exemple, el Dani és el seu segon any, per tant, ja té una visió molt diferent, i quan comencen els nervis, comencen els neguits dels participants de primer any, aquests perfils, no?, doncs poden calmar-ho i ja tenen la certesa que l'any passat es va realitzar, per tant, aquest any també, no? O molts de la primera edició que van venir de públic ja saben el que és. Un cop estàs darrere i ho vas visquent, te n'adones que, clar, el resultat final no arriba per art de màgia, sinó que l'has d'anar cuinant. I al final, tenir experiències diferents, edats diferents, tot això fa que el projecte sigui molt més ric.
2: Com us ha enriquit a vosaltres dos aquesta varietat de perfils, diguéssim, dins del projecte?
5: Doncs a mi m'ha semblat bastant curiós, i a la vegada, ara no sé com explicar-ho, pues una representació de la societat al final, no? Sí. Perquè hi ha gent tan menor d'edat, crec que la més petita, si no m'equivoco, té 8 anys, fins tot 7, i ara gent jubilada. I llavors que tota aquesta gent tenim un projecte en comú i el mateix objectiu, a mi em sembla molt enriquidor, igual que també comptar amb diferents nivells teatrals.
4: I el cap a la fi és superdivertit, ens ho passem molt bé, és a dir, estem moltes vegades assitjant que arribi el cap de setmana, i a mi em costa molt llevar-me pels matins, i us asseguro que vaig amb il·lusió i amb ganes, després de setmanes que són dures, etcètera, etcètera, a reunir-te amb aquest grup de persones que comparteixes molt, no? I és molt enriquidor el poder participar i el poder estar en aquest conjunt de persones.
2: Què té el teatre, Laura, que et fa com absorbir tant, en el bon sentit, eh?
5: Ai, perdona, pots repetir la pregunta?
2: Sí, que és el que diries que té el teatre, que et fa vibrar, que t'absorbeix.
5: Sí, és molt bonic. Jo li recomano a tothom que ho provi almenys una vegada.
2: En el teu cas, Dani?
4: Va, per a mi és compartir el que comentàvem abans, no? Un entorn de confiança en el que jugar estigui permès, en el que no hi hagin límits, que els límits siguin el respecte, perquè sempre ens movem en un espai de respecte i de seguretat, i això és, pues això, és molt enriquidor.
2: Queden ara mateix molts assajos per endavant, Miguel, o no?
3: Doncs de fet no.
2: Ja està tot.
3: Queda un assaig, l'assaig general, que el farem el mateix diumenge al matí, i és l'últim assaig perquè també sí que, evidentment, sempre creus que falten més assajos dels que tens, però per nosaltres també una cosa molt clara era que al cap de setmana de l'espectacle havíem de guardar les energies el propi diumenge. També sabem que és festa major i que tothom també vol gaudir de la festa major, i sabíem que era ni divendres ni dissabte farem assaig, no per res, sinó perquè al final hem de gaudir de les festes, i sobretot diumenge hem de tenir tota l'energia. Llavors per nosaltres era molt important que el diumenge el tinguessin guardat per fer l'últim assaig, però sí que no afegir extras, sinó doncs, amb el que tenim, que ja està tot, defensar-lo i confiar que sortirà molt bé, perquè ja l'últim assaig ja ho vam veure així.
2: I que després, al final, en el directe, tot acaba sortint d'alguna manera
3: o
2: altra.
3: Això,
2: no?
3: Això és l'especial. Sempre sembla que queda de tot, i quan arriba allà tothom es creix, tothom ho gaudeix, i notar el públic, sentir-lo a prop, i més aquí, que ho fem al carrer, que crec que no hi ha res més maco que fer teatre al carrer, ho notes tot molt més proper, i vulguis o no, te vienes arriba, això segur.
2: Doncs aquest Mariano Suracena serà el diumenge 18, ho seguirem també amb molta atenció en aquesta festa major. Miguel Gómez, gràcies.
3: A tu, John, com sempre.
2: Per visitar-nos a Cent de Carrer, Dani Reboredo també per segon any dins d'aquest projecte, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
2: I també la debutant Laura Rodríguez. Espero que ho deixis molt i moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
0: I nosaltres seguim a Gent de Carrer i us hem d'explicar que cada cop queda menys per la Festa Major de Sant Boi, ja s'està apropant, qui és un dels moments més esperats de l'any, quan els carrers s'omplen de música, cultura popular i tradició, amb la Ramona, el Valdiri, la Laieta, el Sambo, el Ramonet i tot el seguici de cavallers ballant pel barri i per les places de la nostra ciutat. Enguany es fa una crida molt especial als santboians i santboianes, que és vestir els balcons amb el domàs de Festa Major per fer encara més visible l'orgull de ciutat i l'esperit festiu. I per parlar d'aquest domàs, que ens l'han portat a l'estudi, tenim amb nosaltres el David Monell i l'Helena Torà del Gegants de Sant Boi. Què tal, com esteu?
6: Bona tarda.
0: No sé que, si ens podeu explicar què és això del domàs, a grans trets, i com neix aquesta iniciativa.
6: Bé, la idea una mica el que volíem era doncs, que la Festa Major no fos, com bé sabeu, només una festa dinamitzada i que la gent fos més receptors de les activitats, sinó que volíem fer una crida a la ciutadania de Sant Boi per implicar-se de forma activa, vull dir que només fos la gent de forma passiva. I vam pensar, doncs, des dels gegants, que per què no implicàvem a la gent que decorés i guarnís els diferents balcons de tota la ciutat amb aquest element, no?, tan festiu de cultura popular, que és el Ramon, el Valdiri i la Ramona, i una miqueta, doncs, desitjant aquesta voluntat de fer festa, de fer cultura popular i de portar, doncs, la tradició catalana una miqueta, doncs, també als diferents barris, perquè la idea és que tots Sant Boi, tots els barris, per tant, tots els ciutadans estan cridats a poder decorar la festa i, doncs, compartir aquesta bona voluntat de fer festa.
0: Què creieu que per vosaltres fa d'especial que es vegin, bueno, que m'imagino que és la intenció, veure aquests domàs per tots els carrers de Sant Boi? I entenc que, com a santboians, què us fa sentir que això, que Sant Boi tingui aquest esperit amb el domàs inclòs?
5: Sí, la idea una mica era generar un relat col·lectiu i que tota la ciutadania pugui ser partícip d'aquest relat i involucrar-se en els actes de la Festa Major i sentir que és una festivitat pròpia i que tots i totes hi formem part.
0: Els gegants, jo crec que són el símbol, un dels grans símbols d'aquesta Festa Major de Sant Boi. No sé quin paper creieu que té dintre la cultura de Sant Boi, vosaltres que els coneixeu des de dins.
6: Bueno, Valdiri i la Ramona són uns emblemes, no? De fet, nosaltres, quan sortim al carrer als carrers de Sant Boi, la gent veu els gegants i identifica que al darrere està Sant Boi. I ens passa una miqueta el mateix quan sortim fora de la ciutat. Quan nosaltres portem els gegants als diferents pobles per les sortides que fem, d'alguna manera estem representant a la ciutat. I quan representem a la ciutat, representem a tots els veïns i veïnes. I nosaltres pensem, doncs, que són un motiu de reunió, de trobada, de festa i també de comunitat.
0: La gran part coneix la Ramona i el Valdiri, però vosaltres, que ho sabeu de sobre, m'agradaria que expliqueu, perquè crec que tenen una història darrere. Qui són aquests gegants, qui són la Ramona i el Valdiri, però també qui són la Laieta, el Sambo i el Ramonet? Qui són?
5: Doncs la Ramona i el Valdiri representen... La Ramona és una pobilla d'aquí de Sant Boi que, bueno, representava una... que venia d'una família que tenien camps de pomers i per això ella el cistell porta pomes. I el Valdiri representa realment un indiano que va marxar... dels que va marxar a Cuba i va fer diners i va tornar aquí i va construir, per exemple, el Palau de Marianao. Llavors, representa una mica aquest imaginari. Què més? La Laieta és una nena que, bueno, aquí està subjecta a interpretacions, però hi ha qui considera que és la filla de
0: Ramon el Valdiri.
5: Exacte. I també està això, ambientada com a inicis del segle XX o així. Després tenim el Sambo, que és un jugador de l'equip de futbol del Sant Boià. I després tenim el Ramonet, que sí que és un jugador de la Sant Boiana de rugby.
6: De fet, és interessant, no?, que aquests gegants, quan es van idear, va ser fruit d'un procés participatiu fet a les escoles, on en el seu moment els diferents infants de primària van pensar quins havien de ser els gegants, no?, després de venir, doncs, d'una època de gegants on tota Catalunya bàsicament tenien gegants dels Reis Catòlics o monàrquics. Amb l'inici de la democràcia, Sant Boi recupera els gegants i, d'alguna manera, quan recupera els gegants, el que es vol és que la ciutadania digui la seva i es tria, doncs, aquestes figures a partir d'un relat que creen els nens i també del disseny d'aquests gegants. Per tant, bé, estem en aquest punt gràcies a la implicació dels diferents infants en el seu moment.
0: No, i que se us acaba d'una bona colla de gegants, perquè ja no només són dos, sinó que ja són cinc. Entenc que això també fa que la Festa Major no només sigui l'acte central, no? Que no sigui, per exemple, la festa de la Festa Major, els concerts de Festa Major. Entenc que això fa que el poble tingui vida durant aquests dies, no? Entenc que és la intenció.
6: Exacte, la idea és, amb el domàs, no?, l'activitat del domàs, crear un caldo de cultiu, podríem dir, no?, d'anunciar que arriba i també fer aquesta crida.
0: Us volia preguntar també per un tema que m'imagino que veureu de dins, és que la cultura popular potser necessita una mica de relleu generacional. No sé si creieu que falten joves, vosaltres que ho sou, com esteu vivint aquesta situació, si creieu que això té futur, aquestes activitats de barri, aquests casals de barri, si poden seguir continuant amb els anys.
7: Bueno, per part nostra sí que és veritat que a la colla hi ha força gent jove portant gegants, però és veritat que estem oberts a participació i és de fet l'element central, no? I l'element important de la festa major, que és que la gent, de la cultura popular, que la gent participi, que la gent s'involucri, i per tant com a gegants de Sant Boi portes obertes per qui vulgui participar.
0: Digues, perdona.
6: De fet venim, no?, d'una època on segurament està sent un element, no?, molt contracultural, valgui la redundància, no?, de dir, bueno, necessitem gent. La cultura popular, la gràcia és que la fem entre tots, entre els veïns i veïnes, i per tant, doncs, fer aquesta crida, no?, que portem uns mesos de dir, qui vulgui formar, les portes estan obertes, com deia l'Helena, i que convidem a tothom, perquè al final tothom gaudeix de veure el Ramon, la Ramona i el Valdiri, perdó, a les places, però necessiten portadors, necessiten gent que s'encarregui de la part logística, la música, i tot això és feina que nosaltres la fem de forma voluntària, perquè ens ho estimem, perquè creiem i perquè pensem, doncs, que la cultura és col·lectiva.
0: I vosaltres, com a Sant Boià i Sant Boiana, per què decidiu, a nivell personal, involucrar-vos als gegants de Sant Boi i involucrar-vos a la cultura popular?
7: Mira, precisament perquè sempre hem participat com de manera externa, participant en les cercaviles, mirant-les com a espectadors, i arrel d'això, doncs, van parlar amb gent que hi formava part de la colla i ens van dir que necessitaven portadors i així, i ens hi vam animar, i des d'aleshores doncs ahir estem sumant en el que podem.
0: I en el teu cas, David?
6: Igual, ens ha passat, sí, justament el mateix.

0: molt bona rebuda, perquè clar, al final quan comencem una cosa nova no saps l'èxit, i vaja, en dos dies ja tenim més de 120 domassos reservats. I per tant, doncs, cridem a que la gent, doncs, si vol que...
1: De quants disponibles? 120 de...
0: De moment hem fet una primera partida de 300 domassos.
1: Vale, vale. Val?
0: És veritat que tenim diferents dies on la gent els podrà adquirir, però demanem que en la mesura del possible la gent ompli el formulari per fer una estimació, perquè si cal en volem fer més. Vull dir, hem fet una aproximació.
1: És arroba gegant Sant Boi, no?
0: Sí, correcte.
1: Vale. Doncs allà ho tindreu tot. I mira, a veure si tothom es pot animar i si se us acaba, si se us acaben, perdoneu els domàs.
0: Bona senyal. I en tornarem a fer més, perquè al final és una cosa que comencem aquest any i que volem que tingui una continuïtat. Per tant, doncs bé, aquest boc orella, doncs esperem que funcioni.
1: Doncs David Moné i Helena Turà dels Gegants de Sant Boi, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i que vagi molt bé aquesta festa major, que la gaudiu.
0: Molt bé, moltes gràcies. I recordeu, per festa major, el domàs al balcó.

0: Ja sabeu que aquests dies a Gent de Carrer estem conversant amb tots aquells i aquelles que donen vida a aquesta festa major, una festa que, de fet, ja tenim a tocar. Doncs una d'aquestes persones és qui podem ja saludar des de l'estudi de Megrima. Què tal, Natàlia Vázquez? Com estàs?
1: Hola, molt bé. Encantada d'estar aquí.
0: Bona tarda i benvinguda a Gent de Carrer. Diem que també dones vida a la festa major perquè, de fet, dones vida de forma literal al cartell de la festa major, que també és una cosa importantíssima. Què significa això per tu?
1: Buah, per mi és un... estic supercontenta, o sigui, soc santboiana de tota la vida i soc superfeliç de poder donar vida al cartell i de poder plasmar les meves idees i la meva opinió en el cartell.
0: Com et va arribar a tu aquesta proposta?
1: Buah, pues, em van contactar des de l'Ajuntament. Jo ja treballo amb l'Ajuntament al meu estudi,
0: sí.
1: Treballo a l'estudi 1859, i res, el Carles Villar de Cultura, que ja el conec, em va contactar en plan, bueno, què, vols fer això? I jo, bueno, encantada.
0: Clar, ara mateix tinc davant el cartell, suposo que els que ens esteu escoltant teniu també el cartell al camp, perquè, evidentment, doncs, a xarxes socials i a totes les comunicacions que s'han fet des de l'Ajuntament ha sortit a tots jocs, però per si algú s'ha perdut aquest cartell, com ens l'explicaries? Què ens hi trobem?
1: Bueno, el cartell està inspirat en una postal, és una, bueno, com una postal amb Sant Boi en gran en tipografia i dintre té els elements principals de la festa major. I el que volia fer una mica la nostàlgia d'enviar una postal, donar valor a Sant Boi, es poden trobar pues, les bèsties, correfocs, menjar, una mica de tot el que es pot trobar a la festa major.
0: Parlaves ara de la postal, en quin sentit una postal? És a dir, perquè has escollit això com un element per representar tot el demés?
1: Sí, perquè crec que a Sant Boi tenim moltes coses bones i que no estem orgullosos, o sigui, ens comparem sempre amb ciutats grans que tenen les seves postals. Tu vas a Barcelona i tens la postal de Barcelona que envien els turistes, o tu vas a algun lloc i envies la postal del lloc on has anat, i crec que també necessitàvem la nostra de Sant Boi per poder sentir aquest orgull. I també volia una mica parlar sobre la manera que tenim de viure les festes, que és sempre molt digital, tot el dia amb el mòbil, vas a un concert i només veus mòbils. I volia recuperar una mica aquesta idea d'enviar la postal quan vas de viatge, que expliques les teves anècdotes escrites, i no sé si podríem fer això amb la festa major i explicar totes les històries que hem viscut, totes les primeres vegades al... Sempre ho dic, que és com la festa major és la primera vegada que surts de festa, els primers amors, els primers concerts, són aquestes primeres vegades que estaria guai poder plasmar una postal i compartir-ho amb els amics.
0: Quan envies una postal és perquè hi ha un moment especial, no? Si no, no l'enviaries.
1: Exacte. Sí, per mi la festa major és aquest moment especial de l'any on et retrobes amb els amics, amb la família, no sé, Eurovisió, que sempre...
0: Sí.
1: Queda per les mateixes dates. Sí, és un moment molt de compartir i d'històries que es repeteixen anys i anys i que vas explicant.
0: En el teu cas, ara, també quan parlaves de la festa major, com que t'il·luminaves una mica, no? Què significa per tu la festa major?
1: És que és això, són les primeres vegades. És la primera vegada que vaig sortir de festa, el primer concert. Amb els amics sempre tenim la tradició que passi el que passi a la vida, perquè al final et vas separant, cadascú va fer la seva cosa, però aquest

0: Nosaltres sempre ens trobem per anar al concert que sigui a la plaça de l'Agricultura, o per veure els gegants, o per fer alguna cosa de cultura a Sant Boi, per retrobar-te, i per mi és molt especial.
1: És com un moment en el que deixes tot de banda i només existeix la festa major?
0: Sí, sí, sí, és un cap de setmana que tu te'l reserves per això, i és igual tot l'altre, i tu estàs allà passant-ho bé amb els... dic majoritàriament els amics, però és que és veritat, o sigui, amb els amics i gaudint.
1: I quina sensació provoca que d'aquesta festa major que tu també t'estimes tant, la seva cara visible, la seva façana, siguis tu?
0: Buah, estic molt contenta, molt nerviosa també, perquè de sobte jo treballo amb l'iPad i és un format molt petitet, i de sobte veure tot en gran pel poble i per les xarxes i això és com que impacta una mica, però estic supercontenta i em fa molt feliç, i també compartir-ho amb la gent que conec, que també ho han rebut superbé, la família, els amics de la família i tot. No sé, molt contenta.
1: Estàs orgullosa, diries, de la feina feta?
0: Jo crec que sí. Sí, com a artista sempre crec que som molt autocrítics i sempre dius, buah, això ho podria haver millorat, això... Però estic contenta, sí, sí, m'agrada molt.
1: Deies que eres molt autocrítica a l'hora de fer aquest cartell. Has passat també per molts processos?
0: Sí... A veure, primer el concepte, sempre al principi tenia com dos o tres conceptes i ho vaig parlar amb la gent que tinc al voltant, vaig ensenyar alguns esbossos i això, i sí, vaig passar per moltes idees, molts processos, però al final aquest va ser el que més em funcionava a nivell gràfic i d'adaptacions i tot.
1: Clar, no només per el que veiem de la postal, sinó també pel que s'hi representava dins, no? Vull dir, una mica tot és el que et va deixar com més satisfeta.
0: Clar, sí, sí, exacte. Jo crec que tenia un altre concepte que era diferent, que era com una finestra i això, però en aquest veig que puc representar moltes més coses. Després cada barri també es pot veure representat en el seu cartell de festa de barri. Mm. I pot ser més personalitzat i no sé, crec que hi ha més opcions.
1: Quines són les coses que diries que t'inspiren a tu com a artista? Perquè al final tens una feina que va justament al voltant d'això, d'una cosa com molt artística.
0: Buah, és una pregunta molt àmplia. O sigui, a part d'altres artistes, crec que al final són les vivències i la vida i en aquest cas sobretot això, pues, el que has viscut i el dia a dia, les coses petites també, al final asseure't a prendre un cafè i veure els núvols o els arbres o jo què sé, això inspira molt.
1: Per tant, el que va passant, sí, en el dia a dia tot ho acabes com aprofitant.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, és una mica de tot.
1: I com és el procés en el teu cas de treballar, no? Perquè, per exemple, hem pogut veure un vídeo teu a través de les xarxes, sí, que explicaves una mica com havies fet el cartell. Com és el teu procés a l'hora de treballar, normalment?
0: Bueno, normalment començo una mica en analògic, però perquè començo a veure idees, a inspirar-me, llavors agafo una llibreta, faig una mica d'esbós general del que vull fer, o m'apunto els conceptes. En aquest cas, primer vaig començar amb un mapa de conceptes de què és la festa major, quines són les coses que representen aquesta festa, i llavors amb l'esbós analògic ho passo sempre a l'iPad, normalment treballo en digital, i començo a posar-li una mica de color sense fer-ho encara bé del tot, i si això em funciona ja començo amb tots els detalls i totes les cosetes.
1: O sigui, hi ha com molt prova-error, no? Abans de...
0: Sí, completament. I l'altre dia no sé amb qui ho parlava, però dissenyar i il·lustrar és com, et ve una idea, tens el subidón de, aquesta idea funciona, i al final l'acabes, portes tot el procés i dius, no, això no ha anat bé.
1: Com és aquesta sensació de decepció?
0: És que, clar, ve acompanyada d'un subidón tan gran, i crec que ja ens hem acostumat, els que treballem creativament, a aquest subidón i a aquesta decepció, que al final és com, bueno, pues mira, una altra cosa. Jo soc bastant de no arrepentir-me, o sigui, de tirar cap endavant, i bueno, això no ha funcionat, pues era part de l'aprenentatge i he de fer una altra cosa.
1: Clar, tu explicaves que no era el primer que feies per l'Ajuntament, en aquest estudi, el 1859, que és el teu estudi, no?, amb el que tu treballes. En quin punt diries que estàs respecte com a la teva carrera professional, no?, també, i amb el que estàs fent amb el teu estudi?
0: Buah, pues... Bueno, l'estudi no és meu, jo treballo. L'estudi porta molts anys treballant per aquí, per Sant Boi, i jo porto 10 anys. I crec que estic en un moment... He après molt, he fet moltes coses, i crec que estic en un moment en què ja em sento segura amb tot el que faig. I és un moment guai, perquè començo a tenir seguretat.
1: I això t'ha costat molt, arribar a aquest punt de seguretat.
0: Sí, sí, sí, perquè això també ho he parlat amb la majoria de gent que surt de disseny gràfic o il·lustració o qualsevol cosa artística. Tu surts de la carrera dient, és que no, no sé res. O sigui, no sé res.
1: Però això és amb tota la vida, no? Fins que no ho fas.
0: Ja, sí.
1: Ja pots estudiar que sí, el que vulguis.
0: Sí, sí, és així. I al final has de recórrer el camí i aprendre d'aquest camí i d'aquests anys que he fet, sí, sí.
1: Per tant, ara mateix estàs com en un bon punt a nivell professional.
0: Sí, jo crec que sí. Sí, he après molt i estic molt contenta. A nivell d'il·lustració crec que també... A mi em costa molt juntar el meu jo dissenyadora gràfica i el meu jo il·lustradora.
1: Per algú que estigui una mica allunyat d'això, com ho separem, aquestes dues coses?
0: Oh, buah, disseny gràfic és cartells, targetes, logos. És tot molt més digital, crec, que també hi ha analògic, però majoritàriament ho veig molt, molt més digital, tipogràfic. I la il·lustració ho veig més expressiu. Jo me'n vaig molt cap a la il·lustració infantil, i llavors per mi juntar un disseny gràfic més madur i una il·lustració que és molt infantil em costa molt, i estic començant ara a trobar el punt mig.
1: En quin sentit? És a dir, que a vegades et poses a fer una cosa i entre una i l'altra hi ha tanta distància que et costa fer les dues alhora, sí, o anar d'una a l'altra, o en quin sentit?
0: Sí, sí, sí, em costa molt unir les dues coses. O sigui, si tu veus les meves xarxes de Natàlia i les xarxes de l'estudi, són dos estils completament diferents i com dos identitats molt diferents, encara que l'estudi treballo amb més persones, però les coses que ja faig jo allà són molt diferents de les meves il·lustracions. És molt difícil d'explicar, però són com si fos dos persones, i em costa molt trobar aquest punt mig de la il·lustració i el disseny.
1: Clar, ara mateix has aconseguit una cosa, que és dissenyar un cartell de festa major, que segurament com a persona que es dedica al disseny, que es dedica a la il·lustració i que és de la ciutat, és de les màximes fites o les coses que més il·lusió et poden fer. Ara què és el que hi ha més enllà? Vull dir, què és el que et ve de gust fer?
0: Què em ve de gust fer? M'encantaria fer il·lustració de llibres. He fet alguns per l'Ajuntament, però m'encantaria poder explicar històries amb les meves il·lustracions. És el que tinc en el futur per treballar.
1: Doncs veurem el que acaba arribant, i sobretot doncs molts anys també tot el que vindrà amb aquesta portada que també ens has regalat a la Festa Major.
0: Moltes gràcies.
1: Natàlia Vázquez, moltes gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer.
0: Gràcies.
1: I avui també us havíem avançat que parlaríem, com no pot ser d'una altra manera, de la nostra Festa Major, la del 2026, que la tenim ja a tocar, un moment que esperem amb moltes ganes i també un moment per posar en valor el talent musical local. De fet, artistes i DJs del municipi ompliran diferents espais de música i també bon ambient amb propostes, cal dir-ho, per tots els gustos. Per exemple, DJ Romero, DJ Ferritista, Urban Stars, que ja els coneixem bé, i també, per exemple, Rock and Joves, amb Broken Keys, Pintalabios i Whitehall, o, per exemple, un altre ritme transforma el barri de Camps Blancs, que l'any passat doncs va ser espectacular i que aquest any també repetirà. Però també tindrem actuació del grup Jo Ni Cas, un grup que a Gent de Carrer coneixem bé i que ara mateix podem saludar en directe. Xus Etxecovera, què tal, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, què tal?
1: Què tal i benvingut a Gent de Carrer. Per cert, et saludem ara mateix, em sembla, des de on esteu assajant vosaltres, no?
2: Sí, bueno, estem aquí als locals perquè hem de fer una mica de repassada.
1: Per aquest concert que arribarà a la Festa Major, no sé quines expectatives teniu pel concert.
2: Home, tenim l'expectativa d'omplir la plaça de l'agricultura i que no capiguem. Ara no sé si ho aconseguirem, però l'objectiu sempre serà aquest, i passar-ho molt bé.
1: I tant.
2: En principi, el que volem és que la gent gaudeixi d'una bona nit de rock and roll, i això, bàsicament, que la gent s'ho passi molt bé.
1: Què suposa per vosaltres participar també d'una festa major com aquesta?
2: Home, doncs està molt bé. Feia temps que desitjaven de poder participar en la Festa Major del nostre poble. Alguna vegada hem tingut ocasió, alguns de la banda, de tocar-hi, i sempre és una cosa molt agradable de poder fer que la gent s'ho passi bé a la Festa Major de la nostra localitat.
1: Doncs nosaltres us vam rebre fa no massa, de fet també en aquests estudis, per parlar tot plegat, però per si algú no coneix el grup, què és el que es trobarà la gent en aquest concert?
2: Com?
1: És a dir, que el vostre grup, el Johnny Cash, per si algú no coneix el grup, de cara a aquest concert del divendres dia 15, què és el que sonarà? Què s'hi trobaran els sambollans i les sambollanes?
2: Ah, què sonarà? Pues sonarà cançons de rock and roll dels 50-60, algo de blues, algo de country de Johnny Cash, i bàsicament això.
1: Per tant, doncs segur que serà un espai en el que passar-ho bé. Recordem, serà divendres 15 a les 10 a la plaça de l'Agricultura. Per si algú s'ho està pensant, Xus, quin missatge donaries perquè vinguin els sambollans i les sambollanes en aquest concert?
2: Home, bàsicament un i de clar. Qui no vingui s'ho perd.
1: Segurament no cal massa més. Doncs escolta, Xus, us deixem assajar que sé que teniu molta feina.
2: Doncs sí, ara començarem a fer una mica de soroll aquí i molt il·lusionats i emocionats per l'oportunitat que se'n prita.
1: Doncs Xus, gràcies, una forta abraçada.
2: Vinga, merci.
1: Doncs s'acosta aquesta festa major, una festa major en la que sobretot el que hem de fer és passar-nos-ho molt bé i no passar-nos de frenada. Perquè, què tal, com estàs, Carlos? Benvingut de nou a Gent de Carrer.
3: Hola, què tal?
1: Clar, passa una cosa a la festa major, és que hi ha coses que potser no tenim clares, no? Vull dir, ens hem de passar-ho bé, això és així, però alhora hem de fer-ho, evidentment, dins de la legalitat, i avui el que farem a Gent de Carrer és justament repassar una mica això, és a dir, quines coses podem fer i quines coses no.
3: Exacte, John, tota la raó. És a dir, s'aproven els dies de passejar, de gresca i dia de festa major. Mm. Però hem de tenir molt de compte, perquè, com has dit tu, hi ha coses que ningú t'explica, però que la policia sí sap. I per tant, avui en aquesta secció de supervivència jurídica per sambollanes i sambollans, veurem doncs, quins mites existeixen respecte a la legalitat i sobretot que per molt que estiguem de festa, no tot s'hi val.
1: Per tant, avui obrirem, diguéssim, el codi penal, eh? Repassarem exactament què es pot fer i què no.
3: Exacte. Comencem, bueno, pel tema estrella, que és bàsicament les begudes al carrer, i és que, Òscar, tu creus que és legal beure al carrer?
4: ¿Y por qué me preguntas eso a mí? No, no, es broma, pero... a veure, jo tinc, tinc entès que no. Tinc entès que no i que hi ha molta gent que fa botellot i que intenta amagar-se una mica perquè no és del tot legal.
3: Doncs tota la raó, perquè està totalment prohibit, fora d'espais d'habilitats. Què vol dir això? Doncs que només en els jocs on el municipi, és a dir, l'Ajuntament de Sant Boi, diu que es pot veure, és on evidentment es podrà veure, és a dir, on hi ha concerts... on tocarà el Johnny Cash, o en llocs on estigui habilitat, és a dir, xiringuitos, bars, etc, etc.
1: Per tant, si no hi ha un lloc que estigui explícitament habilitat per això i que sigui al carrer, ja ens en podem oblidar, no?
3: Exacte, teniu en compte, perquè si no la policia podrà posar-los una bona multa. I, bueno, després està... Doncs què passa si anem a la festa a casa, no? Doncs, Albert, tu, per exemple, fas prèvia o ets més d'anar directament?
5: Quan es pot fer prèvia, sí.
3: Vale, doncs has de tenir molt de compte, perquè a partir de les 11 pots rebre una multa per fer molt de soroll.
5: En sèrio?
3: Sí, sí. Si fas més de 30 decibelis de soroll, pot venir la policia, poden trucar la policia i, efectivament, posar-te una bona multa.
5: Sí, que si tinc un veí amb un decibel... No sé com es calcular els decibels.
3: Doncs amb un decibelòmetre.
5: Amb decibelòmetre estic fotut, no?
3: Exacte. Si el teu veí t'està molestant, doncs truca a la policia, que pararà ràpid.
1: Clar, però per tant, en aquest sentit, per exemple, vull dir, quines són els reglaments que hi ha? Per exemple, quines ordenances són les que acaben determinant que això sigui així o no?
3: Doncs tenim la llei 16-2002, la qual és la de protecció contra la contaminació acústica, i, efectivament, diu això, que la nostra, bueno, i també està l'ordenança municipal de Sant Boi, no? Que el límit nocturn a Sant Boi a l'interior d'habitatges sol ser de 30 decibelis a partir de les 11 de la nit. També tenim doncs, el decret de l'alcaldia, que és el número AL130095, que bàsicament dona exempció al soroll d'actes oficials, però només s'aplica on l'Ajuntament ho diu, és a dir, en recintes privats no es pot.
1: Per tant, doncs, als recintes privats no entraria això, entenc, llavors?
3: No, exacte, totalment, no entraria. Només entraria en jocs públics i habilitats per l'Ajuntament. És a dir, com hem dit abans, on es pot veure també es pot fer soroll.
1: Molt bé, doncs què més podem explicar respecte a aquestes festes?
3: Doncs anant de la música del menjador a la cuina, és molt important que si veneu cap tipus d'aliment o cap tipus de beguda, necessiteu una llicència administrativa. És a dir, heu d'anar a l'Ajuntament a sol·licitar una llicència per una venda ambulant o això, una venda ambulant, anar doncs, preparar bocates, per exemple, si vols finançar-te alguna cosa, i és molt important dir que si, per exemple, ho feu, malgrat sigui legal, i a algú li passa alguna cosa, com ara, per exemple, que ha d'anar al metge i li diuen què t'ha passat, Això és un delicte penal. Per tant, podem parlar de multes de fins a 12 mesos de multa diària.
1: Déu-n'hi-do. Per tant, allò que a vegades passa, no? De dir, mira, vaig a ser un espavilat, vaig a fer un sàndwich i vaig a la festa que tothom ja surt amb gana d'allà i els vaig a vendre. Estem fent un delicte si fem això?
3: Depenent, evidentment, de fins a on tinguis. Si, per exemple, tens la llicència però no has demanat l'autorització municipal, sí, doncs et posaran una multa. Mm. Però, en canvi, si no tens cap tipus de llicència i, a més, ho fas, ens podem enfrontar, efectivament, amb un delicte penal. És a dir, aniries a judici.
1: Per tant, compta amb això, Òscar, si ho estàs pensant.
4: Sí. M'has desmuntat la idea de negoci, tio.
1: Guarda-t'ho. Què més podem explicar?
3: Doncs que, bueno, no us passa que quedeu amb amics i... Potser no a la festa major, no? Però, per exemple, a Sant Joan, sí, que llenceu petards per animar l'ambient, no?
1: Que això a vegades passa també a la festa major, vull dir que és un moment en el que sí, això pot estar, no? Potser, no sé si petards, però allò, de coets, de sobte, no? Ara, exacte, hi ha hagut, per exemple, celebracions de la Lliga del Barça Futbol, per, exacte, posar-te un exemple, i allà també hi ha molts petards. Sobre això també volem explicar coses.
3: Sí, doncs, això no ho sap, no ho sap molta gent, però segons el Real Decret 989-2015, és a dir, el reglament d'articles pirotècnics, no és legal llençar petards, especialment en parcs, ja que podem provocar incendis, no? I tampoc es pot llençar on hi ha multituds, és a dir, les bengales que va veure l'altre dia a la celebració del Barça són perilloses, sí, i per tant eren il·legals. És a dir, que si la policia hagués volgut, podria haver detingut aquestes persones i haver-s'hi fotut una multa.
1: Clar, el que passa és que normalment amb aquest tipus de coses, quan hi ha tanta gent, el fet d'arribar fins allà significaria fer cops de porra, segurament, i suposo que també la policia amb algunes coses mira cap a una altra banda, però és il·legal això, eh?
3: Exacte, és il·legal. És a dir, la policia, com tu dius, fa una ponderació de béns i mals i diu, vale, què em renta més? Anar a ficar-me i que ficar-me entre tota la gent o sí, no fer-ho? I ho fan no fer-ho, però si estàs, per exemple, tu sol amb el teu grup d'amics i t'agafen i, per exemple, estàs llançant petards al costat al parc de la muntanyeta, et poden ficar una multa i, si, per exemple, i això ho parlarem després, crees un incendi i te'n vas, pot implicar un delicte d'un any a fins a 4 anys. És a dir, bastant greu.
1: Déu-n'hi-do, o sigui, que hi ha coses que ens pensem que són una broma, però que després quan mires el codi penal,
3: sí, és
1: hem d'anar en compte.
3: Sí. I això s'afegeix que si tu, per exemple, fas la típica broma de llançar bombetes, llançar valencians a les persones, i creus cap tipus de lesió, també és un delicte. I si, per exemple, crees cremadures, o la persona ha d'anar a l'hospital, etc, et pots estar enfrontant un delicte de presó de 1 a 3 anys, també.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí. I també, parlant de coses perilloses, també estan els vidres. Per exemple, hi ha molta gent que porta ampolles de vidre, no? Com hem dit abans, es pot beure alcohol. Però, si és una ampolla de vidre, aneu en compte perquè també és un delicte penal, ja que el vidre, si es trenca, pot fer molt de mal. I, per tant, és una arma blanca. I una arma blanca en un lloc concorregut per molta gent és delicte.
1: No es pot anar, per tant, amb ampolles de vidre.
3: No. Has d'anar amb ampolla de plàstic, és a dir, que és millor que agafeu una ampolla de Coca-Cola i poseu allà la beguda que vulgueu, que no pas portar una ampolla de rom.
1: I, a més, només la podeu treure en zones que estiguin habilitades per això, no?
3: Exacte.
1: Perquè no es pot veure al carrer. Tu pots veure una Fanta, si és el que d'això, però no li podries afegir res més a la Fanta.
3: Exacte. Si, per exemple, la policia veu el teu cotxe i tens ampolles visibles, també et poden fotre una multa.
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: Això com funciona? És a dir, que si la policia arriba al meu cotxe i estem allà gent al davant, diguéssim, i es veuen ampolles...
3: Et poden agafar l'ampolla, te la poden requisar, te la poden requisar, i a més, et poden fotre una multa per això, perquè és il·legal veure el carrer, com hem dit abans.
1: Tot i que tu no estiguis bevent com a tal, simplement pel fet que es vegi una ampolla en el cotxe en el que tu estàs,
3: exacte,
1: allà parat al voltant, no?
3: Exacte, és un delicte de mer fet, no d'acció. És a dir, el mer fet de tenir això ja ho converteix en il·legal.
1: Per la possibilitat de que tu puguis,
3: exacte,
1: acabar bevent.
3: Exacte, puguis veure o que puguis utilitzar aquesta ampolla per pagar algú o el que sigui. És per precaució, especialment quan hi ha molta gent al voltant.
1: Per tant, aquella típica imatge que a vegades es diu com dels parquineus,
3: el parquineu,
1: no? Vull dir que allà no es podrien tenir ampolles d'alcohol ni ampolles de vidre,
3: no,
1: en general.
3: Exacte, i més a més per això, per diferents motius. Ja sigui perquè no es pot permetre beure alcohol en jocs no habilitats, perquè és un idoni per fer mal i perquè... Doncs això, és, et poden fer mal...
1: I ja si et poses a tirar petards...
3: Exacte, ja poses a tirar petards, ja és la, vamos, la crem de la crem. Això sí que sortiràs per les notícies com a mínim.
1: I per cert, hi ha una altra cosa que a vegades es parla, que és de que hi ha molta gent, de fet ha estat una cosa molt comentada arrel, per exemple, de l'assassinat a Esplugues, no? De que s'ha analitzat molt el fet de si es pot anar amb navalles o no pel carrer, sobretot... Sobre això també tenim algunes explicacions.
3: Exacte, això és un mite i té a veure amb el vidre també. I és que la navalla, com a tal, no és il·legal portar-la. Ara bé, això del mite dels 11 centímetres, no? De que si una navalla de menys 11 centímetres doncs, és inofensiva, això és mentida. Ja que una navalla, i més a més, en un lloc com una festa major, que és un lloc molt concorregut, és una arma idònia per fer mal i, en els pitjors dels casos, matar algú. Per tant, és il·legal, i com l'ampolla de vidre que es pot trencar i utilitzar com una arma, la pena de presó és de 1 a 3 anys, segons l'article 266 del Codi Penal.
1: Déu-n'hi-do. I aquí pot haver-hi multes, també?
3: Sí, sí. La multa, a més, a més de la confiscació immediata, hi ha una multa que pot anar dels 601 euros fins als 300.000 euros.
1: Uf.
3: A 30.000 euros, perdó. Que he llegit un zero de més.
1: Per tant, igualment, 30.000 euros, la navalla millor la deixem a casa,
3: sí.
1: No?
3: Per si de cas...
1: Formatge, per el que...
3: Sí, no només la navalla, no? Les pistoles d'airsoft, també, que et venen a la fira, quan, per exemple, fas aquests llocs de ruleta i tot això, també és il·legal portar-la visible, ja que també és idònia per fer mal.
1: I de les navalles passem a les baralles. Sobre això què comentem?
3: Doncs que, bueno... No sé si tu, Òscar, mai t'has barallat a la festa major.
4: No, i no, Òscar, ho tinc pensat.
3: I tu, Albert?
5: De moment no, per sort.
3: No, doncs...
1: Que es quedi així.
3: Sí, doncs millor. Perquè, bueno, evidentment, barallar-se, fer mal, tothom sap que és il·legal, no? Però el que la gent no sap és que si tu estàs veient una situació de perill, és a dir, per exemple, estàs veient dues persones barallar-se, estàs veient una persona que està anant cap a un turó, o sigui, hi ha un riu i va cap al riu perquè va molt begut, o una persona que està al terra perquè està molt begut, si no fas res, a dir, no truques a la policia, no truques al punt lila, si veus una agressió, etcètera, estàs cometent un delicte, que és la omissió del deure de socors.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí, sí.
1: Això moltes vegades no se sap, és a dir, que tu no és que hagis d'entrar a la baralla, és que has d'avisar la policia, és el teu deure, diguéssim.
3: Exacte, o sigui, el deure com a tal és informar les persones competents a que evitin aquest mal. Si, tu no has de ficar-te, és a dir, si és perillós per tu no fa falta, però ara bé, el que has de fer és avisar, perquè si no, doncs, pots arribar a tindre una multa de 12 mesos de multes dia, que això pot anar des de 3 euros al dia, doncs 3 euros per 365 dies a l'any, és una bona pasta.
1: Déu-n'hi-do, sí.
3: Sí, sí, sí. I a més, si per exemple tu crees la baralla, no? Que l'Òscar ens ha dit que no s'ha barallat, però en el cas de que l'Òscar, per exemple, fes una baralla...
5: La provoqui.
3: Exacte, la provoqui. I se'n vagi de rosetes, doncs no se'n va de rosetes, perquè aquest, a més d'un delicte de lesions per haver fet mal a alguna persona, es pot enfrontar fins i tot a 4 anys de presó per haver provocat aquesta baralla i haver fotut el camp.
4: Per haver fet que el John i l'Albert s'enfadin i me'n vaig per allà.
3: Exacte.
4: Mare de Déu.
3: Sí, sí, sí.
1: I sobre el tema de, clar, hi ha molta gent que quan passa això moltes vegades el que li surt és treure el mòbil, gravar, coses d'aquestes, vull dir, vull dir que el que s'ha de fer és trucar.
3: Exacte, el que s'ha de fer és trucar, gravar és ser còmplice, és a dir, fins i tot et poden, si ets amic, per exemple, la persona que s'està barallant o estàs gravant, fins i tot pot ser partícip. Per tant, seria encara pitjor, o sigui, la pena podria ser encara major.
1: Doncs, déu-n'hi-do això, clar, i el més greu, evidentment, és en el cas de que tu formis part d'aquesta baralla en si
3: mateix. Bueno, sobretot això, o sigui, si tu estàs pagant, estàs cometent un delicte de lesions.
1: Clar, clar. Hem repassat moltes coses, però hem de parlar, evidentment, si parlem de festa, de consentiment, Carlos.
3: Exacte, arriba al punt més crític i que tothom hauria de tenir gravat a foc, especialment en els contextos de festa on l'alcohol corre lliurement, i és que anem a parlar clar sobre el consentiment de la Llei Orgànica 10-2022, la coneguda llei com a sí és sí. I és que s'ha acabat allò de preguntar-se si la víctima va dir no o si es va resistir. Ara el focus està exclusivament en l'existència d'un consentiment afirmatiu, lliure i clar. Això està estipulat a l'article 178.1 del Codi Penal i ho deixa ben escrit, i és que només hi ha consentiment quan s'ha manifestat lliurement mitjançant actes que es presin de manera clara a voluntat de la persona.
1: Però en aquest sentit, si hi ha alcohol pel mig, canvia alguna cosa o no?
3: Doncs encara és pitjor, perquè si per exemple una persona té minvades les seves capacitats i tu t'aprofites, és un agravant, és a dir, que en els pitjors casos pot arribar fins a 12 anys de presó, segons l'article 179 del Codi Penal. Hi ha Sant Boi, bueno, com funciona aquest Sant Boi és que no només està el Codi Penal per protegir-nos, no? Sinó que Sant Boi també té protocols propis. És que té el protocol contra les agressions sexistes i els famosos punts liles, els quals són espais segurs on hi ha personal format per detectar si algú està sent pressionat o si algú s'aprofita d'una persona embriagada. Això està estipulat a l'ordenança de civisme de Sant Boi. I per tant, sobretot, i recordeu que hi ha la protecció també al menor, i és que els menors de 18 tenen una protecció penal especial. I és que si tens qualsevol dubte sobre l'edat de la persona, pregunta-li. La ignorància no et lliurarà d'un delicte gravíssim contra un menor. En resum, Sant Boi, la festa està per gaudir-la tots. I això, això passa per respectar la llibertat i el cos dels altres. Si no hi ha un cicle conscient, la resposta és no.
1: Clar, per tant, pot ser que tot aquest tipus de coses que hem comentat a vegades generin alguns dubtes. En aquest sentit, a on és on podem anar, diguéssim, per trobar respostes?
3: La cosa està, bueno, la resposta la té evidentment el Codi Penal, no? Però també en cas de dubte, doncs tenim doncs aquests punts liles, com he esmentat, i és que si en cas de dubte i doncs això és en cas de dubte, que tinguis cap tipus de dubte a l'hora de, doncs, si aquest altre persona està consentint o no consentint, pregunta-li. És a dir, i si no, vas a una persona a un punt lila, preguntes expliques el que està passant i ells t'ajudaran.
1: I si tenim alguna emergència, Carlos, quins són els telèfons als que podem trucar on podem trobar més informació al respecte?
3: Doncs tenim el 112, que és el número universal, Mossos, bombers, ambulàncies, és a dir, si hi ha per exemple una persona letàrgica, doncs 112. Si hi ha una persona que s'està emparellant, doncs 112. També està el 088, que és els Mossos d'Esquadra concretament. I per últim tenim la policia local de Sant Boi, la qual és, el número de telèfon és 936 40 0 23. A més de, doncs, els serveis d'emergència mèdica que estaran per allà amb ambulàncies i els punts liles en cas d'agressions sexuals.
1: I tant, per tant, crec que ho hem deixat tot ben clar, ja no hi ha excusa, vull dir, tothom ha de complir amb el que ha de fer.
3: Exacte.
1: No hi ha més. Carlos Ruano, moltes gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer. Ha estat un plaer, la setmana que ve més.
3: A tu, moltes gràcies, John.

0: I a més ho fem per parlar amb un dels protagonistes d'aquest any, un DJ que des de fa uns mesos ja ha marxat de Sant Boi per seguir la seva aventura artística a Madrid. Aquesta festa major tornarà a casa i a més ho farà amb més ganes que mai. DJ Romero, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, encantado de estar aquí contigo.
0: I benvingut a Gent de Carrer. Escolta, t'hem trucat perquè volem celebrar que regreses a casa d'alguna manera i faràs en aquesta festa major, és així, no?
1: Sí, bueno, de alguna manera hemos conseguido llegar a casa, pinchar con la gente de casa, está siendo una locura, mucha gente me está escribiendo por redes sociales diciendo que va a asistir al espectáculo de la Plaza de la Agricultura y estoy súper contento porque he actuado en diferentes pueblos de alrededor, pero nunca he tenido el placer de encontrarme aquí con vosotros en Sant Boi, con mi gente y en mi casa.
0: Per tant, això serà el divendres dia 15, aquest dia de festa major, serà, com dius, a la Plaça Agricultura, serà 2:45. Per tant, serà ja en el moment aquell en el que es cou ja la festa de veritat, diguéssim, no?
1: Será en el momento épico de la noche. Estaremos allí de 2:30 a 4, cerrando allí el espectáculo. Y bueno, os vais a encontrar musicón, sobre todo ritmo urbano, pero también un poco más los ritmos que controlo yo, que son más flamenco y todo eso. Y tengo una sesión preparada que creo que va a funcionar muy bien.
0: Amb moltes ganes també d'escoltar-la. Com diries que és una sessió teva? Què és el que té perquè te la sentis pròpia?
1: Yo, para poder sentirme bien dentro de una sesión, para hacerla mía y que suene más a Romero, me gusta meter música urbana y a la vez acompañarle un poco de mi cultura, de mis orígenes, del inicio de cómo empezó todo con el flamenco. Soy gran fanático de Camarón de la Isla. De hecho, llevo el mismo tatuaje que él y realmente desde pequeño el origen mío ha sido el flamenco, la calle, las guitarras, las percusiones, y la verdad que mi sesión siempre va acompañada de ese folclore, por así decirlo, de ese estilo único de calle, urbano, para todos los públicos. Y con ese toque sentimental también que me gusta mucho meter dentro de la sesión.
0: Clar, que de fet és una cosa molt del flamenc, no? El fet de parlar dels sentiments i fer-ho a cor descobert, també.
1: Exacto. El flamenco es una cultura, un arte, un estilo musical que o se siente o no se siente. No cualquiera puede hacer flamenco, no cualquiera puede pinchar flamenco, ni folclore, ni nada de esto. Entonces lo tienes que sentir. Y siempre intento que mi sesión urbana, como de reggaetón, de dembow, lo típico, ¿no? Bad Bunny, artistas del pop comercial, de la radio, intento siempre que tenga una fusión con lo que suele ser más underground, más profundo y con más sentimiento, por supuesto.
0: Underground, claro, tú, por ejemplo, ahora citabas grans referents del flamenc que segurament no serien com underground, diguéssim. És a dir, que també tens aquesta part d'alguns artistes com més emergents també de donar-los com l'opció de que sonin a festes teves?
1: Sí, tengo la opción de meter artistas emergentes, intento siempre escuchar música, estar a acorde con lo nuevo, con lo último que sale. Ahora hay bastantes artistas del género más urbano de rap y de hip hop y demás que estoy siguiendo mucho, y estoy haciendo bastantes mezclas, remixes de sus canciones, porque estoy encontrando un nicho ahora bastante importante en el mundo del flamenco y en el mundo del rap también. He sido telonero de Natos y Waur. Este sábado pasado estuve siendo telonero de Las Chuches también, que son artistas bastante bastante potentes en el mundo del flamenco, y estoy buscando ese estilo flamenco urbano para hacer ahí una mezcla de sentimientos y de estilos.
0: Clar, de fet, tu, diem que tornes a casa perquè la teva feina i el que fas també artísticament t'ha portat lluny. Clar, ara mateix estàs vivint a Madrid. Explica'ns com ha estat aquest pas també per tu.
1: Bueno, ahora mismo estoy aquí en Madrid. Me mudé hace 4 o 5 meses. Yo estaba allí viviendo en Sant Boi, en mi casa, Y bueno, pues por amor encontré a una chica que, bueno, que siempre ha sido muy importante en mi vida. Y la verdad que ella bueno, se dedica al mundo del periodismo y demás. Y me trajo aquí la oportunidad, la vida, el amor. Y estoy muy contento porque aquí me he podido desarrollar, estoy creciendo a pasos agigantados. Luego también he estado haciendo apariciones en Menorca, en diferentes puntos, siendo residente en Costa Sur también. Estamos ahora a la espera de hacer un cierre de una gira latinoamericana, que estamos ahí intentando lucharlo y a ver si todo sale bien. Pero sí, la verdad, el principal motivo de que me llevara aquí ha sido el amor. Yo también, aparte de ser artista, soy una persona que se deja mucho llevar por sus sentimientos. Todo lo que hago es con emoción y con cariño. Y allí donde me lleva el sentimiento, allí es donde voy. Por eso encajo también con el género flamenco, con la rumba, con el folclore y todo esto.
0: Y ahora el cor et diu Madrid, ¿no?
1: Ahora el corazón me dice Madrid. Soy una persona que tiene bastante, las ideas bastante claras y el corazón muy abierto. Ahora mismo me dice Madrid, pero nunca se sabe dónde voy a llegar a parar, tampoco.
0: Clar, explicaves que també hi havia moments que havies anat, per exemple, a punxar a Mallorca, no? Que t'estan a poc a poc sortint coses, però alhora ha estat sent tot com a un ritme molt, molt accelerat. Com és ara mateix la teva vida?
1: Bueno, ahora mismo mi vida, bueno, la vida, realmente lo que se ve en redes sociales es una cosa. Soy una persona muy natural, muy muy original, me suelo describir. Lo que se ve en redes sociales es muy bonito, pero realmente el mundo que está detrás de trabajo y demás es totalmente distinto. Ahora mismo mi vida, yo me dedico a una academia de música aquí en Madrid, que es una de las más punteras de Madrid. He tenido mucha suerte. Envío un saludo a la Academia Intec también porque me ha dado la oportunidad de estar aquí y de trabajar con ellos. Y de hecho mi vida normal es todo el día con el ordenador trabajando 24/7. Sí que es verdad que el crecimiento ha sido muy, muy rápido. Llevo 5 años en esto de la música y ya he sido telonero de bastantes artistas y aparte he llegado a pinchar en bastantes discotecas importantes, pero sí que es cierto que hay que gestionar muy bien el tema de las subidas y las bajadas, porque al final en este mundo puedes subir muy rápido, pero no se te puede, por así decirlo, subir a la cabeza. Me considero una persona normal, una persona humilde, de Sant Boi, de Llobregat, de toda la vida, y seguiré siendo el mismo, siempre, pase lo que pase.
0: Clar, i això és una cosa que t'has de repetir a vegades a tu mateix, és a dir, que potser si et deixes anar una mica alguns ambients et poden portar com a creure't algú.
1: Sí, correcto. Realmente lo peligroso aquí es el ego, porque el ego es una sensación, una motivación que se te mete en el corazón, y en este mundo hay mucho ego, en el mundo de la música hay mucho ego, y siempre intento mantenerme pues humilde, mantenerme una persona normal. Con el ego, cuando el ego se dispara, lo controlo, porque al final no dejo de decirme a mí mismo todos los días de dónde vengo. Estoy aquí en Madrid, bueno, pues tengo una oportunidad, estoy más cerca del mundo musical aquí, hay muchas más oportunidades, muchas más puertas a las que picar, pero siempre me mantengo humilde de donde vine, del barrio de Casablanca, de Sant Boi de Llobregat, y siempre me mantendré, yo creo, en esa línea.
0: Parlaves també abans de tota aquesta feina que hi ha prèvia a que tu vagis a una discoteca i posis la teva música, no? Deies que estaves fent producció amb l'ordinador i que és una cosa que a més ocupa molt de temps. Perquè nosaltres ho podem entendre, com és la preparació d'una sessió?
1: La verdad que la preparación de una sesión en sí no es como realizar una lista, ¿no? Una lista de reproducción, como cualquier persona lo puede realizar en Spotify, porque luego el público cambia, el público no siempre va a ser el mismo. Entonces, te voy a hablar más concretamente de la preparación de la sesión de este viernes 15 de mayo.
0: Perfecto.
1: Tamboy. He intentado, pues eso, preparar un poco una lista desde lo más profundo de mi corazón, lo que más me motiva, lo que realmente me pone los pelos de punta. Y esas canciones, esos remixes, esos mashups que he realizado yo desde el principio, como para explicarle a la gente dentro de esta sesión mi historia desde el inicio. Es decir, quiero intentar transmitirles desde el inicio de mi sesión hasta el final, todo este progreso, todo este proceso que hemos que he pasado junto a mi equipo, a mi pareja, a muchas personas que están alrededor mío echándome una mano, editando vídeos, acompañándome en mis shows y demás. Y esto y es lo que intento transmitir, ese proceso del Romero que empezó, el niño que soñaba con ser DJ y la persona en la que me he convertido ahora, tanto artísticamente como personalmente, creo que he crecido mucho. Y la sesión la puedes preparar, pero luego allí sucede algo que te puede cambiar los planes, como el tipo de público o no conectar bien con el público, y entonces tienes que tener esa psicología de pista para poder adaptarte al entorno que la fiesta requiere.
0: O sigui, que has de saber improvisar d'alguna manera, no? I adaptar el que tu podies tenir prèviament preparat al que acabi passant allà després.
1: Exacto. Puede ser que toda la preparación que llevo realizando meses de la sesión, puede ser que en 15 minutos, estando allí, se vaya todo al traste. Es decir, que tenga que tirar por otra línea musical. No será el caso porque soy gran conocedor del público samboyano, ser el público típico que viene a nuestras fiestas mayores, y la verdad soy una persona que me gusta adaptarme a todo tipo de públicos, edades, y que intento siempre tener contento a todo el mundo. No me centro en algo urbano para gente joven, ni en algo más ochentero para gente un poco más mayor. No, intento tener ese dinamismo y esa manera de pinchar para todo el mundo.
0: Ara dies que coneixies perfectament el públic de Sant Boi, tu tens records teus a la Festa Major de Sant Boi, passant-ho bé, diguéssim?
1: Sí, bueno, tengo muchos recuerdos en los que, bueno, cuando venía la Fiesta Mayor o la Purísima, que son fiestas muy señaladas allí en Sant Boi, tengo recuerdos de pequeño haber ido a los conciertos, haber ido a las casetas a comprarme, por ejemplo, sudaderas de, en aquella época, la marca El Niño, que era una marca bastante conocida, que ahora poco a poco se ha ido perdiendo. Pero sí, tengo muy buenos recuerdos de toda esa época. Sí que es cierto, y te mentiría si te dijera que sí, de pequeño siempre quise apostar por el deporte, no tanto por la música. Sí que siempre me había llamado la atención, porque soy una persona que desde pequeño pues he cantado delante del espejo, he hecho como si fuera un cantante, actuaciones, algo más artístico, ¿no?, dentro de mí. Por eso tampoco en el ámbito escolar no encajaba mucho, porque era como que no me encontraba dentro de mi mundo, de mi zona de confort, ¿no? Estaba estudiando cosas que a lo mejor no me llenaban, me aburría mucho, y siempre he estado ligado mucho a la música, la verdad.
0: Doncs clar, aquests records que tu tens de la Festa Major, amb aquest nen petit que ara també ens explicaves, clar, què suposa per tu veure't com a part de la Festa Major, com un dels actors implicats?
1: Supone un... Más allá de la emoción, supone algo más profundo, más sentimental. Me lo llevo como un poco más a lo personal, en el sentido de que estar allí con la gente de Sant Boi, con el gran apoyo que he recibido por parte de la alcaldía de Sant Boi, que quiero también darle un abrazo y enviarle un saludo a la alcaldesa de Sant Boi, a su equipo, a Cultura también, y sobre todo también al Punt Jove, que siempre me han ayudado, sobre todo con los eventos que hemos realizado con ellos. No quiero olvidarme de nadie. Igual hablo demasiado, pero no quiero olvidarme de nadie ni dejarme a nadie. Y sí que es cierto que me lo llevo más a lo personal, Albert. La verdad que estoy muy emocionado. Seguramente el día 15 pues sea emotivo para mí, sea un día un poco a la vez feliz, pero también difícil, porque estoy delante de un público que es mi casa. Y la verdad que no te puedo negar, me emociona mucho, estoy deseando que llegue el momento.
0: ¿Y crees que tendrás más presión por el fet de que sigui casa teva?
1: Sí, yo creo que tengo esa presión. De hecho, estamos ya a 5 de mayo, estamos apenas a 10 días, siento la presión a día de hoy en esta entrevista, incluso, y Sí que es cierto que he pinchado para artistas delante de miles de personas, pero es que esto es otra cosa. Esto es algo que se lleva dentro, que es un sentimiento de pertenencia a Samboy. Siempre me he criado ahí, he nacido ahí, en el hospital comarcal, que también me acuerdo mucho de él, del hospital, porque al final ya no lo tenemos, porque la vida cambia, la vida evoluciona. Pero sí, me lo llevo a lo personal y estoy bastante, no nervioso, pero sí siento esa adrenalina tan bonita que siente una persona antes de subirse a un escenario, que cualquier artista que nos esté escuchando va a saber de lo que hablo. Y estoy emocionado y tengo muchísimas ganas de que llegue el día.
0: Doncs estem expectants també de saber com serà aquesta sessió amb DJ Romero, que avui ens acompanya a Gent de Carrer. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Muchas gracias a vosotros y os envío un saludo desde aquí, desde Madrid, y bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias por la entrevista y nada, enviar a todos los samboyanos y samboyanas un fuerte abrazo y pronto estaré con vosotros.
0: Una abraçada per tu.
1: Igualmente.
0: Nosaltres a Gent de Carrer seguim explicant-vos més coses, perquè ja us hem dit que teníem dates per la Festa Major, però per tant això també vol dir que tenim dates per la Festa Major alternativa. En aquest cas seran del dia 14 fins al 17 de maig, i el que ja hem conegut també és el cartell. I veiem una guitarra on hi posa aquesta màquina Mata el Feixisme, acompanyant unes lletres a les que s'hi llegeix clarament la nostra festa, la seva derrota. Avui per parlar-ne saludem a la seva autora i que també està impulsant aquesta festa. És la Irene Alcázar. Què tal, com estàs?
2: Bon dia, encantada.
0: Bona tarda i benvingut a Gent de Carrer. I avui també ens acompanya l'Andrés Rodríguez, també de la Tanu Samboya. Què tal, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I benvingut també, com diem, ja s'acosta aquesta festa major alternativa. No sé si hi ha una mica de nervis per aquí.
2: Sí, bastant, la veritat, perquè és molta feina i vols que tot surti bé. I al final, doncs, nervis ja, 100%.
3: Nervis i estrès.
2: Sí, sí.
0: Com estan sent aquests dies, Andrés?
3: Bueno, estem acabant de tancar coses, que vulguis o no. Sempre, els últims dies, és el que toca, no?
0: Moments de preparar-ho tot. Sí. Doncs, coneixem ja les dates, coneixem també aquest cartell. Hem explicat una mica de què anava el cartell, però sobretot el que volem és que ho puguis explicar. Irene, què és el que simbolitza aquest cartell?
2: Bé, doncs, aquest any, una mica el fil conductor de tota la Festa Major, l'hem volgut una mica enfocar cap a, bueno, no cap a aquests moviments, sinó ens hem donat compte, no, com que hi ha un auge, no, de moviments masclistes, LGTB-fòbics, racistes, ja no només a xarxes socials, sinó fins i tot també s'han pogut arribar a veure com per carrers de Sant Boi, i l'enfoc que hem volgut donar nosaltres ha estat no tant el de respondre amb odis, sinó respondre amb festa, fer de la festa la nostra eina per lluitar contra tot l'odi que poden arribar a generar alguns col·lectius i ocupar l'espai, fer públic, fer festa des de la cultura, des de la comunitat, generar aquests espais on la gent es pugui juntar, sentir-se segura i divertir-se més enllà de la inseguretat que pugui generar algun discurs d'odi.
0: La inseguretat en quin sentit? De la por que pugui generar-li algú, o la confusió, en quin sentit?
2: Bueno, alguna de les coses que ens han motivat també a fer, a enfocar-ho cap aquí, han estat uns grafitis que han aparegut per Sant Boi amb missatges d'odi. Tampoc vull donar-li com molt de focus, no, en aquest sentit. Prefereixo com centrar-me en la part positiva de la festa que estem organitzant i de com estem afrontant tot aquest tema. I això és, doncs, que veure que realment la majoria de gent estem a tope amb els moviments que ofereixen, doncs, espais segurs per les dones, per el col·lectiu LGTBI, en contra el racisme i tot això.
0: Posem el focus llavors en la part positiva, que és el que té una festa que pot fer que uneixi a la gent d'una manera que pugui ser un acte antifeixista, també, diguéssim.
2: Totalment. Al final és això, és cultura, és estar amb les persones i veure el que hi ha realment i el que es mou.
0: De fet, en el vostre cas, Andrés, sempre, des de la Tanoia, sempre hi ha aquest component de posició política, no? En el sentit de marcar posició, i s'aprofita també per fer aquesta festa.
3: Sí, sí, sí. L'Ateneu, o sigui, no s'entén l'Ateneu sense política. Va en nostre ADN, això. I com bé explica la Irene, doncs, és aquesta posició contra totes aquestes actituds que volem marcar, i que la festa, doncs, sigui oberta a tothom.
4: sentit.
0: Clar, en el teu cas, quan vas començar aquest cartell, quan se't va fer com la proposta també de que poguessis tirar-lo endavant, tu ja estaves implicada, diguéssim, dins a l'Ateneu, no? Vull dir que ja anàveu de la mà en el sentit del missatge.
2: Clar, totalment. A més, com estava a la pròpia comissió del fil conductor i era la pròpia dissenyadora del cartell, he pogut treballar mà amb ells, treballar tot el discurs i els elements, junt amb la gent que també estava col·laborant per fer la identitat i que després m'han ajudat a fer les adaptacions per senyalització i coses d'aquestes. O sigui, que ha estat superguai, no es podria haver treballat millor en aquest sentit.
0: Com ha estat aquest procés de creació del cartell?
2: Doncs per assemblees, que a més són obertes al públic, si l'any que ve algú es vol animar a participar, doncs podria venir. I bàsicament, doncs, pluja d'idees, vam anar a triar, anar escollint, al final són com xerrades, quedes amb la gent i estàs super a gust i dius, vale, el tema que hem de fer, a veure, què ens interessa, de què volem parlar? D'això, vale, com ho abordem? D'aquesta manera. Vam estar buscant referents, jo vaig anar fins i tot a la biblioteca a buscar un llibre sobre propagar, o sigui, com cartells i publicitat, sí. Antifascista de la Barcelona després de la Segona Guerra Mundial i amb tot el tema del franquista, o sigui, per tot el tema d'imatge i tal, i al final pues, cadascú va anar portant el seu granet de sorra i de tot allò pues, va sortir com la proposta del cartell. De fet, la idea de la guitarra era dir que no va ser meva, va ser de, o sigui, va sortir en grup de forma col·lectiva treballant tots junts, o sigui que no és només...
0: Quan vas fer aquesta investigació que dius, què és el que vas trobar que et va sorprendre? De dir, ostres, mira, això em va inspirar molt.
2: Sobretot el... Poder és algo com molt puntual, jo ho vaig veure, és el tema del disseny, però el tema dels colors, és el recurs aquest del blanc, negre i vermell, sobretot està com super present en tota aquesta imatge, també tot el com es produïa, les impremtes, aquesta cosa com molt feta a mà i bueno, autoproduïda, és molt important, també tot que es veia reflexada en el cartell. Al final està fet digitalment, no? Amb els mitjans que tenim avui en dia, però he intentat transmetre-ho amb la textura del paper que he anat buscant, les tipografies i tot això.
0: I les frases?
2: Les frases també van ser arrel de treballar-ho col·lectivament amb el grup, i això, o sigui, superenfocats, la idea principal va ser volem un missatge positiu, no volem enfocar-ho des d'una part com de ràbia i tal, volem, o sigui, sí, amb ràbia és com molt digna, però volem enfocar-nos més com a la part positiva, no? I per això parlem de la nostra festa, que és l'important.
0: Clar, aquesta festa, que vull dir que hi ha coses que és impossible, no, Andrés? Que no puguin fer ràbia o que no pugui haver-hi com una reacció, però que, amb quin esperit, diguéssim, s'enfrenta tot això que exposeu en aquest cartell i que exposeu com del que voleu parlar en aquesta festa, però alhora que sigui un espai en el que es pugui celebrar? Sí, la pregunta m'ha quedat fatal. A veure si puc fer-me entendre. No, sí, ha sigut cosa meva, no et preocupis. El tema és, per una banda, ara ens ho estaven explicant, no? Sí. És com que la reacció natural que surt cap a aquests missatges que vosaltres exposeu de l'extrema dreta pot ser la ràbia, no? Sí. Però en aquesta festa el que voleu és com posar el focus en el sentit positiu, no? De quina forma es farà això?
3: Bueno, és amb l'alegria i el fet de fer un espai segur per tothom, de respecte de les diversitats, de gènere i de... Bueno,
2: Sí, jo penso que al final no és una alegria com naïf, no? Vull dir, al final està en el sentit de és la seva derrota, però és això, és poder, a vegades quan acabes tan... ficada dintre de tot el que poden ser discursos d'odi i tal, depèn de, o sigui, sobretot a internet, quan acabes amb unes certes cookies, acabes veient certes coses, és molt fàcil com enfonsar-te i acabar amb el cap ple de com comentaris que et posen trist al final, i també aquesta saturació d'informació et fa no voler fer certes coses, i l'alegria també és com un motor molt important per al canvi, per lluitar contra tot això. O sigui, no volem ser naïf en plan de no, tot està bé, sinó utilitzar aquesta energia que pot generar l'odi per enfocar-ho cap a la festa.
0: Com a motor, també.
2: Exacte, sí.
0: Doncs, en aquesta festa més alternativa de la que coneixem ja el cartell, coneixem les dates, però Andrés, volem conèixer alguna cosa més. No sé què ens pots explicar.
3: Bueno, el primer que puc explicar és que encara estem obertes a rebre voluntaris i voluntàries, molt important. Aquesta festa, com ja sabeu, està feta de forma... Bueno, està impulsada per voluntàries. Mm-hmm. Tota la feina prèvia ja està feta, majoritàriament, però queda el muntatge i queda el fet d'estar allà. Aleshores, totes les mans de les sambullanes i sambullans I del voltant també que, sí, o sigui, que vulguin participar, són benvingudes. Després, hem seguit una mica el mateix esquema que portem seguint els últims anys. Això es pot veure, obrim amb el Correbans, una activitat que ja s'ha considerat. Hi ha un petit canvi a divendres, començarem una mica més tard als concerts per fer un sopar de revetlla, un sopar de germanor, que ja era una idea que ens rondava alguns anys al cap, i bueno.
4: Quin és el sentit, diguéssim, de fer el sopar?
3: Bueno, sí que és veritat, per exemple, l'espai de paelles és un espai de compartir, taula amb la gent que estimes, amb la gent que potser no veus de tant en tant, o sigui, tan sovint com t'agradaria, i la festa major és una excusa perfecta, però també es pot fer de revetlla. Aleshores, també hem volgut donar espai a això.
4: Sí, sí, en aquest sopar explicaves que també després hi hauria concerts.
3: Sí, hi ha concerts. O sigui, la festa major alternativa de Sant Boi sempre ha apostat moltíssim per la música en directe. De fet, ens ha costat molt prendre la decisió de reduir un concert al divendres. I com sempre, doncs, tanquem amb DJ. I, bueno, doncs, serà aquest el format de divendres, no? Després del sopar hi haurà aquests concerts al mateix espai, allà als jardins.
4: Això pel que fa al primer dia, què més tindrem després?
3: Bueno, això no és el primer dia, comencem dijous nosaltres. Dijous comencem amb el Correbans, el que et comentava, ja és una activitat consolidada, són tres espais on hi ha diferents petits concerts i anem rondant per les places, tot recollit al final amb una batucada. Acte seguit ja farem el pregó als jardins de l'Ateneu i per últim farem la nit hortera, doncs, que és la nit més de petardeo, que més de top hits. Aleshores, doncs, aquí tenim un concurs de lip-sync, no sé ben bé què és, el Carles m'ha explicat diversos cops, no?
4: Jo és el que t'anava a dir, ara veus, ara sí, com has deixat a quadres a mi,
3: que no. Crec que és algo semblant al playback pel que m'ha explicat, i jo acabo dient sempre, però això és playback, i em diu no, però no.
4: Hi ha un...
2: és com això. Playback, però que compta més l'actitud que no que estiguis
3: la
2: vocalitzant, sí,
3: no?
2: Sí, és com la performance,
4: sí, surts a fer una performance a la que no cal cantar, però que cal, diguéssim, que, no, que expressis coses i que facis el show.
2: Exacte, és donar-ho tot, i a més és un concurs obert per la gent que pugui, perquè vulgui participar, així que si hi ha algú que li mola, doncs el dijous està ja aquesta activitat.
3: Sí. Seguit tenim un concert de Back to You, un grup d'aquí de Sant Boi de versions top hit de, bueno, de la revetlla, i tanquem amb un DJ, doncs, pel mateix estil. O sigui, és la nit una mica més, diguem, caspa, petardeo. És bastant divertit i és una nit que funciona molt bé.
4: I tot i cap, també, vull dir, en aquesta festa més alternativa d'haver-hi espai
3: per tot. Sí, sí, sí. Home, és una festa major, al final, sí, sí. No sé, una miqueta de poble, no? També aquí, des d'una essència.
4: Doncs, alguna més, cosa no sé, més que volies avançar?
3: No, si vols que comentem alguna cosa de programació o...
4: Sí, sí, endavant, endavant.
3: Ah, no, també tenim la nit, o sigui, el dia de divendres tenim les activitats familiars per la tarda, activitats sobretot enfocades a la canalla, tallers dinamitzats...

0: activitats a la terrasseta acompanyades de som i a la nit concerts. Quatre grups, tindrem allà Maldes d'aquí a Sant Boi.
1: Ah, sí. Mm.
0: Tindrem Pensamiento Cítrico també d'aquí a Sant Boi, Petit Ibèric. També tenim components que estan lligades a l'Ateneu, Dem, que és allà Rigi Drum, i un DJ de música en català per tancar la nit.
1: Per tant, activitats hi ha moltes, concerts també. Sí. El que passa que també deies una cosa al principi que volem posar sobre la taula, que és el fet de que això es fa entre voluntaris i que es necessiten més voluntaris. Clar, com és treballar dintre d'una festa major alternativa?
2: És cansat. Diumenge, obrir diumenge a costa. O sigui, diumenge fem activitats al matí també, tenim allà un taller de salsa, tenim un grup de salsa brava que vindrà en directe, que són d'aquí de Sant Boi, Salsona, i tenim vermut musical. Diumenge és dur, és dur. O sigui, si dijous comences amb força, potser no arribes amb tanta força a diumenge.
1: Sí, t'has de potser guardar una mica d'energies fins i tot.
2: T'has de guardar. Sí, sí, sí. Com a públic tens la baza de no he d'anar a organitzar, no he d'anar un parell d'hores abans, puc arribar quan vulgui, com a organització no.
1: Tu, Irene, com ho vius això, aquests moments de tanta intensitat?
3: O sigui, jo, és el primer any que estic de voluntària i a més que m'he ficat al grup motor de la FMA i jo no sabia on m'estava ficant. La veritat és que és molta feina, però també és molt recompensant. I jo em penso que qualsevol persona que hagi gaudit de la festa major alternativa, sí, o sigui, algun cop en la seva vida de venir i que sigui a fer de voluntària, que ja no és tanta càrrega com està el grup que ho movem tot, però la veritat és que és guai, ho agafo amb ganes. Ara amb ganes, ara, diumenge torno a preguntar.
1: Clar, sí que és cert que a nivell de màrqueting perquè la gent s'ho apunti, ho hem posat una mica complicat, però expliquem-ho tot, no? Vull dir, Andrés, suposo que també hi ha una part d'estar allà dins, diguéssim, que omple molt, no sí. sé com
2: sí,
1: ho
2: sentis. Sí, expliquem-ho tot, o sigui, nosaltres al final estem al grup motor i estem allà des de dimecres fins a diumenge a última hora. Mm. Les persones que venen voluntàries, que fan torns de barra, que venen a fer muntatge, doncs és una mica més relaxat i, la veritat, formar part de la FMA i formar part de tot el que es fa, contribuir a això, la veritat és que t'omple. I és molt divertit fer barra també, no sé.
3: És molt divertit, o sigui, és divertit al final, i sobretot si vens com a voluntària que saps que tens el teu horari de fer això aquí i allà, és mola. Mola, i val la pena, i és recompensant, i saps que has participat en això que és tan guai.
1: Doncs si algú ens està escoltant i vol participar d'alguna manera, què és el que ha de fer?
2: Doncs tenim el formulari, encara suposo que està obert, i el link, si no em falla la memòria, el tenim al Linktree de l'Instagram, o segurament a la web també hi és. I no res, animar-vos, de veritat. O sigui, a banda d'això, també s'ha de dir, tenim un equip de catering que ens cuida moltíssim, hi ha molt bon rotllo a la barra, hi ha moments d'estrès i moments de riure, i, bueno, és curiós, no? Hi ha moments d'estrès, tenim com la barra que sembla que està plena, surts fora i veus que va ràpida, que funciona molt bé, o sigui, val la pena, és algú que s'ha de viure, jo crec que en algun moment.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Andrés Rodríguez, per venir també al programa a presentar aquest cartell i en general a presentar aquesta festa, que també la tindrem properament. Moltes gràcies i també enhorabona per la feina que es fa cada any des de l'Ateneu. I moltes gràcies també a Irene Alcázar, avui per acompanyar-nos, també explicar-nos aquest cartell de la que aquest any doncs has estat també la protagonista. Moltes gràcies.
3: Merci.
1: Avui, un dia en el que estem parlant molt de la festa major, ja sabem algunes dates, també alguns detalls, i el que ja coneixem també és el mocador de la festa. Compte amb això, segons els dissenyadors, representa la cultura i la identitat de la festa major del nostre poble. Xavi Fernández, què tal, com estàs?
4: Bona tarda, molt bé.
1: I benvingut a Gent de Carrer, i Alba Bravó, què tal, com estàs?
5: Hola, molt bé.
1: I benvingut a Gent de Carrer. Aquest any, podem explicar-ho així, tenim mocador oficial de la festa major i l'heu fet vosaltres en aquest cas. Expliqui'ns això, Xavi.
4: Pues sí, la veritat és que ens vam trobar una mica amb la necessitat, no? Que nosaltres com a propis santboians sempre hem vist al nostre voltant, no? Ciutats o pobles que tenien aquest mocador i la veritat és que doncs hem vam pensar que era per què no fer-ho per Sant Boi, no? Doncs en aquest cas ho vam tirar endavant.
1: Clar, de fet, Alba, això no és que ningú hagi fet com un encàrrec, diguéssim, sinó que vosaltres heu vist clarament que no hi havia com un mocador oficial, que era una cosa que fa festa major, i ho heu volgut fer vosaltres també des de la vostra iniciativa, no? Com ha anat això?
5: Exactament, o sigui, nosaltres estem acostumats a que arriba la festa major i és

0: com, uau, que arriba la festa del poble. I era com que tu anaves de festa i deies, ostres, però com que no portava res identificatiu, saps? Era com, ho necessito per poder demostrar rotllo, que estic al meu poble, que és la meva gent, el meu entorn. I, no sé, és com ajuntar una mica el poble, no? Fer una mica el germanó.
1: Que quan miris a la persona al costat, que vegis que hi ha alguna cosa que porteu que és igual i que us uneix també en aquests dies.
2: Sí, tant, o sigui, que sigui algo al final comú, no? Que tothom pugui portar, no? Tothom que vulgui al final. I pues això, que existeixi aquesta unió, no? I el sentiment una mica, pues, de Sant Boi.
1: Clar, perquè vosaltres sou molt de festa major, no?
0: Sí. Sí, sí.
1: Per tant,
0: sí, sí.
1: Esteu amb ganes de que arribi tot plegat.
2: Tenim moltes ganes que arribi, sí, sí.
1: Doncs, ara han estat, com explicàveu vosaltres també a través de les vostres xarxes socials, uns mesos de molta feina. Com va ser des del primer moment que vau pensar la idea, que la vau començar a impulsar, fins ara que ha estat just el moment de fer tota la comunicació del llançament? Com ha estat tot aquest procés?
2: Bé, doncs, o sigui, sí que és cert que portem bastant de temps pensant-ho, però sí que és veritat, doncs, que a la Puríssima, que ens van posar al mercat del jove, doncs, passàvem moltes hores allà i vam començar a donar-li una mica el coco, no? I a poc a poc, doncs, va sortir aquesta idea, no? De per què no fem alguna cosa també per festa major, no? Que pugui servir, doncs, per tothom, no? I, bueno, doncs, a poc a poc van anar cuint una mica, no? I al final, doncs, va arribar, doncs, en el moment aquest. És cert, doncs, que portem uns mesos treballant bastant.
1: Però hi havia alguna alternativa o era com ha de ser un mocador des de l'inici?
2: Vam estar donant voltes, però vam pensar alguna cosa que puguis posar-te, però que no, com que no sigui feixuc, no, portar-lo, pues, o que tu t'ho posis i ja està, ho portes, res més.
1: Clar, i que sigui potser que tingui una mica més d'identitat que potser una samarreta, que és com molt, molt comú, no? Potser.
0: Exacte, o sigui, al final nosaltres vam fer a l'inici la samarreta perquè vam veure que, doncs, que no hi havia, no, aquí a Sant Boi, que, ostres, pues, portar la samarreta del teu poble era com algo guai, però que arribessin les festes era com, bueno, però és que potser són molts dies seguits de festa, no posaràs tots els dies la mateixa samarreta. Vam decidir, ostres, doncs anem a fer una mica de recerca de què es fa als altres pobles, què podem fer que no s'hagi fet mai aquí. Llavors vam veure que els mocadors es portaven molt també a la resta de les festes dels barris. I vam dir, doncs, que millor que això.
1: Clar, de fet, convidem evidentment a tots els que ens esteu escoltant que anem fins al vostre Instagram, mutum.design, allà podem veure tota la comunicació també que esteu fent, fotografies amb aquests mocadors. El que passa que, clar, ara mateix aquí a la ràdio és una mica difícil poder ensenyar-ho, per tant, com ens explicaríeu com és aquest mocador?
2: Pues, bé, com has dit a l'inici, és una mica, hem volgut buscar com la... algú que defineixi, no, Sant Boi. Llavors, pues, hem buscat una mica també, doncs, allò que és característic, no, tant a Sant Boi com a les festes majors, i hem aprofitat, o sigui, vam ficar, doncs, des de gegants, una mica el que és la cultura popular, però també, doncs, espais, no, concrets, pues, com pot ser l'església de Sant Baldiri, no, que al final, pues, és representatiu de Sant Boi.
1: Sí, alguna cosa que volguessis afegir?
0: Bueno, era perquè, bueno, al final vam fer una mica com un redisseny, no, del que era la samarreta, però aplicat a les festes, amb una tipografia, no sé, com una mica també més joanera, més
2: festiva.
0: Atractiva, sí, més festiva, exacte. I, bueno, ficant una mica també el que el reflecteix, no, les festes, que també, doncs, són la música, els focs artificials i, bueno, el que engloba tot Sant Boi.
1: Clar, de fet, veiem que hi ha focs artificials, vull dir que hi ha coses que també ens posen una mica en aquest ambient com de festa.
0: Exacte.
2: Sí, i tant.
1: I a més és el com de color molt vermell. No sé com va estar també el fet d'escollir quin color acompanyava tot això.
2: Això va costar, el color,
1: sí?
2: Va costar.
1: Sí? Perquè havia discrepàncies, potser, o per què?
2: No, perquè al final, pues, colors hi ha molts, és molt ampli, no? I quin color esculls, pues, al final...
1: No l'anaves a fer, no sé, marró, tampoc. No,
2: no una tampoc, cosa... però al final blau, verd, no sé, són colors que al final, pues, també, com que inciten també a la festa, no? Però el vermell, o sigui, vam pensar com que... No sé, el vam veure i vam dir, és aquest.
0: Bueno, i no també sé. Perquè vam estar pensant, rotllo, vam estar mirant el tema de quina era la bandera de Sant Boi, i vam veure que portava el blau, el blanc, i portava un triangle que era de color vermell, i vam dir, ostres, és que és com que tot és coincidència, no? I per què no el fem vermell? I ens, com que ens aboca, no?, a la bandera de Sant Boi.
1: Ara esteu fent aquesta comunicació perquè això pugui arribar a tothom. Estem veient algunes fotografies, per exemple, que està en un gos,
0: sí,
1: que Que també li queda molt bé aquest mocador, hem de dir, potser s'hauria quedat. Però què és el que queda d'ara endavant? És a dir, perquè queden encara coses de comunicació per fer, no entenc?
0: Sí. Ara mateix encara estem fent fotos inclús, o sigui, anem una mica amb el temps una mica just, però bueno, intentem continuar estant bastant actius. Però la idea és com que volem reflectir, no, el fet de que el mocador no és només per una persona, sinó que és per tothom, per la família, pels amics, per la parella, el gos, no, que al final és, forma part de la família també, és com unificar tot i dir que el mocador no és per una persona, sinó que és per tot el poble.
1: Clar. Xavi, com va això en el sentit de la demanda que teniu? És a dir, començat ja a demanar als samoyans, les samoyanes que us l'encarreguin, o això quan passarà?
2: Sí, fa, no sé si va ser ahir, abans d'ahir, ja tinc el dia una mica perduts, sí. Però sí que fa això un parell de dies vam obrir un formulari, vam llançar com el que seria la primera publicació, i des d'aquí doncs tothom que vulgui pot entrar al nostre Instagram i fer el formulari. A partir d'aquí nosaltres agafem les reserves, perquè encara que tenim com pensat un número, és cert que pues al final pot ser que siguin més, menys, però això també ens ajuda a nosaltres en el fet de la producció.
1: Clar, suposo que tampoc voleu pecar de cada curs o llargs, no? Vull dir que la gent ho demani per vosaltres tenir una idea de quina producció és la que en feu després de tot això.
2: I al final també doncs, per assegurar, no, que aquelles persones que ho volen que puguin tenir-ho a temps també per la festa major, que és lo seu.
0: Encara i així, el dia 17 de maig, que creus que es fa un mercadet al Valdiri, encara i així allí continuarem la venda dels mocadors per tota la gent que no hagi pogut fer el formulari o que el vulgui tenir de record, el que sigui, encara estarà en allà.
1: Clar, i sobretot per una cosa, que és que potser hi haurà molta gent que això de les tecnologies ho porti una mica més peix, no? I que potser li agrada més aquesta cosa més presencial d'anar allà a comprar-ho, doncs també tindrà aquesta possibilitat, dieu.
2: Sí, i estem buscant també, o sigui, al final el dia 17 queda com molt al final, no? Però sí que és cert que estem buscant alguna opció per poder posar-nos, encara que sigui un matí o una tarda, per això mateix que dius tu, doncs que algú que en comptes de fer-ho amb un formulari doncs pugui venir directament, no? Ai, mira, us acabo de veure i doncs m'interessa, no? Però al final doncs, és lent també.
1: Clar, i també és possible que aquí hi hagi un efecte crida, en el sentit de que, tot i la bona comunicació que segur que fareu, que segurament hi haurà gent que això no li arribarà i que sortirà als carrers a la festa major i dirà, ostres, jo vull aquest mocador també, no?
0: Sí, totalment.
1: Que vull dir que potser genera també aquest efecte crida després, diguéssim. Aquest, com que es contagia això.
0: Això ens va passar també amb la samarreta, que la van posar al mercat de la Puríssima i després tota la gent venia, ostres, que jo he vist una samarreta de Sant Boi, però que no sé on està. Llavors és, doncs això, anar comunicant molt, del boca a boca.
1: Per tant, aquí Xavi, ja sabeu, vull dir, tenir reserves.
2: I tant. Sí, al final, o sigui, el que nosaltres plantegem és això mateix, tenir com el formulari, per nosaltres tenir a més com un plus, no?, per això mateix que dius.
1: Per cert, ha passat una cosa també, que és que avui estava, no?, entrant a Instagram, de sobte ha entrat a l'Instagram de l'alcaldessa i, ostres!
0: Sí!
1: Vull dir que també s'ha fet ressò de la vostra iniciativa, és a dir, no sé si això també esteu sentint com que la ciutat, vull dir, ara feia la broma això, però que la ciutat us està acompanyant d'alguna manera.
0: Sí, o sigui, aquest matí hem vist la repujada de la publicació i hem dit, ostres, que guai, no?, que la pròpia gent de Sant Boi també ho repugi a les seves històries, perquè al final també és com ajudar el poble, que això ho fem per tots i totes.
1: Clar, avui estem parlant d'aquesta iniciativa, amb aquesta festa major que s'acosta i de la que tenim també moltes ganes, però volíem aprofitar també per preguntar-vos sobre la feina que esteu vosaltres, no?, des de Mutum, vull dir, feu moltes altres coses, més enllà d'això, que és el que desenvolupeu en el vostre dia a dia.
2: Bueno, nosaltres com a tal, o sigui, Mutum al final acaba sent com algo més, no?, en el nostre dia a dia, i sí que és cert que vam iniciar pues, fent una mica de samarretes, entre d'altres coses, no?, però enfocat sobretot en reivindicar, no?, pues, alguns temes que potser no es parlaven tant. Vam començar sobretot amb la salut mental i llavors a partir d'aquí doncs, hem anat, pues, això, cada any doncs, seiem, pensem una mica cap a on volem tirar. No? I bueno, a poc a poc, doncs, al final, ara també ens hem trobat amb això, vam veure la necessitat de Sant Boi i vam dir, pues, per què no, doncs, ho provem i endavant.
1: És a dir, aneu mirant coses que no hi siguin i que puguin haver-hi com una necessitat,
2: sí.
1: No?
2: Sí, tal qual.
1: I ara mateix, així a nivell més de, com a dissenyadors, que és el que tenim així ganes de fer, no? Ara estareu embolicats segurament amb això del mocador.
0: Bueno, ara,
1: teniu ganes de fer?
0: Ara mateix estem amb tot el tema de la producció dels mocadors, o sigui, ens estan arribant un munt de comandes, estem supercontents per l'acollida que està tenint, i després d'això doncs continuarem amb la col·lecció que tenim a mitges. No sé, volem continuar fent coses, no només per nosaltres, sinó també pel barri i per tota la gent que ens envolta.
1: Doncs aquesta festa major que la tenim a tocar i que més aquest any doncs podem posar-nos aquests mocadors perquè encara sigui més ambient de festa major. Recordem, podrà comprar-se en alguns punts presencials, heu dit el dia 17.
2: Sí, que encara, o sigui, és festa major, són els últims dies, i estem pendents de poder tenir algun dia previ també per acabar de tancar.
1: Això pel que fan al sentit presencial, sinó a través del seu Instagram, mutum.design, allà fixa't un formulari de Google a través del que podeu fer les comandes i doncs això us arribarà després a casa vostra, suposo, no?
0: Sí, sí. Bueno, la idea és intentar buscar un punt de... sí, de fer la recollida i que la gent pugui anar allà i recollir-ho directament, o fer la compra allà mateix. Però encara estem intentant gestionar l'espai, estem intentant parlar amb l'Ajuntament i tot això, a veure si podem aconseguir algun punt per poder recollir allà.
1: Per tant, moments de molt estrès, però bé, segur que tot acabarà sortint.
2: Sí, sí, tant.
1: Doncs moltíssimes gràcies als dos per visitar-nos avui a Agenda Carrer. Xavi Fernández, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: I Alba Bravo, també moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Amb aquest mocador oficial de la Festa Major 2026. És el moment dels esports.

0: En un cap de setmana en el que tornem a tenir retransmissió de Sant Boi en Joc. Albert, com es presenta aquest cap de setmana?
1: Doncs aquest cap de setmana haurem de viatjar, perquè tenim només 5 partits de Sant Boi i 12 els viurem fora de la nostra ciutat.
0: El repassem tot seguit.
1: Cap de setmana sense rugby, així que comencem parlant del Ciutat Cooperativa, que dissabte a les 4 juga l'últim partit de la temporada, on es jugarà la permanència a la Lliga Elite, al Camp de la Pobla Mafumet, que és el tercer classificat, i un equip que encara té possibilitats d'aconseguir l'ascens directe a la tercera federació. Això ens explica el segon entrenador del Ciutat Cooperativa, que és el José Luis Márquez.
2: No me puedo esperar nada que no sea otra última batalla, otra última guerra, un partido como el que vivimos el sábado en casa. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a toda nuestra gente, al barrio, a las familias de fútbol base, a los aficionados que no nos dejan nunca, aunque vayamos fuera a jugar, que es un partido de vital importancia, creo que es el partido más importante en la historia del club. No me espero nada más que una guerra, una batalla, y que tenemos el pensamiento puesto en que tenemos que conseguir los tres puntos, sea como sea.
1: L'equip es posa 11 amb 36 punts i depèn de si mateix per aconseguir la salvació. Si no aconsegueix la victòria en la seva visita a la Pobla, haurà d'esperar que Horta o Manlleu no ho facin en els seus duels contra Vilafranca i Valls respectivament per seguir una segona temporada consecutiva a l'èlit del futbol català.

0: I seguim parlant de futbol i ara ho fem del Futbol Club Sant Boià, que dissabte a les 6 visita el camp de l'Atlètic Vilafranca en l'última jornada de la primera catalana, on depèn de si mateix per aconseguir la permanència. Després de la victòria contra Cubelles, l'equip es posa en 32 punts en 12a posició, empatat amb el Tàrrega, que marca el descens, i haurà de guanyar per no dependre dels resultats tant de targarins com de la terlenca barcelonista. Això s'espera el porter Ivan Fuentes.
1: El més important és que depenem de nosaltres mateixos. Si guanyem, el Sant Boià seguirà sent equip de primera catalana, i això és el més important. Anar a Vilafranca a guanyar sense mirar què està passant als altres camps i afrontar-ho com aquesta setmana, que hi haurà nervis segurament, però amb l'actitud que es va jugar aquest partit crec que podrem guanyar. Tenen un dels màxims golejadors de la categoria, és un equip que ha fet les coses molt bé, per això està a la quarta posició, que al final també és meritori. Sé que és un equip bastant ofensiu, tenim que treballar molt i intentar contrarrestar les seves forces perquè es notin més les nostres.
0: Finalment, el Marianao Poblet, que ve d'assegurar la permanència aquest passat cap de setmana, jugarà diumenge a les 12 al Municipal de Marianao, l'última jornada de la segona catalana, on rebrà el Bon Pastor, que s'està jugant en quina plaça afrontarà els play-offs. L'entrenador Pedro Milla, que dirigirà el seu últim partit com a entrenador del Marianao Poblet, ens explica què s'espera d'aquest partit.
2: Sí, serà mi último partido. Se lo prometí a una persona especial y será mi último partido. Una larga temporada. El último partido, cuando no te juegas nada, es un poco extraño. Y cuanto más abajo de categoría, más extraño es, porque la gente ya no quiere correr y ya se han dejado mucho durante estas últimas semanas. Por lo tanto, bueno, competiremos, iremos a ganar los tres puntos, a quedar lo más alto de la tabla, pero va a ser complicado meter al equipo dentro. Al final, yo soy quizá algo pesado con los jugadores y al final ya se miran bastante bien los conceptos y eso nos ha dado, pues la semana pasada ganar 5-0, tres partidos seguidos ganando, que me parece que no lo han conseguido en todo el año, y vamos a por el cuarto al final del año.
0: D'aquesta manera, l'entrenador tancarà la seva curta etapa al club de Sant Boi, on fins ara ha sumat 4 victòries i 2 derrotes en 6 partits. I comentem ara quan juga el club de béisbol i softball de Sant Boi, on el primer equip femení visita el camp dels Audaces de Tenerife, que són les penúltimes classificades de la divisió d'honor de softball. Les santboianes buscaran sumar 2 victòries que les poden pujar a la 7a plaça. Això s'espera la jugadora Andrea Villanueva.
3: Bueno, esperamos a nivel de equipo poder llevarnos los 2, pero bueno, como es un equipo nuevo, nunca nos hemos enfrentado a ellas, entonces no sé qué expectativas tener, pero bueno, es un equipo que ha estado dando guerra contra todos los demás, entonces un rival fuerte igual como todos los otros.
0: Per la seva banda, el primer equip masculí juga dissabte a les 5 al camp del Club de Béisbol Barcelona, que és el penúltim classificat de la divisió d'honor de béisbol. Els santboians visitaran l'estadi Carlos Pérez de Rozas amb l'objectiu de sumar 2 victòries que els apropin a la tercera posició. I passem a parlar del bàsquet de la nostra ciutat. El bàsquet Llor tanca la temporada diumenge 5:45 a la pista del Pallejà, que són els penúltims classificats. Tot i ja haver consumat el descens a la primera territorial, els santboians voldran aconseguir la 11a posició. D'altra banda, el primer equip femení, que ja va assegurar la permanència fa 2 jornades, tanca la temporada diumenge 6:00 a la pista del Maristes, equip que ja ha perdut la categoria. Si les santboianes guanyen, podrien acabar la temporada en 7a posició de la segona categoria. I finalment, el primer equip masculí juga diumenge 5:45 a la pista del bàsquet Tarragona, on es juga l'ascens a Copa Catalunya. Si dissabte el Tortosa perd el seu duel a la pista al Casal Vilafranca, equip que s'està jugant al descens, els santboians poden quedar en segona posició si guanyen el duel directe contra els tarragonins. Això ens explica el jugador Gerard Alexandrescov.
4: La juguem a cara creu contra Tarragona per lluitar amb probabilitat de que ara pujar a Copa. La pena de Tortosa, que vam perdre la Verage i tal, però bueno, vam tenir un error i tal, però estem lluitant molt en tota la temporada. I bé, molt contents pel progrés de l'equip i res, la setmana vinent a seguir lluitant i a veure què passa.
0: I per saber com es troba l'equip tenim en trucada el Mauro Abad, que és el jugador del bàsquet Sant Boi. Bona tarda, Mauro, com estàs?
5: Bona tarda a tots.
0: No sé com es troba l'equip aquesta setmana de cara a aquest últim partit.
5: Bueno, pues, com acabo d'escoltar el Gerard, pues, hipermotivats, cara o cruz, estem molt emocionats.
0: Veniu d'una gran victòria en l'últim partit de la parellada davant del Morell, que és campió d'aquesta primera categoria, que només havia perdut 2 partits, i els veu aconseguir guanyant en un moment a 28 punts, però al final veu acabar guanyant de 7. No sé com es viu el partit, Mauro.
5: Bueno, un partit espectacular. La veritat és que vam fer bastanta propaganda al partit durant la setmana, així es va veure reflectit a la grada, i aviam, el Morell estava ja campió de Lliga des de fa 2 jornades, amb la qual cosa anàvem amb una miqueta de sabent el que ens trobaríem un equip que, bueno, venia a passar el diumenge pel matí, que venia a veure com sortiríem i a veure com sortien ells de relaxats. I, home, la veritat és que van sortir dos equips completament diferents al primer minut de partit. Vull dir, estàvem nosaltres que ens estàvem jugant la vida i estaven ells que es pensaven que sense fotre res ens podrien competir i, òbviament, els van passar per sobre. Després, al partir del tercer, quart, ja potser ells es van adonar que, hòstia, que claro, que estos son los terceros, no? Sí. I llavors van començar a apretar i al final pues, la bona rienda que teníem de gairebé 30 punts va fer que en cap moment patíssim, bueno, jo sí una mica, però tampoc gaire, i poguéssim guanyar. O sigui que bé, guai.
0: Ara porteu 8 victòries en els últims 9 partits, esteu acabant de la millor manera aquesta temporada. Com estàs vivint aquest final, aquesta ratxa que heu acumulat?
5: Doncs molt bé. Fruto dels que portem un temps ja al Sant Bo i sempre que em convideu, dic el mateix, no? Els que hem viscut dos ascensos seguits, poder gaudir d'aquest any amb actualment 17 victòries i només 8 derrotes, diu molt, no? Tant de la feina que ha fet l'entrenador, la feina que hem fet l'equip com a nucli, més les noves incorporacions. Som un equip molt jove, sempre ho he dit des del primer dia, però tenim moltes ganes, portem 8 de 9, qui no us ho diria, no? I ara, pues, a soñar.
0: Ara es queda l'última jornada, on si guanyeu i Tortosa no ho fa, quedareu en segona posició, que us pot donar l'ascens a Copa. Què t'esperes d'aquest últim partit, Mauro?
5: Bueno, aviam, el Tortosa juga el dissabte, sí. Crec, oi?
0: Sí, sí, juga el dissabte.
5: Ja, llavors, ja acabarem o començarem el partit sabent una miqueta el que ens estem jugant. Potser ens estem jugant a la tercera plaça, que en el pitjor dels casos també ens pot beneficiar i ens pot donar l'ascens si es donen 1.000 caramboles. Però clar, aquí el tema és que Vilafranca, que és un rival duríssim, que a sobre ens va posar les coses molt complicades en la seva pista, que ens van voler canviar el partit, ens van canviar el pavelló... Bueno, és un poco, no, la profecia que li dic jo, no? Si aquest equip a sobre ens ajuda guanyant, que s'estan jugant la vida, perquè si no descendeixen de categoria, sí. Si aquest equip ens dona la vida i a sobre nosaltres el diumenge guanyem el Tarragona, bueno, probablement el dia més feliç de l'any amb diferència. Però bueno, aviam... Òbviament, m'encantaria estar la setmana que ve parlant amb vosaltres i dir-vos que som equip de Copa i que hem quedat segons i segurament serem equip de Copa, però bueno, això ja es veurà. Amb molta il·lusió, ho afrontem amb molta il·lusió, creiem de sobres que podem guanyar el Tarragona i sobretot, superimportant, pues, a veure què es passa el dissabte. Ho estarem seguint.
0: Exactament, primer dissabte i després diumenge us aneu a la pista del bàsquet de Tarragona, que va empatat de victòries amb vosaltres. A l'anada vau perdre 71-77 en un duel que es va resoldre a l'últim quart. No sé què recordes de Tarragona, Mauro.
5: Bueno, que són molt bons. Que són molt bons. La veritat és que són molt bon equip. Són un equip molt físic, són un equip que et corre... Són un equip que defensa agressiu... El dolent d'aquests equips és que al principi de temporada és més fàcil guanyar-los que al final, perquè és un equip molt jove, més jove que nosaltres inclús, és gent de la cantera, que a sobre té doble dinàmica amb l'equip de tercera FEB, i això fa que la corba de progressió de la temporada seva sigui, bueno, sigui molt més alta que la d'un equip normal, un equip més gran, un equip més treballat. Llavors el tema és que, clar, trobar-te l'ara no és el mateix que trobar-te la quarta, cinquena, sisena jornada de Lliga, però nosaltres també som joves i també hem fet corba d'aprenentatge i també hem millorat bastant. Llavors, bueno, serà un duel molt guai. El dolent és que és allà a Tarragona i no sabem si la nostra afició podrà venir a donar-nos tot el suport que ens agradaria. I a part coincideix amb que és festa major de Sant Boi, així que amb això t'ho dic tot. Llavors, però bueno, esperem que vingui la màxima gent possible. Des d'aquí dono un crit a qui ens vulgui venir a animar i agradi el bàsquet, bueno, que es passi a fer una paella a Tarragona i que després vingui a animar el sènior del Sant Boi, si no té res millor a fer el diumenge.
0: Doncs tant de bo sigui així. Laura Batjo del bàsquet Sant Boi, gràcies per nosaltres i molta sort aquest diumenge.
5: Moltes gràcies, que vagi bé.

0: I passem a parlar del vòlei Sant Boi, on el primer equip femení juga diumenge a les 4 a la pista del vòlei Sant Esteve, sisenes classificades amb un punt menys que les santboianes. Una victòria podria fer que l'equip asseguri evitar el descens directe a segona catalana. Això ens explica la capitana Danae González.
1: I els partits d'aquesta setmana que ve ens enfoquem de la mateixa manera. Estem molt, molt, molt preparades, jo crec, pel que ve, perquè estem entrenant a tope, tenim moltíssimes ganes i estem totes amb una energia molt positiva. Esperem guanyar els dos partits que queden i mantenir la categoria bé.
0: Per la seva banda, el primer equip masculí juga dissabte a les 4 un duel clau a la pista del vòlei Sant Adrià, que és el penúltim classificat. Els santboians necessiten la victòria per allunyar-se al descens directe i tenir possibilitats d'evitar els play-offs. Això ens explica el jugador Josep Soler.
2: Aquestes dues victòries ens han vingut molt, molt bé. La veritat és que estem en una posició molt delicada de la taula i per almenys poder aconseguir el que és la permanència en primera catalana, doncs necessitàvem aquestes dues victòries sí o sí. Llavors, bueno, l'equip està, ja porta unes setmanes molt motivat per aquest repte. Gràcies també als entrenaments que fem, que la veritat estan sent molt intensos. Per aquest cap de setmana, doncs també a tope, perquè també hem de guanyar sí o sí, i diria que el mateix per l'últim. És a dir, cada partit és una final.
0: Finalment, el Club Futbol Sala Sant Boi juga dissabte a les 6, l'últim partit de la temporada de la parellada, on té un duel transcendental davant del Castelldefels, 603 punts menys que els santboians. L'equip de Dani Vega necessita una victòria per poder assegurar l'ascens a preferent abans de l'última jornada. Això ens explica el jugador Òscar López.
3: Ahora nos tocan rivales de arriba, entonces tenemos que sacar los tres puntos como sea. Está todo muy apretado, cualquiera puede pinchar con cualquiera y nunca sabe lo que va a pasar. Sí que es cierto que podríamos haber metido más goles y salirnos más tranquilos, pero bueno, ahora encarar lo que queda de temporada y a ver si sumamos fuera de casa. Vamos a ver qué pasa.
0: D'aquesta manera tindrem un total de 17 partits aquest cap de setmana, on a Sant Boi tindrem 4 partits de futbol i un de futbol sala, i també tindrem dos deus claus de Tarragona i una Vilafranca en un dels últims caps de setmana de Sant Boi en joc.

un programa més amb vosaltres i avui sí que us diem, i us ho diem en sèrio, que descanseu perquè necessiteu agafar forces per la festa major que tenim demà, dissabte, diumenge i també dimecres, Sant Baldiri, per endavant, perquè tindrem moltes coses a fer aquí, a la nostra ciutat, a Sant Boi de Llobregat. Nosaltres us hem acompanyat avui, de 6 a 8 de la tarda, a Gent de Carrer, i dilluns tornarem a estar aquí a les 6 a Ràdio Sant Boi per explicar-vos com s'ha viscut aquesta festa major del 2026. Cuideu-vos molt i, sobretot, gaudiu molt d'aquesta festa major. Que vagi molt bé!

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a la desinformativa del vespre, on us destaquem les xifres de la regularització per a persones migrants a Sant Boi, les jornades de vagues comarcals i territorials dels docents i la programació d'una festa major amb un pregó que podreu viure a Ràdio Sant Boi. Avui és dijous, 14 de maig del 2026. Desgranem l'actualitat, titular a titular. Continua la tramitació a Sant Boi del procés extraordinari de regularització per a persones migrants en situació administrativa irregular a l'Orvilà.
2: La mesura permet obtenir permisos de residència i treballar i treball a aquelles persones que acreditin una estada continuada a l'Estat, així com vincles socials o laborals. A Sant Boi, la xifra de població estrangera el 2025 superava els 10.000 al mes de gener i ja registra centenars d'altes en l'objectiu de reduir l'economia submergida i garantir drets laborals. Mònica Murillo, cap de Serveis Socials.
3: Què vam fer nosaltres en un moment que se'ns comunica que això no es va fer oficial fins al 15-16 d'abril, i nosaltres la primera reunió on ens convoca la Generalitat per saber els passos que cal donar no es convoca fins al 21 d'abril, que és quan nosaltres iniciem com a Ajuntament tot el desplegament, quan ja tenim la certesa de com hem de fer aquesta gestió. El que vam fer com a Ajuntament, a la que això es va sortir publicat, és tenir un Excel on anaven recollint totes aquelles demandes que arribaven tant a l'IMAP com als serveis socials, de tal manera que quan tinguéssim la concreció del tràmit i la documentació, perquè penseu que el dia 16 ni tan sols teníem quin era el certificat de vulnerabilitat, el vam tenir divendres al migdia, per tant no sabíem a què havíem d'atendre, vam recollir totes les persones que s'adreçaven als nostres serveis.
2: Els i les usuàries rebran una autorització legal de residència i treball amb una durada inicial d'un any. I un cop finalitzat aquest període, les persones beneficiàries hauran d'acollir-se a les vies ordinàries previstes al reglament d'estrangeria.
1: Per a poder accedir-hi, caldrà demostrar que l'usuari o usuària es trobava a Espanya abans de l'1 de gener del 2026 i que hi ha residit de manera continuada durant almenys 5 mesos abans de presentar la sol·licitud. També serà imprescindible no tenir antecedents penals i no representar cap amenaça per a l'ordre públic, la seguretat pública ni la salut pública. Comentem l'estat d'aquest procés regulatori amb la Maria València, que és tercera tinenta d'alcaldia de l'àrea d'Igualtat i Ciutat Cohesionada. Bona tarda, què tal?
4: Hola, molt bona tarda.
1: Posem-hi fil a l'agulla, parlem de xifres. Quantes persones ja tenen un projecte de vida aquí a Sant Boi i gaudiran d'aquesta regularització?
4: Doncs la veritat és que d'ençà que es va començar tot aquest procés hi han hagut moltes persones que s'han acostat a les nostres oficines i als nostres recursos per demanar informació i per rebre també ajuda i atenció en el procés de regularització. En el moment actual, a dia d'avui, des de Serveis Socials s'han gestionat 407 informes de vulnerabilitat. Ja és molta més gent, també la que s'ha adreçat, però com que realment no tothom necessita, no totes les famílies necessiten d'aquest informe, potser posem mateix a la nostra ciutat a unes 800 persones. Com us dic, 407 són les persones que han rebut aquest informe de vulnerabilitat a data d'avui.
1: Els primers dies vam veure imatges a molts ajuntaments, només a Sant Boi, de llargues cues, desbordaments. De fet, Badalona, Hospitalet, apuntaven a milers de cites i agendes plenes fins al juny, a més de serveis socials desbordats. No sé com ha estat aquesta organització de recursos des de l'EMA fins a Cal Niño, Serveis Socials, per fer front a aquesta demanda. Com s'ha organitzat?
4: Doncs, sincera i humilment, nosaltres l'esforç, evidentment, s'està posant ara i les professionals estan fent una gran tasca, com ho fan habitualment, però molts dels esforços es van posar també en la planificació. Des del Departament de Serveis Socials es va planificar de la millor manera possible amb anterioritat per poder donar resposta a la petició de la ciutadania, tant pel que fa a l'atenció i a la informació com pel que fa a la sol·licitud d'aquest certificat de vulnerabilitat social. Nosaltres com us dic, no, la setmana anterior es van fer tots els preparatius justament per poder rebre a tothom que ho necessités. Els primers dies, sobretot al moment en què va començar la presencialitat en el procés, pues, evidentment va haver gent, no, que es va adreçar a l'EMAP. L'EMAP estava perfectament coordinat també amb serveis socials i es va fer tot un procés, no, de derivació i de trucades directes a tothom que s'hi adreçava per poder donar cita prèvia. Això ens ha portat a que, malgrat els primers dies, podia haver-hi gent, no, fent consultes, però hem evitat aquestes cues. I ho hem fet deliberadament, perquè creiem que hem de donar dignitat a aquests processos. No cal estigmatitzar en esperes llargues, sinó poder atendre les persones amb els espais i els temps que necessiten, i per això, no, hem intentat generar un model de planificació suficientment amb anterioritat com per poder gestionar les peticions d'una forma àgil. Fins al 30 de juny tot aquest procés estarà en marxa i estem donant cites a una setmana vista. Tenim grans professionals en els serveis d'atenció directa a la ciutadania, a serveis socials, en concret també a l'oficina de suficiència material, a l'espai d'acollida, a Cal Niño, a aquests serveis, i aquestes persones, aquests professionals estan fent una gran tasca, com la fan, insisteixo, no, habitualment.
1: Fem-ho pràctic, perquè al final tenim com moltíssimes dades, no?, i tenim molta informació del procés, però aterrem-ho tot cap als veïns i les veïnes, les famílies. Al final, quines millores obtenen el dia a dia per construir un projecte de vida en aquest municipi, no?, que moltes persones volen que sigui com la seva nova llar, que tenen dificultats davant, moltes vegades, per exemple, aconseguir un habitatge, no?, de manera estable. Quines són principalment aquelles millores que brindaran a les famílies?
4: Ho has dit molt bé, Daniel, la veritat, perquè és tenir drets, no?, el poder arrelar amb la tranquil·litat, amb uns drets més que guanyats, no?, en el seu espai, a la seva ciutat, no? I tu dius molt bé també el fet que són veïns i veïnes nostres, són ciutadans i ciutadanes, la majoria ja estan a Sant Boi, són de Sant Boi, i per tant, no?, tenen dret a aquest arrelament, a sentir-se part d'una ciutat, tenen dret a poder accedir des de aquest dret fonamental, no?, a l'habitatge, a un treball digne i en els espais de qualitat, no?, on accedim tots pel fet d'haver nascut aquí. Per tant, és un procés molt important, és un procés que hem de cuidar, és un procés que hem d'acompanyar i al que hem de donar, pues, la gran importància que té.
1: I també pel que suposa emocionalment, perquè abans ens parlaves de cuidar la gent, no?, quan fa el procés, les cues, i també pel que pot suposar, no?, perquè aquesta regularització pot ser l'inici d'un llarg camí on acompanyeu aquestes famílies per ajudar-les, i fins i tot també que emocionalment se'n sentin part, no només per les coses més pràctiques, no?, com pot ser aconseguir una feina estable, aconseguir un habitatge, sinó també, per exemple, formar part de la vida cultural, no?, i trobar que potser aquí no és només un dormitori, sinó també és un lloc on poden fer cultura, per exemple.
4: Exacte, és perfecte això que comentes, no? Al final és el sentiment de pertinença, no?, que tots necessitem pertànyer en algun lloc i sentir-nos arrelats, no?, i això ens porta a poder desenvolupar també els nostres vincles, els efectius, no?, que serien la feina o seria el poder accedir a aquests drets, però també l'afectiu, no?, el poder generar un tipus de vincle que puguin reforçar les seves vides i que puguin garantir no només un dret, sinó, pues, unes vides dignes, no?, un arrelament, no?, en les escoles, on van els seus fills i filles, en els entorns culturals, en els entorns esportius, en aquells entorns que a tots ens donen oportunitat de socialització, oportunitats relacionals i, com molt bé dius, oportunitats emocionals. Ho hem de cuidar, ho hem d'acompanyar com a administració pública i també com a ciutadans i ciutadanes de la mateixa ciutat.
1: Dins de, pel que fa més al procés, ho comentàvem abans, segurament siguin casos aïllats, però com es detecta a totes aquelles persones que s'apropen amb documentació falsificada?
4: Doncs això és veritat que són casos més aïllats, no? Però sí que és cert, no?, que existeix un mecanisme que, a més, la policia, el cap de la policia local i els referents de la policia local van a treballar amb la gent de serveis socials, no?, amb els camps de serveis socials, per a aquesta detecció que tu dius. És un procediment que es vehicula a través de la Policia Nacional i que el que fa és això, no poder verificar la documentació aportada. Aquest és un procediment que es fa no només en aquesta situació, sinó es fa per altres processos, no?, que es realitzen a nivell administratiu i es vehicula, com us dic, a través de la policia local, de la Policia Nacional. És un fet aïllat, és a dir, hi ha moltes maneres de poder acreditar aquest arreglament i poder acreditar aquesta, bueno, aquesta verificació de la documentació.
1: Pel que fa més a l'àmbit polític, en un moment en el que ens trobem de moviment a les esquerres, no?, moltes vegades es qüestiona la posició del Partit Socialista de Catalunya, si és esquerra, si està més cap a l'esquerra, cap al centre. Aquest tràmit i també aquesta norma, aquest desplegament, no?, per cuidar la gent, també es posiciona políticament el que fa a l'àmbit social.
4: I tant, és potser on més ens posiciona, no?, en el treball per les persones. No podem entendre una política d'esquerra, no podem entendre les polítiques si no és des d'aquesta mirada social, des d'estar al servei de les persones i de les seves necessitats. I la política municipal, no?, a Sant Boi té aquest plantejament, ho té en l'ADN. Nosaltres no podem entendre el nostre municipi sense estar al costat de les necessitats de les persones. No fem màgia, no fem miracles, però sí tenim aquesta predisposició i aquesta voluntat d'atendre, d'entendre i d'acompanyar. En la mida en què nosaltres podem acompanyar aquestes persones. I jo sempre ho dic, i ho dic molt honestament, aquelles persones o que tinguin una situació complicada o que tinguin la necessitat d'adreçar-se, que ho facin també. És més fàcil adreçar-se i parlar-ne, i de vegades no tenim la solució, però com a mínim esborrem, no?, la possibilitat de dubtar de que l'administració no estigui al seu costat. La nostra voluntat en tot moment com a administració local està al costat, no? I com bé deies, les polítiques d'esquerra hem d'estar alineades en el treball per les persones, allunyades d'aquests discursos d'odi i aquests discursos de por que assenyalen els nostres veïns i veïnes que procedeixen d'altres indrets del món a assenyalar-los com a delinqüents. Això és jugar d'una forma molt bruta. El nostre lloc és estar al servei de les persones i atendre i entendre els nostres veïns des de la seva dignitat.
1: Ens parlaves de la comunicació entre persones, també d'aquests discursos d'odi. Hi ha un gran repte també de comunicació des de l'administració cap a fora, no? Perquè precisament davant d'aquests discursos, donem una dada, per exemple, segons la pròpia Seguretat Social, la població migrant aportaria a Espanya el 10% dels ingressos i rebria el 1% de les despeses, no? Com es comunica, o què gran repte, no?, és comunicar això políticament per la gent, que aquestes mesures tenen cap i peus.
4: Sí, ho hem de fer. I mira, jo sempre agraeixo sempre quan em convideu a venir aquí a Ràdio Sant Boi, perquè sempre dic que sou una eina fonamental. Perquè ara mateix tot allò que es comunica a través dels mitjans i allò que es comunica a través de les xarxes és una manera d'arribar, i ens correspon a nosaltres com a administració local posar en valor tot això, perquè justament, no?, les persones que estan ara en aquest procés de regularització són el nostre futur. Són el nostre futur, i ho dius, i ho assenyales amb aquestes dades, i perquè siguin el nostre futur les hem de cuidar i les hem d'acompanyar en el nostre present per poder no només garantir els seus drets, sinó garantir els drets dels que ens envolten. Moltes d'aquestes persones són les que cuiden els nostres familiars en situació de dependència. Moltes d'aquestes persones estan realitzant tasques que sovint costa de trobar professionals que les puguin cobrir, no? I estem i estan contribuint, no?, en el creixement econòmic, en el desenvolupament social de la nostra societat. Per tant, què menys, no?, que dignificar-les i reconèixer-les.
1: Ho hem analitzat amb la Maria València, que és la tercera tinenta d'alcaldia de l'àrea d'Igualtat i Ciutat Cohesionada. Moltes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Jornada de vagues generals i comarcals dels i les docents de Catalunya en reclam d'unes millores condicions per exercir als centres. A Sant Boi de Llobregat, docents com el Quim Lucha també s'associen per protestar per la situació a les aules.
5: Després de la primera de les tres jornades de vaga convocades al sector educatiu català, avui dimecres arriben les mobilitzacions sectorials al Baix Llobregat. Els sindicats mantenen la pressió sobre el Departament d'Educació mentre esperen una reunió amb el govern prevista per demà dijous. Els sindicats, crítics amb l'acord signat recentment entre Educació, UGT i Comissions Obreres, consideren insuficients les mesures pactades. Entre les principals reivindicacions hi ha la reducció de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i millores salarials vinculades a l'IPC. El docent Sambuyà i afiliat a la CNT, Quim Lucha, defensa que les protestes van més enllà de les condicions salarials del professorat.
6: La lluita salarial sempre és legítima i sempre ha d'existir, però a nivell mediàtic s'ha utilitzat per desacreditar la resta de reivindicacions. Si volem posar el focus en el que estem demanant, la reivindicació salarial és un dels punts que demanem, però nosaltres com a treballadors les nostres condicions de treball es veuran molt més millorades si, repeteixo, ens redueixen les ràtios, ens augmenten recursos i podem educar molt millor que no si ens paguen 50 o 100 euros més.
5: Per avui dimecres, els sindicats han convocat una vaga sectorial al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf, amb la concentració principal davant dels serveis territorials d'educació a Sant Feliu de Llobregat. Els convocants asseguren que mantindran les mobilitzacions si no hi ha avenços en la negociació amb el govern. En total hi ha 17 jornades de vaga anunciades per les properes setmanes.
1: En l'agenda d'aquesta setmana queda marcada per l'inici de la Festa Major d'enguany amb un pregó a càrrec de la Coral Renaixença, que celebra enguany el seu 50è aniversari. Escoltem la Montserrat Aguilera, que és presidenta de l'entitat.
7: Bé, doncs sí, ens fa molta il·lusió poder fer el pregó aquest any. Ens sembla com un reconeixement a la feina que hem estat fent durant aquests 50 anys i és un orgull per nosaltres poder anar representant el poble de Sant Boi arreu on anem a cantar. Ens hauria agradat poder fer alguna cançó, ja que és el que nosaltres sabem fer a l'hora de fer el pregó, però per problemes d'espai i tot això no és possible, però bueno, farem el que podrem.
2: Un pregó que podreu viure en directe a Ràdio Sant Boi. També us recordem que la Festa Major comportarà talls de trànsit amb afectacions de mobilitat a zones com el carrer Valdireleu, gairebé totes les jornades, a la Rambla de Rafael Casanova, en Pi i Maragall, o al carrer de la Cerdanya. Podeu consultar totes les afectacions o els horaris a santboi.cat.
1: La Festa Major s'inicia el divendres, però s'estén durant tot el cap de setmana amb actuacions musicals de talent nacional i local.
2: El divendres 15, a Malís, al Valdireleu, a partir de 11:15, i Seguretat Social a l'Agricultura a les 11.
1: Dissabte serà el torn de Miqui Núñez de l'Agricultura a 11:15 i amb el tribut Estopa de Cacho Cacho a 11:15.
2: També tindrem un gran nombre de sets de DJs, on una clau d'aquest any figura en el talent local, amb artistes com DJ Romero, Ferritista o els companys d'aquesta casa, Urban Stars.
0: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Seguim repassant resultats esportius del cap de setmana. Perquè el poliesportiu, el primer equip femení del vòlei Sant Boi, aconsegueix una important victòria a l'Olivera després d'imposar-se 3-0 al vòlei Aleia, segones classificades. Aquests 3 punts treuen a les santboianes de la zona d'ascens. Daraya González és jugadora del primer equip.
8: El partit de dissabte passat contra l'Aleia, la veritat que va anar superbé. Vam entrar molt motivats al camp. Sí que és veritat que al principi faltava com aquesta garra que tenim nosaltres quan celebrem els punts, però igualment ens vam mantenir molt en línia durant tot el partit. Veníem d'una setmana molt bona d'entrenaments, molt enfocades, i al final ho vam aconseguir 3-0 per nosaltres. I els partits d'aquesta setmana que ve ens enfoquem de la mateixa manera, estem molt, molt, molt preparades, jo crec, pel que ve, perquè estem entrenant a tope, tenim moltíssimes ganes, i estem totes amb una energia molt positiva. Esperem guanyar els 2 partits que queden i mantenir la categoria bé.
2: El primer equip masculí aconsegueix una gran doble victòria a l'Olivera a l'imposar-se dissabte 3-16-1 a l'Iref Lleida i guanyar 3-16-0 el duel abraçat contra l'Arc Blume. Sumen 6 punts que els treuen de la zona d'ascens directe i els posen a només un punt de la salvació. Josep Zoler és jugador del primer equip del vòlei Sant Boi.
9: Aquestes 2 victòries ens han vingut molt, molt bé. La veritat és que estem en una posició molt delicada de la taula, i per almenys poder aconseguir el que és la permanència en primera catalana, doncs necessitàvem aquestes 2 victòries sí o sí. Llavors, bueno, l'equip ja porta unes setmanes molt motivat per aquest repte, i això s'ha notat en els dos partits que vam fer, que on la veritat és que vam anar a tope durant quasi tot el partit i tothom va jugar molt bé, gràcies també als entrenaments que fem, que la veritat estan sent molt intensos. Per aquest cap de setmana, doncs, també a tope, perquè també hem de guanyar sí o sí, i diria que el mateix per l'últim. És a dir, cada partit és una final.
2: A més, aquest cap de setmana encarem una de les retransmissions esportives més importants de Samoa en joc.
10: Clau, aquesta noia, és clau.
11: La barrera, Biel Blanco, amb la bota dreta, Biel Blanco. Gol, gol, gol, gol, gol,
1: dissabte, a partir de les 4 de la tarda, Pobla Mafumet, Ciutat Cooperativa, i a partir de les 6, Atlètic Vilafranca, Sant Boià, per la permanència dels dos equips. Ho podreu viure a la sintonia de Sant Boi en joc. Cel variable durant les pròximes hores amb alternança d'estones de sol i intervals de núvols, més abundants en alguns moments, però sense precipitacions destacables.
2: L'ambient es mantindrà suau al migdia i a primera hora de la tarda, mentre que la nit la temperatura baixarà de manera progressiva i deixarà una sensació més fresca. Es mantindrà una situació força estable amb domini de clarianes i alguns núvols dispersos. No s'esperen canvis importants ni pluges destacables, i el vent bufarà fluix en general. Les temperatures es mouran amb valors similars o lleugerament més alts durant el dia, amb matinades fresques i migdies agradables. Podem esperar precipitacions a la tarda de divendres, que s'intensificaran al punt de les 6.
1: És tot pel que fa al temps. Amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dijous 14 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de 8:45, amb en Femení. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà divendres, a partir de les 13 hores. Bon vespre.

0: Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Avui parlem amb l'Estela Millán, una jove artista de Sant Boi de Llobregat que amb només 18 anys ja forma part de la gira de Maya com a corista. També coneixerem com està vivint aquesta experiència mentre continua formant-se musicalment al taller de músics. Amb tot presentat, que comenci el programa. Avui al programa tenim amb nosaltres un artista jove que, tot i la seva edat, ja està començant a fer-se un lloc dins del panorama musical actual. Ella és l'Estela Millán, té 18 anys i és de Sant Boi de Llobregat i porta la música dins des de ben petita. Des de sempre ha estat vinculada al cant, als escenaris, convertint una passió de la infància en el que avui ja és una realitat professional per a ella. Actualment estudia a l'Escola de Música del Taller de Músics de Barcelona, un dels centres musicals més reconeguts de la ciutat, on continua formant-se i creixent com a artista. Però la seva història no es queda només a les aules. Amb només 18 anys ja està vivint una experiència que molts músics triguen molts anys a aconseguir. L'Estela forma part de la gira de Maya, com a corista, acompanyant-la en molts dels seus concerts més importants del país. Això l'ha portat a pujar a grans escenaris arreu d'Espanya, actuar davant de milers de persones i viure des de dins el ritme intens d'una gira professional. Tot plegat, sense perdre els seus peus a la terra i mantenint aquesta il·lusió de nena que sempre simplement gaudia cantant. Avui volem conèixer no només la seva trajectòria, sinó també la persona que hi ha darrere de l'artista, com van ser els seus inicis, què significa per ella dedicar-se a la música i com viu els nervis davant d'un concert, què ha après treballant a prop de la Maya i quins somnis té de cara al futur. Perquè darrere del focus, dels escenaris i de les gires també hi ha moltes hores de treball, esforç i sacrifici. I avui tenim l'oportunitat de descobrir-lo en primera mà amb un artista emergent de casa nostra, que està començant avui a volar molt alt. Estela, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Per començar, explica'ns qui ets i què és el que fas.
1: Bueno, doncs jo sóc l'Estela Millán, tinc 18 anys i sóc d'aquí de Sant Boi de tota la vida, sempre he viscut aquí i actualment estic estudiant a Barcelona, a Sant Andreu, al taller de músics, estic fent el superior d'interpretació del cant modern i songwriting i ara mateix és el que m'estic dedicant.
0: I quan vas començar a cantar i quins són els teus primers records?
1: Doncs no puc dir-te com una data així, pum, perquè recordo tota la meva vida cantant. Tinc vídeos amb ma mare quan tenia 2 anys cantant a sobre seva i crec que bueno, va començar allà, perquè a la meva mare també li agrada moltíssim la música. I ja després recordo apuntar-me a música, bueno, que els meus pares em van apuntar, amb 5 anys i començar l'escola de música tocant el piano i amb 7 anys tocant ja, bueno, uns altres pals, fent cant i fent més classes, ja vaig apuntar-me també a la coral i moltes més coses de la música.
0: Per tant, la passió que ve de casa o de fora de casa?
1: Sí, sí, diria que ve de casa super. O sigui, la meva família li encanta la música, és algo que jo crec que sí que ve de casa. A mi mare li agrada un muntó cantar. És veritat que ara canta cada cop menys, però sempre que pot em diu que si podem cantar juntes és algo que ens encanta. El meu pare, per exemple, quan era més jove tocava la guitarra i, bueno, molta gent de la meva família toca la guitarra, la veritat. Els agrada així com el flamenquillo i aquestes coses.
0: A tu no tant el flamenquillo,
1: A mi no tant, és veritat. Ho han intentat, vamos, a tope, però sí que és veritat que després jo he anat agafant unes altres influències i no he anat tant pel camí del flamenco.
0: I com vas descobrir que cantar no era només un hobby, sinó que t'hi volies dedicar a això i estudiar això, perquè estàs estudiant això?
1: Doncs crec que va ser quan tothom comença a qüestionar-se què vol fer pel batxillerat.

0: considerat, perquè crec que, malauradament, al món de la música, com que tothom et diu no, és una carrera que no tindrà sortides, mai podràs treballar d'això, no guanyaràs diners. Llavors jo crec que vaig estar durant molts anys sabent que la música era el que m'omplia i el que jo volia fer, però com mirant cap a una altra banda, perquè com tothom em deia aquestes coses, era com, bueno, pues no em dedicaré a això, no passa res. Llavors jo pensava, bueno, doncs estudiaré dret, doncs estudiaré periodisme, no passa res. Llavors ja a tercer quart de l'ESO sí que tothom va començar, doncs jo faré el científic i jo faré el social, i jo deia, és que a mi no m'agrada res del que vosaltres dieu que estudiareu. Llavors vaig començar a buscar coses relacionades amb la música i vaig trobar un centre que es diu ESART, que està a prop de Sagrada Família, que tenen batxillerat musical només, perquè jo també tenia clar com que no volia ser actriu per fer el batxillerat d'arts escèniques, encara que m'encanta el teatre i els musicals, però no és algo que jo crec que...
1: Com actuar com actriu, clar.
0: Llavors, en aquest batxillerat ho separen i això m'agradava moltíssim i vaig fer aquesta... com aquesta aposta, crec que va sortir bé perquè també era un risc per mi. Jo estudiava música aquí a l'escola del Llor, que és on vaig fer tota la primària i la secundària, però jo no sabia 100% si era el que volia estudiar o el que volia dedicar-me, o sigui que també era com una mica arriscat. Sí. Però...
2: I com s'ho va prendre la teva família, aquesta decisió?
0: Super, és que els meus pares són encantadores, o sigui... sempre m'han recolzat, mai m'han dit això no ho facis, o sigui, crec que també han vist que des de molt petita a mi la música era algo que de veritat m'agradava, no? Que per mi no era només un hobby, i ells sempre han estat allà. O sigui, quan algú m'ha dit ui, això no, els meus pares, tu no les hagas caso, pa'lante, llavors ells sempre m'han recolzat, i de fet van ser ells qui em van dir, o sigui, tu de veritat vols quedar-te,
1: et van animar, no?
0: Clar, vols quedar-te al Llor fent alguna cosa que no t'agrada perquè no és el que a tu t'omple, o sigui, que no sigui per por, si tu de veritat t'agrada la música, marxa i adeu.
2: I ara que ja estàs una mica més ficada al món i mires enrere, creixes amb Boi com a artista, o bueno, amb un projecte com el que tens ara, t'ha facilitat o t'ha dificultat les coses? Què creus?
0: Jo crec que, o sigui, no per ser Sant Boi com a tal, sinó qualsevol poble que no sigui Barcelona Centre, és difícil com dedicar-se a la música i trobar gent que li apassioni el mateix que tu, no? Però sí, o sigui, jo sentia que era una mica com rara, perquè m'agradava la música. Jo tots els migdies després de dinar a l'escola m'anava a l'escola de música a fer, jo què sé, cant, piano, coral, combo. O sigui, jo feia totes les altres escoles de música i era algo que quasi ningú feia. Llavors, jo aquí sí que a Sant Boi he tingut una molt bona formació que després m'ha ajudat a estar on estic i a estar estudiant el que estic estudiant, però és veritat que al final, quan vaig fer els 16 anys i vaig començar a batxillerat, vaig haver de marxar de Sant Boi per estudiar a Barcelona, perquè aquí a Sant Boi no hi ha oferta...
2: Més enllà, com a créixer més.
0: Clar, clar.
2: Però com a base sí, no?
0: Sí, sí, com a base estic supercontenta. He conegut músics aquí, bueno, increïbles, que m'han ensenyat tot, i a dia d'avui segueixo en contacte amb ells i segueixen sent els meus profes.
2: I recordes la primera vegada que vas pujar a un escenari?
0: Uau, doncs si et dic la veritat, no. Perquè, bueno, sí, tinc molts records a l'escenari quan era petita, perquè precisament, per exemple, era una cosa que a l'Escola de Música del Llor potenciava molt, no? Com que a primavera fèiem un espectacle a la sala d'actes, o després a final de curs anàvem al Camp Massallera i fèiem un espectacle de fi de curs superguai, que era enorme, i fèiem... Era temàtic sempre. Jo me'n recordo una vegada que vam fer sobre cançons que havien guanyat un Oscar, o sobre Michael Jackson. I aquí sí que me'n recordo que ho gaudia un muntó, i jo era superpetita. Bueno, és que de fet hi ha vídeos a YouTube que a vegades els veig i dic, madre mia.
1: La huella digital.
0: Sí, sí.
2: Bueno, i ara fins ara, jo suposo que ja sé que em contestaràs, però quin ha sigut el millor moment de la teva trajectòria, el més important, fins ara?
0: Bueno, o sigui, et diria perfectament que a l'haver entrat a formar part del cor de la Maia i estar en la seva gira. O sigui, crec que amb l'edat que tinc, que només tinc 18 anys, o sigui que realment sóc super jove, Estar visquent això i tenir aquesta oportunitat és algo que no tothom pot viure i per mi és increïble. Bueno, vaig plorar un munt quan em van notificar que sí que podia anar de gira amb ella i crec que fins ara és el més important que he fet mai.
2: I com va arribar aquesta proposta? Com ha sigut el procés d'arribar a ser corista de Maya?
0: Pues sí, et dic la veritat, va ser per pesada, perquè perquè, bueno, o sigui, el taller de músics l'any passat, el 2025, ja va formar part d'aquesta gira, no? L'ensemble vocal del taller. I jo quan vaig entrar al taller, la gira del 2025 ja havia acabat, perquè jo vaig entrar al setembre i la gira va ser com al febrer, crec. I ja havia acabat, llavors jo vaig començar a preguntar perquè jo sabia que la Maya tornava a fer gira aquest 2026 i que era un format també molt gran com el que havia fet al febrer del 2025. I vaig començar a preguntar que si hi havia alguna possibilitat d'entrar al cor perquè, o sigui, per mi era, bueno, a mi la Maya m'encanta i pensava que era una experiència que no podia deixar passar. I vaig parlar amb una que ja estava dins del cor i em va dir, doncs pregunta perquè hi ha gent que diu que aquest any no vol participar perquè no pot o perquè vol centrar-se en el seu projecte, tal. I llavors vaig preguntar a la secretaria, vaig anar corrents quan em vaig enterar d'això. Què queda fer per preguntar? A qui li haig de preguntar? Envia un correu a la Clara Luna, que és una professora increïble del taller, i li vaig enviar el correu de la meva vida com si fos el currículum, vamos, per al puesto de tu vida, que soc super treballadora, que m'encanta la Maya, tal. I al principi em van dir que no, perquè va haver-hi gent l'anterior any que es va quedar fora d'aquest format, d'aquesta experiència, i jo òbviament ho vaig entendre perquè portava 2 mesos a la universitat. Però després, al final, ara l'ensemble no el porta la Clara, el porta una noia que es diu Gisami Boada, que també és professora i és increïble, me l'estimo un molt. I em va trucar dient-me que havia caigut una persona d'última hora i que si volia la plaça era meva, perquè a més la Gisami era profe meva i ja m'havia vist doncs cantar i estar ja per les aules. I sí, em va trucar, bueno, em vaig posar a plorar. O sigui, al principi com que no m'ho creia, perquè va ser un divendres a la nit, i em diu, dissabte al matí, com ara és tard, et fico al grup del cor i tal. I jo vaig pensar, vale, no li diré a ningú fins que em fiquin al grup, perquè com que no me lo creo, claro, no me voy a hacer ilusiones. Però que va, sí, després ja vaig començar a trucar a la gent en plan, que fuerte, que me voy! I va ser, bueno, plorar, els meus pares supercontents, també, increïble.
2: Que guai. I com és viure una gira d'aquest nivell, com de la Maya? Que és supergran, no? Són concerts enormes, als millors llocs.
0: Sí, o sigui, ara la gira que està fent és la gira d'Arenas, és a dir, o sigui, llocs com el Palau Sant Jordi, el Vizcaya Arena, que són, bueno, llocs supergrans on caben 15.000 persones, potser. És increïble. I, bueno, és que jo vaig com flipant on vaig, saps? O sigui, vaig amb la boca oberta tota l'estona, intento sempre com fer cas al que ens diuen, aquí a tal hora, allí a tal, ara ens canviem, ara dinem, perquè intento molestar com el mínim possible, per així dir-ho. Intento ser com més respectuosa, que crec que és el que s'ha de fer perquè és un treball super important i al final és molta gent que ha pagat per veure un espectacle de qualitat i nosaltres sempre intentem fer-ho el millor possible i a la vegada gaudir un munt, però també és super intens. O sigui, jo, clar, recordo que em van trucar pues, això d'última hora i va ser un divendres i dimecres començaven els assajos. O sigui, vaig haver de prendre'm tot així corrents. I recordo aquells dies que acabava super cansada, sobretot el primer dia vaig acabar molt cansada emocionalment perquè, o sigui, vaig arribar a casa morta, perquè estava, bueno, no coneixia molt a la gent, també jo no sabia que vindria la Maya a assajar amb els músics i va ser com, oh, Dios mío, està aquí, va ser com molt fort i molta intensitat. Després, o sigui, van haver-hi 2 dies d'assajos només amb músics i després van haver-hi 3 dies de stage, que són dies complets d'assajos com de passes del que serà el concert i de coreografia, perquè també ballem i bueno, és un poc de tot. I superintens, i els dies de concert, bueno, és Jo crec que també l'adrenalina és algo que et fa que estiguis despert tot el dia, perquè realment jo crec que dormo els dies de concert 3 hores, o sigui, no més. Ens llevem super d'hora, marxem cap al lloc en avió...
2: Clar, perquè aneu cap allà el mateix dia del concert, no? Clar, no aneu una nit abans.
0: No, no, no. O sigui, per exemple, la Maya sí que crec que marxa el dia d'abans, òbviament ella ha de descansar moltíssim més que nosaltres, però jo crec que, bueno, en general, la banda, l'orquestra, el cor, marxem el mateix dia del concert. I és algú, bueno, o sigui, que al principi vas amb molta son, no pots fer la siesta, és com, bueno, pues no passa nada, però després és que arriba l'hora del concert, tu ja comences a veure la gent entrar i dius, uau, és que... Que sueño ni sueño, o sigui, estic super desperta, saps? No. És super intens i després molta alegria, molta felicitat i tot super bonic i super sa, la veritat.
2: I com és el tracte de la Maya amb vosaltres?
0: Pues ella és una tia super propera, però també és veritat que la veiem poc i jo ho entenc perfectament. Els dies de concert ella ha d'estar concentrada en el que ha d'estar, però sempre que pot ens pregunta què tal ha ido el viaje, com estàs? Estàs bien? Sempre, bueno, super guai. L'altre dia varen estar parlant amb ella perquè ha sortit ara fa poc la seva Tiny Desk, que bueno, ho ha rebentat, és increïble, i ens va estar explicant, ai sí, pues això, moltes gràcies, m'encanta que us hagi agradat. I sí que recordo els dies dels assajos, doncs, parlar més amb ella, tal, però són dies més tranquils que no els dies de concert, clar.
2: De moment, què diries que és el que més has après d'aquesta experiència?
0: Crec que he après molta professionalitat en el sector, com... Crec que, o sigui, en aquest nivell ja volen gent molt professional, molt centrada, i també crec que has de ser molt bo, perquè has d'estar preparat perquè, per exemple, Víctor, que és el director musical del projecte, que és un músic increïble, et digui, ui, això, estàs cantant això? Bueno, ara canvia tu i canta això, i tu ho has de saber fer, o sigui, al moment. I crec que en això he après molt, a aprendre a fer ràpid les coses, però fer-les bé. I també a gestionar una mica com els nervis i tot això, crec que és el que més he après.
2: I quina és la part més dura del món de la música que creus que la gent no veu?
0: Doncs jo crec que fer-te un lloc, no?, en el món de la música. O sigui, crec que per mi és una passa gegant estar on estic ara, i crec que, o sigui, pel meu currículum serà una cosa superbona, però a la vegada no és ninguna acreditació de que ja podràs treballar d'això tota la teva vida, no? I crec que lo difícil és fer-te un lloc, que la gent te miri a tu, que se'n recordin de tu, però jo crec que si fas bé les coses i treballes dur, i el que he dit abans, com ser una mica pesat, crec que la gent després se'n recorda de tu, i és guai.
2: I la part més bonica? La que més gaudeixes?
0: Jo, quan estem a l'escenari, o sigui, m'ho passa increïble. Per mi, veure la gent, que jo sé que la gran majoria del concert no ens miren a nosaltres, perquè, òbviament, venen a veure la Maya, però jo veig a la gent com plora, i no sé, sempre em dono la mà abans de sortir amb una companya que es diu Emma Roca, perquè estem sempre al costat, I és que aquests moments, per mi, després, és com que estic durant 2 o 3 setmanes pensant en plan, uah, el que he viscut, saps? O sigui, m'he plantat allà davant de 10.000 persones a cantar, la gent te mira, l'altre dia una noia em va fer un cor des del públic amb les mans i jo, ai, te como, o sigui, increïble, és que són... És felicitat pura, no. A mi m'encanta.
2: Ara m'agradaria parlar una mica més de tu, personalment.
0: Vale.
2: Tu tens projectes de futur, suposo que sí, crees música teva pròpia.
0: Sí. O sigui, ara estic estudiant això, el que he dit abans, songwriting. Al taller jo ja feia les meves cançons d'abans, potser vaig començar amb 14 anys o així, a escriure cançons, perquè un profe em va dir, prova, a veure què passa. És veritat que jo ara escolto això i dic, o sigui, madre mia. Però... Sí que és veritat que bueno, a poc a poc vaig fent coses que cada vegada m'agraden més, vaig aprenent més, no només a nivell de fer lletres, sinó també a nivell harmònic, de com ser més rica en aquest aspecte, no? I sí, o sigui, ara estic, la veritat, que composant un monton i gravant un monton de coses, perquè espero, bueno, espero poder treure música, si no abans que acabi l'any, a principis del 2027.
2: Aviat, que guai.
0: O sigui que
2: I com
0: sí.
2: Definiries el teu estil? Creus que ho tens ja molt clar o no? O estàs provant?
0: Sí, bueno, estic provant una mica ara, perquè al taller s'estudia molt jazz, i no és algú, bueno, no és una música que a mi m'hagi atrés com d'altres cops, no? Però és veritat que cada vegada m'agrada més i bueno, estic intentant aprenent coses noves, però és veritat que jo faig molt pop. A mi, bueno, és el que he escoltat tota la meva vida i sento que és el que em surt. O sigui, és que sense pensar és el primer que faig. Agafo acords super, bueno, típics, però crec que a la vegada funcionen superbé, no? O sigui, jo sempre penso que una cançó, perquè sigui bona, no cal que tingui un munt d'acords o acords super raros. O sigui, hi ha cançons amb dos acords que són temazos i que lo han reventat. O sigui, això, soc super popera, però estic intentant obrir-me a altres estils també.
2: I quins són els teus referents a la música?
0: Mira, la primera que et diré, òbviament, és l'Aitana. A mi ja m'agrada moltíssim la gent que em conec, o sigui, ho sap, l'admiro un muntó. També és veritat que, clar, jo parlo amb la gent i hi ha gent que la va... Quan ella va sortir d'OT, aquesta gent potser tenia 15, 16 anys, però és que jo tenia 10 quan l'Aitana va sortir d'OT. I per mi, bueno, jo l'he viscut tot aquest, o sigui, tot aquest procés que ha fet ella com a artista, jo l'he fet també com a persona. O sigui, són 10 anys que porto sent molt fan d'ella i per mi ha sigut un super referent. I així, bueno, més antics, per així dir-ho, que m'encanten a dia d'avui, els Estopa, m'encanten, els he escoltat tota la meva vida amb el meu pare al cotxe, i sento que la meva música sí que ha estat una mica influenciada com potser per la rumba, el flamenco, sense voler-ho i sense adonar-me compte. A vegades faig patrons com de la música flamenca sin querer-lo, o sigui, em surt sol i no m'adono compte, i crec que ve una mica d'aquí. O sigui, ells m'encanten. I no sé, més actuals, pues, la Olivia Rodrigo també m'agrada moltíssim com escriu, la Marina Reche m'encanta, bueno, no, o sigui, les divas del pop m'encanten.
2: I quins somnis tens pendents ara que has complert, per exemple, aquest amb la Maya, que vinguin dintre de poc, no? Que m'agradaria apuntar-me aquí o m'agradaria fer això. Quins són els teus pròxims somnis que t'agradaria complir?
0: Doncs mira, m'encantaria... Bueno, és que el de la Maya és un sector que no havia pensat mai que me podria agradar, perquè pensava que jo volia ser com la cara visible d'un producte que fos meu, propi. Però també he descobert que això m'encanta i ojalà pugui treballar amb moltíssims, molts artistes. Per exemple, la Maya és més folklore, més pop, però m'encantaria fer algo de corista també. Artistes més urbans, més de reggaeton, per exemple, jo què sé, amb un Rels B o amb un Quevedo, sí? Crec que m'ho passaria superbé. M'agradaria moltíssim treballar amb altres artistes com a corista també. O, bueno, òbviament, com a somni, pues, triomfar jo amb la música, amb les meves cançons. Però sí, quan dic triomfar no em refereixo a ser famosa, perquè es pot viure de la música sense ser famós. Però sí que a la gent li agradi les meves cançons, que les escoltin, que ja, encara que hi hagi una persona que connecti amb la meva música, per mi ja tot un sueño. O sigui, m'encantaria i no sé, sí, crec que és el somni així més present que sempre tinc.
2: I quin consell donaries a algú jove que vol dedicar-se a la música avui i que, com a tu, tothom li diu que no?
0: Jo sempre que algú... me diu que vol estudiar alguna cosa i la gent li diu que no, li dic que no faci, vamos, ni cas. Perquè és això, o sigui, sempre escoltem que hem de fer com carreres convencionals perquè mai tindrem futur, mai tindrem diners i tot això. I crec que no és veritat, o sigui, tu si estudies alguna cosa que a tu t'agrada, per mi té més mèrit perquè... estàs estudiant alguna cosa que t'apassiona o estàs fent des del cor. És molt més bonic que una persona que s'ha ficat, amb tot el respecte, a una carrera que por hacer algo, por sacarte el título. I...
2: sí, precisament la música jo crec que està una mica infravalorada, estudiar música, quan total, realment és molt difícil, o sigui, és una carrera molt difícil i
0: total,
2: que has d'estudiar moltíssim. És com que si eres listo, no, ves a una altra carrera, no, perdona, però la música és molt difícil d'estudiar, sobretot difícil, per estudiar el que tu estàs fent, no? Fer la carrera.
0: Sí.
2: Llavors, sí, sí. A vegades se subestima una mica la gent que estudia música, però no es veu l'esforç, sí, que hi ha darrere.
0: No, i a més, com que, per exemple, ara les meves amigues, o sigui, ara ve època d'exàmens a la uni, I ahir amb unes amigues em deien, és que jo tinc exàmens ara per la festa major. Estàvem parlant de si sortíem o no. I és que jo tinc exàmens. I jo vaig dir, bueno, jo també. I me dijeron, bueno, no és lo mismo. Ostres, ja, que clar, no és lo mismo.
2: Igual és pitjor, inclús.
0: Clar, o sigui, jo, és veritat que és una carrera molt pràctica, però també té molta teoria. O sigui, jo vaig fer la CL, per exemple, per entrar, però... A més, vaig haver de fer una prova d'accés que si tu no tens el nivell per entrar, no entres, i és que no fas la carrera.
2: Sí, bueno, de fet, la carrera de música també existeix una, no me'n recordo on, crec que és a la SMUC, o si no, bueno, no sé, igual ara parlo sense saber, però hi ha una carrera que és música més mates. Sí. És un doble grau, o sigui, imagina't.
0: Sí, sí, sí.
2: Tenen a veure les músiques i les, la música i les mates. És a dir, no és fàcil estudiar música, hi ha molts càlculs dins de la música.
0: Sí, sí, sí, no, o sigui, és molt heavy, la veritat. Està super relacionat i sigui, no sé si és a l'SMUC o la UAB...
2: Sí, però sé que existeix, hi ha una relació entre les matemàtiques i la música, o sigui, que la gent ho té així com que no fa res, però realment sí.
0: Sí, sí, total. La música és difícil, no? És així. És molt guai. Crec que ara també la imatge aquesta de gent que fa música en plan abro LFL i me hago un superbeat i en dos minuts tinc un tema nou, crec que ha com distorsionat una mica la imatge de... a com es fa música realment, no? Perquè, o sigui, és que jo puc estar mesos fent una cançó, pensant en què farem el piano, què farem les guitarres, i aquí què puc fer per millorar, i ara gravem les veus, ara... És que, uau! I tot això té darrere molta teoria perquè soni bé, i, uau, en fi, o sigui, tornant a la de què li diria a una persona, li diria que no tingui por, o sigui, si és el que de veritat t'agrada, per adelante. I sobretot, si una vegada entres al món, s'he passat, pica portes, o sigui, la gent crec que mai vindrà a picar-te a la porta, i hi ha vegades que hi ha trens que te passen un cop a la vida, o sigui, si no dius que sí, o sigui, intentar dir que sí a tot el que puguis i més, perquè és que a vegades aquesta oportunitat que tu penses que no és rellevant, pues, és que luego a lo mejor, claro, te cambia la vida, o sigui... Crec que això és superimportant, ser passat, ser constant, voler aprendre constantment de tot el que vegis i sobretot fer-ho amb passió, perquè el dia que deixis de tenir passió per la música, adéu.
2: Doncs Estela, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
0: A
2: ha sigut un plaer.
0: Per convidar-me.
2: I espero que tot et vagi genial.
0: Moltes gràcies.

Avui hem pogut conèixer una mica més a prop la història de l'Estela Millán, una jove artista que, amb esforç, constància i molta passió per la música, està començant a fer realitat els seus somnis. La seva trajectòria demostra que el talent jove també es construeix amb dedicació, treball i moltes hores darrere dels escenaris. Des de Sant Boi de Llobregat fins als grans escenaris arreu del país, l'Estela representa una nova generació d'artistes que lluiten pel que estimen sense perdre la seva essència. Li desitgem molta sort en tot el que està per venir i estarem molt pendents dels seus pròxims passos dins del món de la música. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui i gràcies per escoltar En Femení.

0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nostra.
1: Con David García.
2: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
3: Ràdio Sant Boi.
1: 45 anys amb tu.
4: Saps, tot i no coneixen-nos personalment, tinc el pressentiment que tu i jo tenim molt a veure, que tenim molt en comú, i que si ens donessin les circumstàncies i ens ho proposessin seriosament, ben bé, podríem acabar sent bons amics. I dic això perquè penso que tu i jo som d'aquells tipus de persona, un punt especial, molt nostres, i amb el cap ben moblat. Persones que difícilment s'espanten de la soledat, perquè tenim sempre a la vora una cançó. Tu, jo i lluna plena, molt, però molt per veure.

Hola, amics, molt bona nit i benvinguts. Benvinguts una setmana més i, sobretot, gràcies. Gràcies per haver decidit acompanyar-nos. Doncs, tal com deia l'entradeta, efectivament, estic més que convençut que tu i jo tenim molt a veure. De fet, i malgrat les diferències, que segur que hi ha, tenim molt en comú fins al punt que crec que, tot i separats per la distància, realment estem molt units. I és que, i tal com et deia, tenim moltes, però que moltes coses que ens uneixen. Per exemple, partim d'un interès comú, la nit. Repartim un mateix sentiment, l'amistat, i compartim un mateix amor, la música. Doncs bé, ja has vist, partim, repartim i compartim. Veus com sí? Veus com tu i jo tenim molt, però que molt a veure?

Doncs bé, sembla ser que tenim un problema. Comencem bé. Tot i que segur intentarem solucionar-ho, perquè si una cosa m'interessa és que la música t'arribi en la millor qualitat possible. Bé, ja gairebé ho tinc, esperem que ara, quan torni a sonar, ara sí, sigui amb això que et deia, amb la millor qualitat possible.

Bé, doncs considero que iniciar un programa musical com és La Lluna Plena amb la veu d'Elvis, considero que és una garantia absoluta d'encert. Aquest és un dels motius perquè l'he triat, però no és l'únic. Hi ha una segona raó, la bellesa d'aquest Are You Lonesome Tonight, una cançó preciosa, bellíssima, i que no puc per menys que preguntar-me com una cançó amb aquestes característiques, amb aquesta qualitat, va ser escrita per Roy Turk i Lou Hanneman l'any 1926, és a dir, que té just 100 anys, doncs em pregunto com va passar tan desapercebuda. Jo diria que oblidada, fins que l'any 1960 Elvis Presley la va recuperar i la va enregistrar d'aquesta forma que s'ha escoltat, de forma magistral i amb aquests extraordinaris resultats. Si més no, per mi, aquest Are You Lonesome Tonight és una genuïna obra d'art.

bé, tinc la seguretat, el convenciment íntim de que alguna cosa greu està passant a la nostra societat i ben pocs s'escapen. Ben pocs mantenen el cap clar per separar el que és gra del que és la palla. Alguna cosa greu està passant a la nostra societat i tots ho estem patint. Està aquí, entre nosaltres. Ho ha envaït tot. A tots ens envolta i a tots ens afecta. Està aquí i qui vol la pot veure. Tot i que alguns tanquen els ulls, tot i que alguns prefereixen girar el cap. Però, insisteixo, alguna cosa greu està passant a la nostra societat.

Doncs bé, Pentatonics, els que acabem d'escoltar, és un grup vocal nascut a la població d'Arlington, en l'estat de Texas, l'any 2011. I avui està considerat com una de les millors formacions de cant a capella. La formen quatre veus masculines i una femenina. Que jo tingui notícies, compten amb 12 àlbums publicats i aquest, Aleluia, que acabem d'escoltar, l'he recuperat d'un àlbum publicat l'any 2016 sota el títol de A Pentatonics Christmas. Bé, jo considero que és una lectura molt reeixida del tema d'aquest Aleluia que el canadenc Leonard Cohen va escriure l'any 1984.

I és que potser algú ja ho ha intuït. Avui l'economia s'ha convertit en el valor suprem, l'eix sobre el que el món gira. L'economia, els diners, s'han convertit en un déu, en l'únic déu davant el que tothom s'agenolla i el que tothom prega amb la secreta esperança de ser beneït per la seva poderosa influència. Economia. Aquest concepte tan real i alhora tan abstracte que serveix per tot. És el perfecte comodí. Ho explica tot, ho justifica tot, ho engloba tot i és l'expressió més eficaç del crim organitzat. Hi ha tota una sèrie d'organismes internacionals per sobre i al marge de qualsevol control i legalitat que es dediquen a controlar, es dediquen a manipular aspectes claus com la moneda, el comerç, el crèdit, etc. Doncs bé, tots aquests organismes estan dirigits, i perdoneu per l'expressió, per autèntics terroristes, de corbata i cartera, però terroristes al capdavall, i practiquen aquest terrorisme contra els països més pobres i sobre els pobres de tots els països. I ho fan amb una fredor, amb una crueltat i una impunitat que gela la sang i que jo diria que respon a una estratègia perfectament dissenyada i executada pel que els que més tenen tinguin encara més. I a sobre, doncs mira, a sobre hem d'aguantar. Tenen la desfaixatesa de dir-nos que no hi ha res a dir. Que això, no hi ha res a dir. Obra i miracles d'aquest mercat únic i conseqüències inevitables del que s'anomena globalització.

Doncs bé, el 20 d'agost de l'any 1980, la població de Papeete, a la Polinèsia francesa, i d'un infart de miocardi, moria als 42 anys Joe Dassin. Joe Dassin va ser un músic i cantant, com és francès, molt conegut i reconegut, particularment en els països francòfons, tot i que aquí, en el nostre país, va assolir un èxit més que apreciable en cançons tan emblemàtiques com aquella A Toi, o aquell Aux Champs-Élysées, o L'été indien, i una cançó, i per la que a títol individual sento una especial devoció, aquesta que acabem d'escoltar, la titulada Et si tu n'existes pas, que va ser, evidentment, un dels seus grans èxits. Joe Dassin, pels amants de la cultura, era fill del director de cinema Jules Dassin, un director de cinema que va patir doncs la censura i la persecució perquè feia un cine que no agradava a l'establishment.

polítics de tots els colors s'omplen la boca de la paraula mercat únic. Polítics que en realitat no són més que simples titelles en mans del poder econòmic. Un món global. Aquest és el que han dissenyat, els que ens han preparat i servit com a plat únic. Un món global lliure pel trànsit de capitals, de béns i de mercaderies. Un món en què l'única llei d'obligat compliment és aquesta, la llei del mercat, en el que el peix gros es menja el petit i aquest no tingui ni dret ni possibilitat de defensa. Un món global, però exclusivament per allò que produeix beneficis. Un món global, però no pel lliure trànsit de les persones, que moltes d'elles, ho sabem de ben a prop, es veuen obligades a jugar-se la vida en pateres o transport clandestí amb l'esperança de millorar les seves condicions de vida. Un món sense fronteres, però sense fronteres pels diners. La història de la humanitat, doncs bé, ja és prou llarga. I ja hem après suficient per empassar-nos que la tan famosa globalització en realitat amaga una idea perversa, la que, pel món financer, les diferències entre uns i altres s'hagin d'engrandir.

Padilla, la guitarra i la veu de Ann Kruger. Els hem escoltat en un estàndard nord-americà, aquest I am confessing that I love you, un tema de l'any 1930 escrit pel Ralph Edward, Doug Dougherty i Ellie Reynolds, amb lletra de Al Neyburg.

Un dia voldria volar per sentir-me lliure, somiar per inventar un futur, plorar perquè es diluïssin entre les llàgrimes els mals records. Voldria tornar a estimar per tal de sentir-me viu. Voldria, i són tantes i tantes les coses que voldria, que no arribo a entendre per què la vida em nega gairebé tot el que vull.

Doncs bé, si ens escoltes amb relativa freqüència, ja t'hauràs adonat que Diana Krall, la cantant i pianista canadenca, és una habitual de la lluna plena. I és que des de que fa molts anys vaig tenir l'oportunitat d'escoltar-la i veure-la en directe, concretament en l'Auditori de Barcelona, i quan encara no havia assolit el paper d'estrella que avui té, ja em vaig enamorar d'ella. Em vaig enamorar del seu estil, tant com a cantant com al piano. Em vaig enamorar de la seva elegància i la seva indubtable classe. D'aquí que les seves interpretacions siguin, doncs, molt freqüents aquí, a la lluna plena. Ara l'hem escoltat en la seva personal lectura del Love, un tema de l'any 1965 que Burt Kampfer, sí, sí, el mateix compositor d'aquell famós Strangers in the Night, ens va deixar per l'eternitat.

és que aquí, a la lluna plena, afegim fantasia a la realitat. Som especialistes en donar a conèixer la cara oculta de la música. I és que, tu creguis o no, només ens mou una il·lusió: la de compartir la nit amb tu. Per això pretenem fer un programa apassionat, per tal de que tu te'l sentis apassionant. I és que, i com dic sempre, el pas del temps ens deixa records, i sovint aquests records esdevenen cançons. Lluna plena, i atreveixa't a viure la música sense límits, sense prejudicis, sense justificacions. Lluna plena, un programa per escoltar amb els ulls tancats, però amb la sensibilitat molt i molt oberta.

Doncs bé, aquest ha estat el Lady, un tema molt popular i que segurament tots hem tatarejat alguna vegada. I és que la cançó reuneix moltes virtuts difícils de trobar en un mateix tema. Una i principal, si més no per mi, és que és una bellíssima melodia. Però a més té una tornada enganxosa, però d'una extraordinària qualitat i que fa que tots ens veiem amb cor de cantar-la. La va escriure el senyor Lionel Richie l'any 1980, però el primer enregistrament va ser la del cantant, bàsicament de country, Kenny Rogers, que és, precisament, la versió que us acabem d'oferir. Per cert, pels més afeccionats, dic que la cançó va ser oferta en primer lloc pel grup Commodores, del que el propi Lionel Richie era la veu solista. Però aquests, doncs, la van rebutjar. I llavors Lionel la va oferir a Kenny Rogers i llavors és quan va obtenir aquest èxit a escala mundial que jo diria que l'ha marcat per sempre.

Sóc de l'opinió que hauríem de recuperar el valor de la lentitud i del silenci. Un silenci per tal d'atrapar la vida i per tal d'atrapar els nostres pensaments. Perquè, malauradament, parlem i parlem, però no diem res. D'aquí que avui vulgui reivindicar la pausa, l'interval, el silenci, per poder-nos dir, inclús a nosaltres mateixos, gairebé tot, i en tot cas per recuperar el valor d'escoltar sense presses, sense distraccions. És una necessitat vital. Necessitem aturar-nos, callar per tal d'escoltar-nos, per recuperar el temps que se'ns escapa, per retrobar-nos amb nosaltres mateixos. Del contrari, pararem boixos.

Bé, quan preparo la selecció musical del programa, procuro, no sé si ho aconsegueixo, que estigui presidida per la varietat de gèneres, d'estils i d'èpoques. L'objectiu és que tothom es senti còmode amb aquesta selecció. Evidentment que cada un de vosaltres té el seu gust personal i, per tant, sé per endavant, entre d'altres perquè sé que és impossible, que hi haurà temes que alguns els agradi molt i d'altres, doncs, poc o gens. Però, si més no, entenc que hi ha temes, que hi ha intèrprets que, a banda del gust personal de cadascú, molt respectable, evidentment, per poc gust que un tingui i per poc sensible que sigui a escoltar una determinada melodia, vull treure que la tria agradarà a una majoria. Doncs bé, siguent fidel a això que us acabo de dir, he seleccionat i acabem d'escoltar aquest Lord Please Hear Me en la veu del senyor Curtis Belvins.

Sempre m'he considerat especialment sensible front la bellesa. I no ho dic amb ànim de presumir, que no és aquesta la intenció, sinó que ho dic perquè penso que és un dels trets significatius de la meva personalitat. Perquè, en definitiva, crec que la inquietud front la bellesa és un factor essencial de transformació en aquest inevitable procés de perfeccionament que passem com a condició humana que som. Però malgrat que la bellesa estètica és una qualitat que captem d'una forma natural i sovint d'una forma immediata, penso que ens resulta molt i molt difícil definir-la. Dir, d'entrada, que la bellesa és una experiència passiva. Depèn del què observem, perquè nosaltres ens limitem a contemplar, posant ulls o orelles al servei d'aquesta sensació. Però aquesta experiència, tot i ser passiva, com tal i com l'he definit, requereix sempre, per tal de que resulti satisfactòria, un coneixement previ, un coneixement el més profund possible. Perquè quan més coneguem, quan més informació disposem sobre allò que ens ha transmès l'emoció de la bellesa, més i millor sabrem gaudir-la. No sé si m'explico bé, però en tot cas, mira, per si de cas us posaré un exemple. Imaginem una orquestra simfònica en un auditori tocant una determinada composició. L'estímul que rebrà el seu director i jo, simple espectador, serà el mateix. I partint de la base que ambdós disposem de la mateixa agudesa auditiva i que els dos estem situats en el mateix lloc de la sala, doncs estic convençut, sé, em consta, que ell escolta coses, matisos, timbres que jo no seré capaç de percebre. On és la diferència? Doncs la diferència és estar en que el director sap escoltar, que ha après a escoltar, que coneix perfectament l'obra i valorarà i gaudirà de detalls que a mi, sense el seu coneixement, em passaran totalment desapercebuts. Entenc que aquest és el secret de l'experiència estètica. Davant de la bellesa, tots sentim quelcom, però la qualitat d'aquest quelcom depèn del que prèviament haguem après.

I és que, com dic sovint aquí, a la lluna plena hi cap tot. Cap el més nou i temes antics, originals i versions, novetats i estàndards. És a dir, com dic, tot i cap. I una prova ha estat aquest My Love, el tema que Paul McCartney i el seu grup en aquell moment, anomenat Wings, van deixar-nos l'any 1973. Però en aquest cas us l'hem ofert en una lectura diferent, la que el cantant, però per sobre de tot, gran guitarrista, John Pizzarelli. Ell el va incloure en un àlbum del 2015, publicat amb el títol de Midnight McCartney, i que es va ser editat en el segell discogràfic Concord.

us heu fixat, hi ha persones que se'n van i, quan tornen, nosaltres tenim una vida on no encaixen. No és renunciar, no és rancúnia, és simplement el pas del temps. Perquè la vida, en definitiva, és com una sala d'espera. De sobte la noia obre la porta i diu: "El seu torn, senyor." I és que, malauradament, hi ha gent que és com una moneda, però no per ser valuosa, sinó per la seva doble cara. I sobretot, això és una suggerència, no discuteixis. No discuteixis perquè, habitualment, és preferible tenir pau que tenir raó. Jo enveixo la gent que no té por a començar de nou, malgrat els anys, malgrat els danys. I sobretot no demanis permís per volar, perquè les ales són teves i el cel no és de ningú. L'intel·ligent vol canviar el món. El savi, es canvia a si mateix. I això que diré penso que és prou important i prou imprescindible perquè tots ho escoltem i ho posem en pràctica. Fins que no cries els teus fills, no saps el que el deus als teus pares. I no ho dubtis, ni el teu pitjor enemic pot fer-te tan mal com els teus propis pensaments. Tu jugaves a perdre'm. Jo, simplement, et vaig deixar guanyar. I sobretot, mai renuncis als teus principis, perquè si renuncies, acabaràs vivint una vida decidida per una altra persona. I no ho dic si no ho penses. I no ho facis si no ho sents.

Doncs bé, ho deia en el comentari anterior, aquí a la selecció de la lluna plena cap tot. I en aquest tot incloc el bolero, l'estil musical que més i millor parla dels sentiments humans, de l'amor, de la passió, de la sensualitat, de tot allò que ens afecta com a persones. Per tot això i per molts altres motius que em reservo, hem escoltat aquest bolero, un gran bolero, un bolero comme il faut, com diuen els francesos, amb tots i els sets i uts, com diem nosaltres, un d'aquells boleros que amb paraules senzilles, però entenidores per qualsevol, ens explica una situació sentimental molt especial i que probablement més d'un es pot sentir reflectit. Ha estat el famós Corazón Loco, que aquí va ser un enorme èxit en el seu dia, en la lectura d'Antonio Machín, tot i que avui nosaltres hem ofert una versió alternativa molt més actual, la que en el seu moment ens va deixar la cantaora, perquè ella es defineix com a cantaora de flamenc, però ja has vist com canta els boleros, la senyora Maite Martín.

és que la vida, el pas del temps, el desgast que genera el viure, mica en mica ens va moldejant, fa que canviem fins al punt que si giréssim la vista enrere, probablement ni tan sols ens reconeixeríem. Però sempre arriba un dia, sempre arriba un punt en el que t'adones que no vols viure envoltat d'embolics, ni de tensions, ni de conflictes. I és aquell moment en el que t'ho replanteixes tot i comences a prioritzar. I l'habitual és que triïs la calma en detriment del tràfic i l'enrenou. L'habitual és que comencis a prendre distància quan veus que les coses comencen a xirriar.

posem per davant la nostra pau, la nostra salut mental i la nostra felicitat, per sobre de tot i de tots.

Bé, si passes d'una determinada edat que no especificaré, segur que recordaràs l'impacte que et va produir les cançons i la veu profunda, viril i romàntica del senyor Barry White. Ell es presentava com Barry White and the Unlimited Love Orchestra. Malauradament, ens va deixar molt aviat, concretament en el 2003, quan comptava 59 anys, víctima d'una insuficiència renal. Barry White va ser un cantant de música negra i rhythm and blues i va crear una formació de músics de sessió amb una extraordinària secció de corda que l'acompanyava i un trio femení de coristes que les presentava com Unlimited Love, que creaven un ambient especial en totes les seves interpretacions. Doncs bé, ara l'hem escoltat en aquest It's Getting Harder All the Time, que Barry White va incloure en el seu àlbum The Man Is Back, un àlbum de l'any 1989.

L'altre dia vaig llegir un text que em va agradar força i vaig pensar que era molt indicat i inclús adient a la filosofia de la lluna plena. D'aquí que vaig pensar que seria un encert compartir-lo amb tots vosaltres. No duia firma, d'aquí que no conegui el seu autor. Diu així: deia, els diners no ho són tot. Pots comprar-te un llit, però no la són. Pots comprar-te el millor rellotge, però no el temps. Pots comprar una biblioteca sencera, però no la intel·ligència. Pots arribar a comprar-te una posició social, però no, ni mai, podràs comprar el respecte. Pots comprar medicaments, però no podràs comprar la salut. Pots comprar sexe, però mai podràs comprar l'amor verdader.

Doncs bé, acabem d'escoltar un enorme estàndard de la música nord-americana i, evidentment, per extensió, de la música del món. Ha estat aquest One for My Baby and One More for the Road, una extraordinària melodia escrita per dos grans compositors, el senyor Harold Arlen i Johnny Mercer, música i lletres, respectivament. I la van escriure per una pel·lícula musical, una pel·lícula musical titulada The Sky's the Limit, de l'any 1943, i que Fred Astaire cantava aquesta cançó al llarg de la pel·lícula. Un clàssic de permanent actualitat i que forma part del repertori dels grans intèrprets, començant per Sinatra, que la va enregistrar diverses vegades al llarg de la seva carrera. Hem de mencionar tanmateix les versions de Harry James de l'any 1955, Tony Bennett del 57, Billie Holiday també del 57, Julie London del 59, Ella Fitzgerald del 60, Etta James del 61, Marvin Gaye de 1966, Lou Rawls de 1968, i m'aturaré perquè si no el llistat és llarguíssim i em faria molt farragós. Però bé, la que avui hem triat, la que hem escoltat, és la que pertany a un cantant de nom Dennis Van Aarsen, un jove cantant nascut als Països Baixos. És un vocalista, com has escoltat, en la línia dels grans Kroners, i del que jo tinc coneixement, que té publicats 4 àlbums i diferents singles.

Com he dit en diferents oportunitats, no podem pretendre agradar a tothom ni que tothom ens apreciï. Si ets dels que parles, et diran que ets massa intens. Si calles, que no aportes res. Si canvies, diran que has perdut la teva essència. I si continues igual, diran que t'has quedat estancat. Si ets dels que arrisques, diran que busques l'atenció. Si t'amagues, que tens por. És el mateix el camí per que tris, que sempre hi haurà una opinió esperant-te a la meta. Però penso que el problema no és que et critiquin, que això, bé, jo si més no ho dono per descomptat. El problema és viure amb el fre de mà posat, intentant evitar-ho. Quan inclús, inconscientment, busques agradar a tothom, et convertiràs en ningú. La crítica és inevitable. Sacrificar la vida per tal d'esquivar-la, en cap cas, és lícit ni ètic.

Doncs sí, si més no, per mi el món de la música és apassionant per molts motius diferents, i un d'ells, i del que més m'emocionen, és que quan un dia qualsevol, de sobte, descobreixo un cantant o un compositor que fins aleshores, doncs, desconeixia. Comença el tema i de sobte quelcom inexplicable fa que deixis tot el que estàs fent i concentris la teva atenció en allò que sona i que, si més no, per tu, té una força suficient per dedicar-li això, la teva atenció. Una atenció que concentres en aquelles notes o en aquella veu. I creieu-me que se sent una satisfacció íntima, real, però força difícil d'explicar. Has fet un nou descobriment. Un descobriment que passarà a formar part del catàleg dels teus artistes preferits. Doncs bé, tot això que us he explicat exactament és el que em va succeir quan per primer cop vaig escoltar la veu d'un senyor de color que s'anomena Silas Turner.

Diuen que si vols conèixer el que una persona pensa, escolta les seves paraules. Però si vols conèixer el seu cor, observa el que fa i observa les seves accions. No prometis, no prometis.

Sí, doncs no em fa res dir-vos que des d'un punt de vista personal em declaro agnòstic convençut. No crec en cap religió. I la figura d'un Déu omnipotent doncs escapa la meva raó i escapa el meu enteniment. Però des d'un punt de vista estrictament musical també us diré que m'agraden força els espirituals negres i això que ara anomenen gospel. He assistit a diferents concerts d'aquests estils i us haig de dir que m'emocionen força. Les veus en aquests grups vocals prenen un paper protagonista i les harmonies que produeixen, la força que transmeten, les sensacions que et fan sentir, fan d'una actuació una experiència inigualable que, modestament, us recomano que no us les perdeu. Doncs bé, hem escoltat un d'aquests temes, el titulat Seems I'm Never Tired Loving You, una composició de Caroline Franklin, la germana d'Aretha Franklin, i l'hem escoltat en la veu de la vocalista Liz Wright.

la pitjor manera de perdre miserablement el temps és discutir amb una persona ignorant, una persona que no busca la veritat, sinó la victòria de la seva pròpia ignorància. Tots, absolutament tots, ens hem trobat en aquesta situació. Tots ens hem trobat amb persones que no escolten per comprendre. Escolten exclusivament per respondre, per contradir i per sentir-se superiors. És evident que amb aquest tipus de gent els arguments no valen. La lògica es menysprea i la veritat no els interessa. I és que, en definitiva, no volen aprendre. Volen imposar les seves idees, tot i que estiguin equivocades. D'aquí que la veritable intel·ligència no està en continuar discutint, sinó en reconèixer quan una conversa ja no té sentit. Sovint, el silenci i allunyar-se és la millor demostració de saviesa.

Bé, sabeu que tinc una extremada debilitat pels temes intemporals i, evidentment, també per les veus intemporals. Quan s'ajunten els dos, doncs, arribo al màxim. Ja no es pot anar més enllà. Ens hem instal·lat en el cim. Tenim el cel a tocar dels dits i la satisfacció és total i completa. Doncs espero que aquestes sensacions les hagueu sentit quan heu escoltat aquest Smoke Gets in Your Eyes en la veu, insuperable veu, de Dinah Washington. Un Smoke Gets in Your Eyes que Jerome Kern i Otto Harbach, música i lletra respectivament, van composar l'any 1933 per un musical titulat Roberta. La versió d'aquesta melodia que van fer aquell grup vocal de nom Els Platters l'any 1958 és antològica i difícil de superar, però pel meu gust aquesta que hem escoltat de Dinah Washington no sé si és superior, però en canvi sí sé que a mi particularment em toca més, una Dinah Washington per la que sento una incondicional admiració. I tot i que és reconeguda i reconeguda, sempre em queda aquella sensació de que d'on podria haver arribat. Ella ens va deixar amb 39 anys, 39 anys, és dir, gairebé no als inicis de la seva carrera, perquè ja té una discografia suficient, però què podria haver fet si la seva vida un tant desordenada no hagués succeït que ens deixés amb 39 anys? Dinah Washington, sempre en el record, sempre amb el meu cor.

Doncs bé, pel comiat musical final he triat un altre clàssic, un altre estàndard d'aquells imperecedents. Aquest Sweet Lorraine, escrit gairebé fa un segle. Concretament, es va composar l'any 1928, però, com heu escoltat, continua sent tan jove com el primer dia. Cliff Burwell i Mitchell Parris són els compositors música i lletra, respectivament. I hem escoltat la versió que l'inolvidable Nat King Cole va realitzar l'any 1957 i que va incloure en un dels seus àlbums mítics, aquest imprescindible After Midnight. Doncs bé, com deia, aquest és el tema de comiat. Evidentment que espero que tant la selecció musical com els comentaris hagin estat del teu gust, t'hagis passat un parell d'hores de forma agradable, que t'hagi portat bons records en algunes ocasions o t'hagi servit per descobrir nous artistes en altres. Apenas si ens queda un minut, així que l'aprofitaré per, sobretot, per agrair-te la teva sintonia. Com sempre dic, que sense tots vosaltres, res del que fem aquí tindria sentit. I també, evidentment, doncs, agrair-te, perquè també per mi ha estat un plaer compartir aquesta música i aquests comentaris amb tots vosaltres. Si us sembla, doncs, ens podem citar pel proper dijous. A partir de les 10 de la nit tornarem amb una nova edició d'això que n'anomenem Lluna Plena. Gràcies i fins la setmana entrant. Et deixo amb aquesta música de fons.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
0: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.